La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No el pots treure?
3: No, és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Sergi, tu i jo ens passaria això total.
3: Home, i tant.
4: Igual la Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, va sortir ahir de Cap Verd i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per a la població. De fet, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admès que la quarantena dels afectats serà voluntària.
2: Es un avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas. Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
1: Tot i aquesta voluntarietat, el Ministeri de Sanitat ha puntualitzat en un comunicat que l'executiu prendrà totes les mesures legals necessàries per garantir la salut pública. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen i el petroli baixa per l'expectativa d'aquest acord. Per la seva banda, Israel ha bombardejat Beirut per primera vegada des de l'inici de la treva ara fa 3 setmanes.
1: Els independentistes d'Escòcia i Gales parteixen com a favorits en les eleccions que es fan avui. Els laboristes de Keir Starmer podrien patir una derrota sensible en el feu galès i un retrocés important a les eleccions municipals parcials a Anglaterra.
3: Lleó XIV farà una oració a l'Estadi Olímpic i visitarà la presó de Brianzú. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny, que s'afegeixen a la pregària a Montserrat i la missa a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús.
1: Es confirma el rècord de vendes de Sant Jordi. Segons les dades definitives del Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es van vendre 2 milions de llibres de 71.000 títols diferents, la majoria en català. Nestlé planteja acomiadar 178 persones a Catalunya. La major part dels afectats, el 90%, són treballadors de les oficines que té a Esplugues de Llobregat.
3: També preveu fer fora 12 treballadors de la planta de Girona i 8 de Reus. Comissions Obreres demana la retirada de l'ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban és el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya.
4: D'informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
3: Els acomiadaments s'inscriuen en els plans de Nestlé de retallar un 6% la seva plantilla arreu del món. Els afectats a Catalunya representen més de la meitat dels 300 treballadors acomiadats a tot l'Estat.
1: A esports, el Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a la cuixa dreta. L'equip ha recollit el títol de Lliga en el partit que ha jugat aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff. El Barça s'ha imposat 5-0 al Llevant.
3: El Paris Saint-Germain s'ha classificat per jugar a la final de la Lliga de Campions masculina. L'equip de Luis Enrique ha eliminat el Bayern de Múnich després d'empatar a 1 en la tornada i fer-ho per 5-4 en el partit d'anada. S'enfrontarà a l'Arsenal el 30 de maig a Budapest.
1: El Barça d'handbol s'ha classificat per la seva 8a final a 4 consecutiva de Lliga de Campions, que es disputarà a Colònia, Alemanya. Els blaugranes s'han imposat el Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
3: En hoquei patins, aquest dimecres ha començat a Coimbra, a Portugal, la final avui de la Lliga de Campions masculina, amb derrota del Reus als quarts de final. Els reusencs han perdut contra el Benfica en la tanda de penals.
1: I el torneig de tenis Masters 1000 de Roma, la barcelonina Rebeca Masarova ha avançat a la segona ronda en derrotar en 3 sets la russa Oksana Selekmeteva per 7-5, 5-7 i 6-1.
0: Fins aquí les notícies. Les

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 7 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de saber que heu d'aprofitar i molt el temps aquest matí, perquè serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya. Hi haurà ruixats, ara bé, els ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida. Avui a Pons, a la Noguera, veuran sortir el sol a 6:45 del matí, i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 14 minuts. Lara García, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Marta, i molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa per la Porta Gran, perquè l'artista encarregat d'obrir els matiners ha estat una figura clau en la història de la música del nostre país. Estem parlant de Lluís Llach, un artista que ens deixa cites com aquesta: la cultura és l'arma més revolucionària a llarg termini.

0: llac és i serà una de les figures més destacades de la música i la cultura de Catalunya. Tot va començar als anys 60 en ple moviment de la nova cançó, que utilitzava la música com una eina de resistència cultural durant el franquisme. I és aquí on va entrar en escena l'estaca, que es va convertir en un símbol universal de la lluita per la llibertat. Quan la censura collava i ofegava el llac, es va exiliar a França durant alguns anys, des d'on va continuar la seva carrera i va consolidar el seu compromís polític i social. I amb la recuperació de la democràcia, el seu compromís es va mantenir i es manté intacte. Però en aquesta vida tot té un punt i final, i el de Llach, musicalment parlant, va ser l'any 2007, quan va anunciar la seva retirada dels escenaris amb un concert multitudinari i va tancar una carrera musical de gran impacte. Lluís Llach és sinònim de compromís amb el país. La seva trajectòria combina art i activisme i l'ha consolidat com una figura clau en la història recent de Catalunya. I avui el felicitem perquè fa 78 anys.
1: Que aquestes hores tinguem sort, salut i sobretot poca son. És dijous i això vol dir que només ens queda un despertador, el regal més gran per tots els que ens llevem tant i tan aviat. Ànims i llarga vida a l'apreciat i estimat Lluís Llach, perquè tal com predica en aquesta cançó, malgrat la boira, cal caminar. Bon dia i benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners, no hi ha Xavi Canalias perquè el tenim una mica convalescent. Som els matiners, però de Catalunya Ràdio, i estem convençuts que avui serà un bon dia. Les 5 i 8 minuts, un cafè i a sortir de llit. I el Roger, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Què ens espera avui dijous 7 de maig al matí de Catalunya Ràdio?
2: Deixa'm dir-te abans que ahir Xavi Canalias va fer molt d'escarni de la meva incapacitat de vocalitzar la puntual d'ahir perquè havia anat al dentista. Canalias, tot torna.
1: Tot torna,
2: Carme. Li desitjo la millor de les recuperacions, que el tenim una mica canxat, però vaja, que sàpiga que el Carme té aquestes coses. D'això no en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, òbviament, tot i que també el trobarem a faltar. Parlarem i molt de l'antivirus, de la situació d'aquest vaixell que fa dies que en parlem i dels infectats per aquesta malaltia. Anirem a les Canàries per saber com s'està vivint allà aquesta arribada. Després seguirem parlant de què és l'antivirus i com s'ha tractat fins ara, perquè no és una malaltia nova, no és com el cas del Covid, que no se sabia, sinó que ja hi ha hagut casos al món. I en parlarem, disculpeu, amb una persona que estava a l'OMS, amb l'Amos García. També en parlarem amb el Manel Cervantes, un dels epidemiòlegs de guàrdia del país, que de fet ja està jubilat, però ens ho explicarà. I després parlarem de com es pot estar vivint això al vaixell, perquè ha de ser una situació complexa, i tindrem el primer oficial d'una companyia que fa creuers que ens explicaran com es viuen aquestes coses. I després acabarem l'agora parlant de la visita al Papa Lleó, que ahir es van donar tots els detalls, amb el Xavier Gómez, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, que va ser qui li va demanar que anés a la presó de Brians 1. Hi ha un quart d'onze, atenció, perquè farem un cara a cara sobre la vaga educativa. Tindrem un representant de Comissions, que és el que ha pactat amb Educació les noves mesures, i un representant del secretari general de professors de secundària.
1: Pot ser tens, això?
2: Bé, serà un diàleg interessant. Us deixem dir-vos, ho explicarem després, que l'USTEC no hi ha volgut participar en aquest debat, perquè avui també comencen les primeres mobilitzacions, també estarem atents en directe. I res, acabarem a les 11 amb entrevista al Pedro Pardo, el compositor, i amb els temes pendents, una mica d'humor per acabar el dia.
1: Programa fantàstic,
2: fins
1: com
2: ara.
1: Sempre. Àlex Bosch, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
1: Vosaltres feu esport o no?
3: Menys del que voldríem.
1: Doncs sí, el Canàlies n'ha fet massa.
3: Ah, veus.
1: I té un bon pinçament, veus? A l'esquena.
5: A l'esquena sense fer-ne. Sí.
1: Exacte, no cal. No.
4: S'ha de saber fins a quin punt. Fins a quin punt és salut parar, i fins a quin punt ja no ets tu i ja et forces massa.
3: Jo vaig parar a mitjans dels 90.
4: Ah, està bé això, veus? Àlex Mott, que és el més intel·ligent de tots.
1: Queda una mica lluny ja, Àlex, per nosaltres.
3: Però jo vaig saber parar, mira qui estic.
1: Doncs tenim el Canàlies una mica convalescent, esperem que es recuperi i li enviem un fort petó i una gran abraçada des d'aquí dels matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
6: Doncs mira, Trump ha fet una d'aquelles aparicions a la sala oval de la Casa Blanca, que abans era com un reducte privat del president, i ara Trump l'obre cada dos per tres i fins i tot hi atén la premsa. Doncs bé, Donald Trump, entre moltes altres coses, també ha parlat i ha tret pit de com s'ha transformat la vida a Venezuela després que el seu exèrcit s'emportés Nicolás Maduro.
7: We won it very quickly and we have a fantastic... It's been a great thing for Venezuela. The people are really happy. They're dancing in the streets because they have a lot of
8: money coming in through the big oil companies that are all moving in.
6: Bàsicament diu que la gent està tan feliç que està ballant pels carrers.
1: És increïble.
6: Ho hem comprovat, a Venezuela estan ballant pels carrers. No
1: aquesta,
6: sé jo, sí.
1: Aquesta no ens esperàvem,
6: no?
1: Eh? No, no, perquè hem començat amb Lluís Llach i pensàvem, a veure això, que molt bé, Lluís Llach ens encanta, però...
6: No sé si els que ballen són els veneçolans o les empreses nord-americanes de gasolina que estan desembarcant al país per fer negoci amb el petroli. Ja t'aviso que a les xarxes no sembla que els veneçolans hi estiguin massa d'acord amb això de que ballen alegrament pel carrer. I ja que estem de festa, t'explico que han tingut molt de ressò també les xarxes la petició que ha fet el propietari de Ryanair, que ha demanat que es prohibeixi la venda de cerveses als aeroports a primera hora del matí.
1: Ah.
6: Michael O'Leary diu que cada vegada tenen més problemes amb passatgers que van beguts i que no té cap sentit que es venguin cerveses als aeroports entre les 5 i les 6 del matí a aquesta hora, vaja.
1: Jo he vist molta gent als aeroports demanant cervesa a hores intempestives, eh?
6: Entre altres coses, perquè si hi ha un problema amb un torrat dins un avió, s'han de desplaçar.
1: Clar.
6: Han de fer aterratges d'emergència, o sigui
1: que... És que no té cap sentit, realment. Que hi hagi... Però jo n'he vist molta,
5: molts,
1: eh?
5: Molts. Bueno, i gent beguda, bevent dins l'avió.
1: Ara hem de recordar a Mayol Roger, a Melendi. És un d'ells.
5: Doncs sí.
1: No ho sé, no ho sé. És un món. Àlex Bosch, adéu, fins ara.
6: Adéu, fins ara.
1: Lara... Ara és moment de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
9: Bon dia, matiners. El món és una mica millor per iniciatives com la que impulsen comerços de Lleida, batejada amb el nom de Fes un truc. Aquests comerços permetran que infants i adolescents puguin fer trucades a la seva família o a un adult en cas de necessitat. La idea té un doble objectiu: posar les coses fàcils en cas que hi hagi alguna urgència i, de retruc, evitar que els nens no hagin de dur un telèfon mòbil a sobre i així retardar una mica l'edat en què en fan ús.
1: I a aquesta hora també, Marc Jurado, volem saber de què parlarem poc.
4: Doncs que les pitjors contrasenyes continuen sent les més triades arreu del món. Un any més, segons el rànquing, serien 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin i també 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
1: Molt bé,
4: i
1: una mica més llarg,
4: repetides,
1: eh?
4: Sí, exacte. També hi ha, per exemple, password, pass, arroba, 1, 2, 3, o admin, 1, 2, 3. Els patrons es repeteixen, de fet, pràcticament a tots els països, i els experts repeteixen cada any els consells per crear claus més bones i segures. No fer servir la mateixa, aquesta, per tots els comptes, que siguin llargues, que incloguin majúscules. De fet, a vegades estem obligats a que sigui així, eh? Minúscules, números, caràcters especials, no incloure dades òbvies, com, per exemple, el nom o la data de l'aniversari. Evitar, també, no sé si ho feu vosaltres, eh? Evitar seqüències del teclat. Utilitzar un gestor de contrasenyes, si jo això ho trobo... No sé, per qui no ho sàpiga fer, és millor recordar alguna altra cosa. O recordeu, que això ho emmagatzema tot sota una credencial mestra. Utilitzar també sempre que sigui possible un doble factor d'autentificació, per exemple, un SMS o un codi.
1: Jo sóc dolentíssima amb aquestes coses.
5: Jo estic segura que em hackejaran algun dia. Tinc la mateixa contrasenya tot arreu.
1: L'ara, malament ja.
5: I no t'apunt de dir-la ara mateix.
4: No ens ho diguis,
5: per tant,
4: no.
5: Em mossego la llengua.
4: Ai, quina por.
1: Potser no és el millor lloc, l'ara.
4: No.
1: També t'ho dic per dir-ho ara,
4: no,
1: per la ràdio, eh?
4: No.
1: Marc Jurado...
4: És difícil, realment. Sí, sí.
1: És dificilíssim.
4: Sí, sí, sí.
1: Gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
1: Marta, i amb quina bona notícia engeguem al matí? Doncs amb la bona notícia que els periquitos, les cobayes i els conills domèstics de Suïssa. Aquí l'FX que li agradaria el Canalies. A Marc Jurado, Suïssa ha aprovat una llei que es veu que dicta que els animals d'aquestes espècies no visquin aïllats en l'àmbit domèstic.
4: Exacte, és a dir, que s'hauran de tenir mínim, Marta, dues mascotes d'aquestes espècies. Això és perquè la ciència diu que són animals socials que pateixen si no viuen en parella, si no fan acompanyats. Els estudis demostren que, sobretot, les aus, com els periquitos, necessiten interacció constant per mantenir la salut. La llei suïssa, de fet, reconeix la dignitat de l'animal com a concepte jurídic, per tant, privar un animal social de companyia pot considerar-se una forma de maltracte i, per tant, també un delicte.
1: I ara, un dels moments que més ens agraden d'aquest programa aquí als matiners de Catalunya Ràdio, volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, molt bon dia.
10: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit, i això va pels motoristes, és tenir clar que seguretat i diversió poden anar agafades de la mà. La Guàrdia Urbana ha reforçat aquesta setmana la vigilància a Barcelona sobre motos i ciclomotors per reduir la sinistralitat. I és que aquests conductors tenen quatre vegades més de risc de patir un accident. Hi haurà multes de fins a 500 euros a qui no porti el casc ben lligat, qui condueixi mirant el mòbil o circuli per la vorera. I alerta perquè també se sancionarà colar-se entre cotxes, fer maniobres brusques i circular per carrils bus o bici. Rum, rum, sí, però amb precaució.
1: Què li ha passat avui a Lot?
5: Lot està embogint, eh? Què és aquest bon dia?
1: M'agrada molt, i el rum, rum final també.
5: És que ahir li vaig dir, escolta, ens encanta com ens fas el bon dia. Cada dia tens més ímpetu. Però bueno, avui jo crec que s'ha passat de rosca.
1: Avui s'ha passat de rosca. Jo crec que avui sabia que el Canalies, pobret meu, se'ns quedaria a casa i pot ser que això...
5: Avui em llueixo.
1: Avui em llueixo. Déu-n'hi-do el que ens explica el Lot Serra. Ens encanta Lot i voldrem que no deixi mai de saludar-nos amb aquest bon dia cada dia.
5: Els nostres moments preferits al programa, arriba el moment d'obrir la finestra a la revista del cor, que avui batega amb Pablo Alborán.

0: sí, eh? La deixaríem ara, és una tota.
1: Ja està, fins a dos quarts. Álvaro ha passat pel programa de la U al Cielo con ella i ha explicat que ell, en l'amor, és una persona molt intensa. També et dic que això ens ho podíem esperar sí, amb les lletres que fa. En fi, ha explicat que és molt intens, tant per les coses bones com per les coses dolentes que a vegades té l'amor. I en ara Álvarez li ha preguntat si és una persona romàntica. Mm. Aquesta ha estat la seva resposta.
2: Me he dado cuenta que idealizo muchísimo el amor. Una cosa es lo que te han contado en las películas, lo que es la purpurina, ¿no?
3: Sí.
2: Y otra cosa que para mí es mucho más romántico, digamos, es el de pronto una mirada en un momento justo, en el lugar adecuado, cuando más frágil te sientes y de pronto te miras y dices, está conmigo. No estoy solo. O de pronto que te den la mano en yo qué sé, o en fin, ese tipo de cosas. Bueno, sí, soy romántico, ya está. Eso
1: sí,
2: claro,
1: tío. ¡Qué mono!
0: Es que es tan maco. Es que fa plorar, Pablo Alborán, quan es posa així d'intens.
1: L'altre dia sentia una entrevista amb l'Anna Castillo, que li preguntaven quin era el petó més bonic i més intens que havia tingut mai en televisió, en sèrie, i era amb ell.
0: Home, és que ha de fer bons petons, Pablo Alborán, però perquè és una persona, és això, és intensitat, és que és amor.
1: Sí, sí, sí, molt romàntic.
0: Amb qui més batega el cor aquest matí, Marta?
1: Mira, doncs vull parlar de Vicky Martín Berrocal, perquè ahir li van donar un premi que es va celebrar a la Real Fàbrica de Tapices a Madrid. L'empresària, va recollir el premi en noves narratives, i atenció a l'hora, perquè jo crec que això t'agrada, ara perquè va fer aquesta reflexió sobre el poder femení i sobre les dones.
4: Me he permitido ser más yo y lo de cumplir años también te acerca a eso, a ser más tú, ¿no? Y a olvidarte un poco sí, y a decir ya está, ya vale, ya lo que la gente quiere ver de mí y estamos todo el día así, ¿no? Y teniendo que ser y teniendo que demostrar y teniendo que alcanzar y yo creo que la mujer tiene el poder sola. Sin nada más, no tiene nada que hacer. El poder es ser una, es ser una misma y el mostrarte sin miedos y el aceptarte.
1: Més Vicky Martín Berrocal, doncs sí. Us ho he de dir.
0: A més, té aquest podcast que entrevista dones interessantíssimes, que jo crec que tot això l'està nodrint moltíssim i paraules importantíssimes sempre ens deixa.
1: Jo he de confessar-te que ara quedaré molt malament, però que no la coneixia ella fins que ha fet aquest podcast que m'apareix per tot arreu i m'agrada molt.
0: Jo també, fins que no s'ha fet més vale. Influencer o ha començat a fer podcast, no la tenia gaire ubicada. Però escolta,
1: no,
0: gran... crec que seguirem parlant d'ella.
1: Gran descobriment.
0: Quins sons deixa la ràdio avui, Marc Jurado?
5: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell i Albert Tom van passejar ahir, van fer aquesta passejada parlant de creuers i concretament sobre el que va passar l'any 2013 a l'anomenat creuer de la caca.
6: Un creuer de grans dimensions, resulta que de cop i volta hi ha un incendi a la sala de màquines i se'n va el llum. Que quan se'n va el llum, deixa de funcionar tot i també deixen de funcionar els vàters. I llavors els hi diuen a 5.000 persones que estan allà dins, diu, escolti, una cosa que em fa molta gràcia en anglès, diu, quan hagin de fer number one, que number one és pipí, sí. Quan hagin de fer number one, ho fan a la dutxa. Això encara. Quan hagin de fer number two...
7: Amb una bossa.
6: Amb una bossa com la que veus dels gossos al carrer. Una bossa vermella i la tiren després a les papereres dels passadissos. Bé,

0: com avui què passava, Marta?
1: Doncs mira, a veure, ho he de mirar. 7 de maig del 1966, a Monday Monday de Mamas and the Papas arribava el número 1 a les llistes dels Estats Units. El tema es va escriure en només 20 minutets i quan un dels membres la va acabar d'escriure va dir textualment que no sabia ni el que havia escrit, que simplement no li agradaven els dilluns, doncs perquè la persona que estimava la va deixar precisament un dilluns. Es veu que els seus companys tampoc els entusiasmava gens la cançó i fins i tot van dir que era, literalment, la pitjor cançó que havien escoltat mai i que era absolutament estúpida. Déu-n'hi-do, quin grup que tens. També et dic que si et deixen un dilluns, jo crec que no l'oblides.
0: No,
1: ja no t'ajuda a començar bé la setmana.
0: Costa remuntar, eh?
1: Home, tu diràs. Malgrat tot, va arribar al número 1 i, de fet, va ser la primera i última cançó del grup de Mamas and the Papas que va aconseguir situar-se a la llista Billboard dels Estats Units. I ara, aquest moment,
0: ara ens posem místics.
1: Sinto, m'agrada molt, a mi sempre el separador d'aquí que diu Sinto fumeta dos esotèrica. Crec que ho té tot. Avui volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i qui ens ho explica és el Sergi Tous d'Astrocat.cat. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 7 de maig, seguim sota l'energia de la lluna Capricorn. El cos i l'ànima demanen ordre, estructura i ciments ferms. És un bon dia per posar prioritats, planificar i fer un pas útil cap al teu propòsit. No li tinguis por a la disciplina. Avui no ve a tallar-te les ales, ve a donar-te direcció. Capricorn ens recorda que les coses importants no es construeixen amb presses, sinó amb constància. La recompensa no està en fer-ho tot de cop, sinó en sostenir el que realment importa.
1: Ja tenim aquí l'Astrocat del Sergi Tous. Ara també volem saber qui bufarà espelmes avui, Lara.
0: Unes quantes persones conegudes fan anys avui. Esteu preparats?
1: Vinga.
0: Comencem. Felicitem el cantant Lluís Llach, que des del País Petit avui fa 78 anys. També fan Josep Lluís Carot Rovira, que bufarà espelmes aquí i a la Xina Popular en fa 74. I avui també fan Jota Balvin, en fa 41. I felicita...
1: Escolta un moment.
0: No ho penso dir, això.
1: Lara, aquí el canal ja s'havia deixat una cosa escrita i, per tant, jo crec que ho has de llegir.
0: Bueno, ho hem de llegir perquè, pobret meu, que no es troba bé, no li farem aquest lleig, va. Ja t'ho sabe, i si no t'ho sabe, t'ho dic jo.
1: Ara.
0: Avui panys Jota Balvin, 41. Ara sí que ho hem dit bé. I felicita Màxima per l'influència en Chiara Ferragni, que avui bufarà 39 espelmes. I agafo aire, perquè ja no me'n queda, per acabar de felicitar a Dani Olmo, que, per cert, el canalies havia escrit Dani Olmos.
1: Bueno, també un
0: com
1: dia...
0: Com es nota, eh?
1: Pobre
0: que no
1: meu,
0: sap de futbol.
1: Que no li agrada gens. No sé quina edat va fer d'un futbolista que li va ficar 10 o 15 anys més. Ara no sé si era amb Gerard Piqué, bueno, una animada.
0: Mira, t'haurien d'orar.
1: No, perquè hi havia Mariol Roger aquí a l'escenari. Ah, Piqué. Quants en van posar? Uns 10 més.
0: Sí, li hauria dit com 40 i pico i no.
1: I no, encara no.
0: Doncs, en fi, felicitem també a Dani Olmo, eh? No Dani Olmos, el futbolista arribarà als 28 anys. Que sigueu molt feliços i endavant amb la vida.
3: A Catalunya Ràdio comença el dia...
4: Bon dia, nena.
3: Amb els matiners.
5: Sí, això li dóna marxa.
0: I ara ens posem seriosos perquè el 7 de maig del 1977 arribava el número 1 als Estats Units, Hotel California, dels Eagles. És un dels discos més venuts de la història del rock.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'agenda del Papa en la seva visita a Barcelona. I a les 11 entrevistarem el compositor Pedro Pardo. Dimarts que ve estrena el Rèquiem de Mozart a l'Auditori de Barcelona. A la tarda parlarem de la seguretat de les contrasenyes que triem amb el pèrit informàtic Bruno Pérez Junca. I Svetlana ens posarà la playlist dels jugadors del Barça i del Real Madrid. Al Catalunya Nit, la sessió golfa d'Àlex Gorina obrirà amb pel·lícules sobre bases militars.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Som 6:15, bon dia, matiners. Ara és moment d'actualitzar-nos amb en Alfonso. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer on han mort, recordem, 3 persones infectades d'antivirus.
1: El vaixell amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ja navega cap a Tenerife, on està previst que arribi diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. De fet, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admès que la quarantena dels 14 espanyols afectats serà voluntària.
2: Aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena.
1: Tenim, recordem-ho, l'experiència de la Covid i que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals els confinaments generals. És per això que Sanitat ha fet un comunicat on deixa clar que, malgrat això, l'executiu prendrà totes les mesures legals necessàries per garantir la salut pública.
0: I l'Organització Mundial de la Salut confirma que la soca d'aquest antivirus és l'endina, que és l'única que es contagia entre humans.
1: Ho explicava a Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
3: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquesta és la raó d'aquest diguem confinament per restar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret, una transmissió persona a persona, com a mínim està descrita.
0: I avui nova vaga al sector de l'educació.
1: Sí, protesten les escoles bressol públiques i privades de Catalunya. Reclamen reduir ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures de centres educatius. Georgina Rius, portaveu de la plataforma 03.
4: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, dics, al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
1: És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny.
0: I en plana internacional, Donald Trump ha insistit a dir aquesta matinada que la guerra contra l'Iran s'acabarà de pressa.
1: Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà el governador de Georgia, Bart Jones. Abans, en 2 actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha acabat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.
5: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Aquestes declaracions, Anna, de Donald Trump han tingut ja un impacte econòmic mundial.
1: Sí, les borses d'arreu del món han rebut amb alces generalitzades les perspectives d'aquest acord. Aquesta matinada els mercats asiàtics també han pujat en força i el preu del petroli Brent, que és el de referència a Europa, se situa lleugerament per sobre dels $100.
0: I tenim més detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
1: Sabem que visitarà la presó de Brians, que farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial, que és en una agenda concentrada els dies 9 i 10 de juny. També visitarà Montserrat, s'interessarà per la feina social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i oficiarà una missa a la Sagrada Família. Segons el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el bisbe Joan Planelles, la visita és significativa en un context de risc pels drets humans.
6: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: I tenim balanç també de vendes de Sant Jordi, que es confirma de rècord.
1: Els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros, que és una mica més que l'any passat. Segons el gremi, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Més de la meitat dels llibres venuts, gairebé el 55%, eren en català.
0: En Alfonso, gràcies.
1: Fins ara.
0: Passen 4 minuts de 6:15 del matí. Cop d'ull ara a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris, Marc Jurado?
7: Doncs avui amb l'antivirus a totes i cadascuna de les portades del dia, Marta, Canàries es talla contra la sanitat. Què és això, que el vaixell ve cap aquí? El periòdico Les Canàries escala del vaixell de l'antivirus. La Vanguardia es fixa en els passatgers i diu que seran repatriats de les Canàries als seus països, titular gairebé igual a l'ara.
8: I més antivirus, ara les fotos. Foto d'un dels evacuats sortint en un ambulància distància amb la típica granota blava i les mans al cap. La veiem a l'Ara i al País. I al Mundo, en canvi, veiem un petit vaixell amb personal sanitari que també trobem al periòdico.
7: Altres temes de portada. Trump anuncia un principi d'acord amb l'Iran i la borsa es dispara, ho diu La Vanguardia. El papa inclou Brian Zoo i una església del Raval en la seva visita a Barcelona. Ho explica l'Ara.
8: Ira i Comboni pacten invertir més de 400 milions als barris del Besòs. Ho llegim a El Periódico. I acabem amb El País. El fiscal sosté que Ábalos va crear una verdadera organització criminal.
0: I avui tots els diaris tenen editorials i articles d'opinió sobre el creuer de l'antivirus.
8: El Mundo, El Periódico i El País hi dediquen l'editorial. El País diu que el brot d'antivirus, amb un risc de contagi reduït entre humans, haurà de servir per aplicar les lliçons d'altres crisis com la del coronavirus.
7: El rotatiu de Prisa defensa que cal coordinació entre països i que el cas del creuer no hauria de deixar espai per als egoismes nacionals perquè es tracta d'un tema de salut pública.
8: El Periódico titula l'editorial Deure i Humanitat i sosté que preocupa que aquest episodi hagi derivat en una confrontació que introdueix soroll on hi hauria d'haver transparència.
7: Pel diari, l'arribada del vaixell a les Canàries no és una amenaça, sinó una prova de responsabilitat.
8: El Mundo critica que el govern espanyol va trigar massa a confirmar a l'Organització Mundial de la Salut que podia acollir el vaixell.
7: I afegeix que Espanya té l'obligació de gestionar aquesta emergència amb el màxim rigor, no només sanitari, sinó també polític.
8: D'altra banda, l'epidemiòleg Antoni Trilla fa una anàlisi a La Vanguardia en què adverteix que cal gestionar bé el brot d'antivirus.
7: Trilla lamenta que hi ha molt de soroll innecessari al voltant d'aquest episodi i vol deixar clar que no és en cap cas una emergència de salut pública com va ser la Covid.
8: A l'Ara, Joan Guix, exsecretari de Salut Pública de la Generalitat, coincideix amb Trilla que el brot d'antivirus no té res a veure ni de lluny amb la pandèmia.
7: Guix subratlla que el virus és poc transmissible i només afecta la gent que és al vaixell i lamenta la utilització política d'un tema de salut pública.
0: Sílvia Solanas, molt bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Ara sí, a veure, bon dia. Moment de repassar la premsa digital, perquè hi ha curses per tot i tothom.
9: A veure, aquesta potser et resultarà familiar.
0: A veure.
9: No sé si a Lleida ho feu, també, això. Un poble de Taiwan, la revolució ha arribat per una carrera de cargols.
0: Ah, m'agrada molt!
9: Una dotzena de cargols avancen des del centre d'una taula fins al costat, això són uns 33 centímetres, i aquest any el gran protagonista ha estat el Guaje, amb el nom Germà Cargol, que va aconseguir creuar aquests 33 centímetres en 3 minuts i 3 segons.
0: La gran marató del cargol, m'agrada molt.
9: De premi, fulles i altres productes agrícoles.
0: Quina monada. Sí. Sílvia, escolta, quin temps ens farà avui?
9: Sí, ara us explico el temps. Aquest matí serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols de les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Ara bé, els ruixats seran més intensos a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida.
0: I ara sí, si us agraden els gats, va, què passa? Teniu previst anar a Grècia, és la vostra.
9: Sí, no sabem quin temps farà Grècia si sí, accepteu aquesta proposta, però una protectora d'animals ofereix casa de franc en una illa de Grècia a canvi de cuidar gats 5 hores al dia. El requisit és tenir més de 25 anys, bona forma física i quedar-se un mes al país. Fins aquí.
0: Mira, els gats. És un, Marta. És que tampoc els gats no són una cosa que m'entusiasmin gaire, però bueno, per Grècia potser sí.
9: Val. Què? Doncs mira, t'acabo d'explicar. Veiem el Huffington Post aquesta proposta, que darrere hi ha l'organització Sirius Cats, però diu, és una zona rural on hi ha escorpins, serps i cau un sol intens. I, recomanen calçat tancat perquè, clar, serps i escorpins, no sé.
0: No, crec que abandono. Abandono, ens quedem aquí. El taco més car del món.
9: Val 22.000 euros. Porta caviar, carcove, llagosta i or. El serveixen a l'hotel de luxe Gran Veles a Los Cabos, a Carolina del Sud, als Estats Units. Ho veiem al Mundo. Detalla que darrere hi ha el cuiner Sidney Shute. El taco li han posat de nom Frida en un homenatge a l'artista mexicana.
0: Ah, m'agrada molt aquest. El poder dels fongs al·lucinògens.
9: Llegim a la BBC que una sola dosi remodela el cervell durant un mes. Un estudi de la Universitat de San Francisco i l'Imperial College de Londres explica per què aquestes drogues semblen tan efectives per tractar la depressió o l'addicció. Publica la revista Nature Communications.
0: I ara és hora de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
7: Doncs comencem l'Ara amb l'último de la fila.

0: Recordeu que l'Último de la Fila fa un parell de concerts a Barcelona dins la nova gira, tants anys després. N'hi va haver un diumenge, us ho vam explicar aquí als matiners. Avui, segon i almenys per ara, últim concert. Serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: I també avui s'entreguen els Premis Sonor.
0: Sí, certament, recordem-ho, del podcast en català, l'organitza La Mira amb la col·laboració de 3CAT i La Xarxa. Arriben, de fet, a la 5ª edició, eh? Els guanyadors de les 12 categories, entre més de 200 candidatures d'arreu dels Països Catalans, s'anunciaran una gala a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou. Un jurat professional, recordem, que selecciona 3 finalistes per cada 11 o 12 categories, ja que la darrera depèn del vot del públic. Els centenars de candidatures han arribat des d'ens expliquen 78 municipis d'arreu dels Països Catalans.
1: I tenim una estrena al lliure.
0: Sí, estrena al lliure. L'autora és Ella Hickson, amb direcció d'Anna Serrano i amb Nausica Bonin. Recordem que fa uns dies la vam tenir aquí, de fet, a Catalunya Ràdio, concretament al matí. Recordem el que ens deia.
2: Ja em puc que sento que els 80, els 90 eren molt més canalles. Barcelona en general, no només el teatre. Llavors sento que no sé fins a quin punt la cultura en general ha d'anar absolutament en contra, no? Ha de ser radical, ha de ser contranormàtic. Llavors sí que sento que hi ha una cosa, no?, de la norma, de la institució, que no sé fins a quin punt ens està jugant a favor. Ara, absolutament a favor de que la gent compri teatres i faci teatres, sigui quin sigui, o sigui, l'important és portar el
0: públic. Nausica Bonin aquí a Catalunya Ràdio, recordem, doncs, avui amb l'autora de la Hickson al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny.
1: I acabem amb Somia Truites, de Llum Rajola.
3: Ara, cap a Lleida.

0: Single de Llum Rajola, que avui, justament avui, presenta, ens ha deixat aquest missatge pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Com estem? Soc el Llum Rajola i avui us dic bon dia de la millor manera possible perquè presento el meu nou single Somiatruites. L'últim single ja del meu pròxim disc, que és El món no està fet per als romàntics, i surt aquest 15 de maig. Així que anem calentant motors i vinga, a ballar, que se viene el tema de l'estiu. Bueno, això us jutjareu vosaltres, però jo crec que és un temazo. Apa, una abraçada.
2: I a aquesta hora volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteras, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2023, quan el programa Dies de Ràdio de Catalunya Ràdio, el periodista Santi Carreras conversava amb la veu de Catalunya Ràdio, Carles Dabó.
4: Jo recordo que impressionava passejar, anar pels passadissos de Ràdio Nacional,
5: sí,
4: i sentir les veus, que llavors és el que es portava, és a dir, que fins i tot, per dedicar-te al món de la comunicació, del periodisme, segons quina veu et tombaven, és a dir, no tenies accés. No?
5: Sí, sí, sí. I jo sempre feia el símil, bé, el posar-te davant d'un micròfon és com posar-te davant d'una càmera. Vull dir, també hi ha una selecció. No tothom té els mínims d'imatge requerits.
4: Que no t'estima la càmera.
5: Ah, exacte. Doncs exactament igual passa amb el micròfon. Hi ha veus que automàticament davant d'un micròfon sonen bé i d'altres que no, o que necessiten molt més de treball al darrere.
2: I quan falten pocs minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Alemanya, Guillem Soler. Bon dia.
6: Bon dia, matiners. El port de la ciutat d'Hamburg és segurament el més important d'Europa i un dels més grans del món. I cada any, a principis de maig, se celebra el seu aniversari amb la festa del Hafengeburtstag. Perdoneu el meu alemany, però tampoc ho posen gaire fàcil. És la festa portuària més gran del món. Dura 3 dies i atrau cada any a prop d'un milió de persones i a milers de vaixells i de barquetes. Tots els carrers del voltant del port s'omplen d'atraccions, de parades de menjar i, sobretot, molta, molta cervesa. El port es va fundar el 7 de maig del 1189 i la festa ha anat evolucionant amb el temps. Ara, fins i tot, hi ha un festival de rock. Ara, ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Alemanya, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I quan falta un minut per 3:45 del matí, a aquesta hora volem saber què ens espera el matí a Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia.
7: Bon dia de nou. Doncs moltíssimes coses, com cada matí, molt pendents de l'actualitat, molt pendents de l'antivirus, aquesta paraula que ja se'ns ha posat de moda des de dilluns, i d'aquest vaixell que ha de fondejar a les Canàries. I anirem a l'Àgora per saber com s'està vivint a les illes, per parlar d'aquest conflicte polític que hi ha hagut per la decisió del govern espanyol de deixar-hi fondejar, cosa que no ha agradat al govern canari. En parlarem amb una periodista científica del diari El Dia. Després també parlarem amb un exmembre permanent de l'OMS per saber una mica com s'ha tractat aquesta malaltia, perquè no estem parlant d'una malaltia nova, sinó que, disculpeu, ja hi ha hagut casos i fins ara no ha passat res, per tant...
2: Vols aigua?
7: Ja, no, ja està, tenia una mica... Tenia el que vulgarment es diu un pollastre, disculpeu. Ja en vam parlar l'altre dia amb Fernando Simón, que no cal alarmar-se, que no estem davant d'un nou coronavirus. Per si de cas també li preguntarem a l'excap de Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes, un dels epidemiòlegs de guàrdia del país, per saber també quines prevencions hem de prendre, si és que n'hem de prendre algunes els que estem aquí. I després, una situació que n'estem parlant poc, però que també és notòria, que és què està passant a dins el vaixell.
2: Clar,
7: i com es regulen les normes, com obligues a tothom que es quedi dins el camarot, qui té l'autoritat, i en parlarem amb un primer oficial d'una embarcació que fa creuers, per tant, amb una persona que li podria haver passat això, però diguem-ne que per sort no li ha passat. I acabarem l'Àgora saludant el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, el Xavier Gómez, que ens parlarà de la visita del Papa. A les 10, atenció. Debat sobre la vaga d'educació entre un dels sindicats que va signar l'acord, és Comissions Obreres, i un dels que no, dels que defensa la vaga, que és el secretari de professors de secundària. Deixeu-me dir que la USTEC la vam convidar, però ens va dir que preferien no participar en debats. Ja en parlarem la setmana que ve. Després obrirem la taverna amb la Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Els que pugueu menjar aliments sòlids estareu d'enhorabona.
2: Fins quan no pots menjar, tu?
7: Jo, pel meu queixal, doncs, no sé, fins que fins que em deixin, però espero ja demà ingerir alguna cosa que no sigui puré o crema.
2: Bueno, no et precipitis.
7: No.
2: Aquí la infermera, Lara.
7: Exacte,
2: home.
7: Gràcies, Lara.
2: Doctora.
7: La doctora García. I acabarem a les 11 amb el Pedro Pardo, que ens presentarà el Rèquiem de Mozart, que ho estrenarà aviat.
2: També
7: en parlarem amb el Jordi González, d'aquesta peça universal. I ara sí, amb l'humor i els temes pendents, per posar aquesta cirereta el dia que tan bé ha començat aquest matí, no per la baixa del Canalies, pobret, sinó per un bon despertar de nou.
2: Perfecte, doncs un programa rodó al matí de Catalunya Ràdio. I ara és moment de saber la dada Mayol. Un moment.
7: Què?
2: Perquè has de saber que la Lara i jo, que ens han donat els papers amb la teva solució, ens ho hem doblegat per no veure res. I no fer trampa. Joc net.
7: Ja ho veurem si sabeu el resultat.
2: No,
7: doncs
2: clar,
7: bé.
2: Això és igual.
8: Segur que no, però...
7: ja ho veurem.
2: Que
7: com
2: sigui
7: que avui
2: aplaudit, això.
7: No hi és en Canalies, perquè se'ns ha quedat enganxat una dada sobre el cos humà. No sé si recordeu aquest videoclip on Robbie Williams s'anava traient tota la roba i després s'anava arrencant tots els músculs. Doncs bé, potser us dona una pista, perquè avui us preguntaré quants ossos i quants músculs té el cos humà. Va, comencem amb els ossos. Quants ossos té el cos humà?
2: Podem fer una forquilla? Marc Jurado, tu també jugues avui,
0: sisplau. Sí, jugo, però deixeu-me ser l'últim per pensar una mica més.
2: La sala amb humor és tècnica i no serveix.
0: Ja.
7: Vinga, va.
2: 180. 300.
0: Ossos. No, jo crec que menys. Va, jo diria que un centenar.
7: 206, bastant bé, la García. 206, tot
2: bé,
7: García. En algunes persones poden arribar a ser 210 sense que hi hagi, diguem-ne, una malformació. Hi ha algú que potser té més ossos.
2: I on el té? Per què?
7: Doncs els dits, per exemple, o en alguns músculs, és peculiar. Doctor Roger, això ho ha dit Wikipedia. I músculs, quants en tenim? Va, us dono una pista, una miqueta més que ossos.
0: Sí, més, sí.
2: Molt més o una miqueta més?
7: Jo us he donat una pista, ja no cal que...
0: Va, sóc el primer, 400. A partir d'aquí digueu el que
2: 300.
0: Tragueu.
2: 420.
7: Doncs mira, tenim 640 músculs.
2: Es queda molt, nois.
7: Estan duplicats, carai. Tenim 320 parelles de músculs. Esperem que sigui quin sigui el múscul que li fa la guitza al Canalies, es posi a to aviat, perquè el que segur podem dir és que no té un os a l'esquena.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: A mi sempre em passa que oblido que és Mozart, per això escric en el mòbil. A veure...
11: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
10: Sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous. Truita.
11: Sí.
10: Palmeretes de xocolata.
11: Sí.
10: I una galeta de dàtils que van fer la meva parella. Sí.
11: També potser si esmorzessin menys coses ens en recordaríem.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: La migranya és una malaltia que afecta majoritàriament les dones, concretament en una ràtio de 3 a 1 respecte dels homes. Té un component hormonal i és una de les causes principals de discapacitat. Les dones tenim més mal de cap. Per què? A què es deu? S'està estudiant adequadament? En parlem aquest dijous a Les Dones i els Dies.
9: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la 1, la solució, amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, et portem la solució.
15: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
14: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
15: 12.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
16: Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
2: I com cada matí, tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores. Ho podeu fer a través del WhatsApp dels matiners 677-101. Mai sé dir aquests números. O 1-700 o trucant-nos en directe al 93-201-7474. I a aquesta hora el que volem fer és saludar al Pere Pifarré. Pere, molt bon dia.
17: Molt bon dia, què tal?
2: Com estàs?
17: Bé, mira, aquí despert ja escoltant-vos.
2: A veure, des d'on ens truques?
17: Mira, truquem des de Lleida
2: M'agrada molt perquè trobo que truque poca gent de Lleida i m'agrada molt que ens truquis. Què fas després d'aquestes hores?
17: Pues mira, ara mateix estem sempre... M'acompanya el meu fill, us he de dir aquí que avui li fem molta il·lusió, s'ha despertat el meu fill.
2: Què dius? Com es diu el teu fill?
17: Mira, que us saluda ell mateix.
2: Vale. Hola. Hola. Hola. Hola, com et dius?
8: Pere.
2: Pere, com també. Com el teu pare. Sí. M'agrada molt. Què fas despertant en aquestes hores?
8: Bueno, acompanya mon pare a exercicis, esmorzar...
2: Però és molt d'hora, eh? Tu a quina hora entres al col·le?
8: Jo a les 8:30.
2: Ah, encara et queda una estona, doncs. I dius que feu exercici? Sí, sí. Dius que esteu fent exercici? Sí, què feu?
17: Fem una mica de primer exercici, així, mobilitat i força, i després així que comenci jo més aviat. M'agrada molt començar el matí d'una forma diferent. I bueno, i m'encanta perquè sempre m'acompanyeu. Me fa molta il·lusió la trucada perquè és una manera de connectar amb persones que realment sempre us estic escoltant i ja tinc l'oportunitat d'intercanviar una mica de mirada.
2: A nosaltres ens fa molta il·lusió que et truquis i mira ara que atén a qui et salude.
7: Bon dia, Pere, què tal? Soc el Mayol, com estàs?
17: Mayol, com estàs?
7: És que he d'explicar que l'altre dia vaig anar a la Universitat de Lleida perquè un amic meu, el company Francesc Guillaumet, el director de la mañana, fa classe i cada any em demana que vagi a fer una xerrada als alumnes sobre com és el matí. Jo sempre pregunto qui escolta el matí de Catalunya Ràdio, i normalment s'aixeca alguna mà i tal, i el Pere va aixecar la mà, diu, jo escolto el matí de Catalunya Ràdio, però sobretot escolto els matiners.
2: Escolta, quina il·lusió, eh?
7: I deixa'm dir dues coses del Pere. La primera, que va dir que era una persona que treballa, que té la seva feina, que estudia una carrera a la tarda, que com hem sentit és pare de família, per tant, que li posa molt d'esforç també per llevar-se aquesta hora del matí, i que a més va dir una cosa molt bonica, m'agrada escoltar la ràdio perquè jo l'escoltava amb el meu pare i ara l'escolto amb els meus fills, i és una de les coses més boniques que poden dir quan tu estàs treballant aquí darrere, no? Algú que t'escolta i t'escolta amb aquesta passió.
17: Sí.
2: Això ens encanta. Pere, tu a quina hora et poses a treballar?
17: Bàsicament, primer m'organitzo a fer la primera part aquesta que faig exercici i després me dedico més a tasques familiars i m'agrada molt esmorzar tranquil. I l'hora d'esmorzar és quan coincidim amb el meu fill i és aquesta part que diu molt bé el Mayol que ens acompanya molt perquè fent l'esmorzar, xerrant amb el meu fill, doncs us escoltem totes les diferents seccions que aneu fent i feu que el matí sigui diferent, un matí bonic, divertit.

0: que vaig preguntar al Mayol quan vam fer el torn de preguntes és realment, sé que al final vosaltres també esteu treballant i dic, ostres, se desperta de vosaltres un bon rotllo i un clima familiar molt proper. I vaig preguntar directament si entre vosaltres éreu amics i quedàveu, i efectivament me va confirmar aquesta sospita i la veritat és que me va agradar molt.
1: Ai, que bé, ai, que siguis això. Quina pena que avui no hi hagi el Canalies, sí. Doncs, perquè aquesta trucada l'hauria emocionat i molt, però li passarem, li direm que s'ho escolti
0: i tant,
1: que s'escolti perquè... això.
2: S'emocionarà molt.
1: Jo et prometem, Pere, des d'aquí, que el bon rotllo existeix.
2: És real.
3: Que no li hem anat a posar la manteta al Canalies perquè havíem de venir a la ràdio, però no ho hauríem fet.
1: Pere, t'agraïm molt la trucada. També una abraçada molt forta al Pere Júnior de 12 anys. Truqueu-nos més sovint, que ens agrada molt, i a mi particularment m'agrada molt que ens truqui gent de Lleida, perquè sempre trobo, ens truquen aquí gent del voltant, de Vilassar, tothom a prop del Canalies, però de Lleida o de Terrassa, per part de la Lara...
2: De Terrassa no ha trucat ningú, i això hem de trucar.
1: Això fa mal. Però truqueu-nos més sovint, Pere, una abraçada molt forta.
0: Una abraçada molt forta, moltes gràcies.
1: Adéu, Pere.

0: Figaflaues, que ens apropa cada dia més, una miqueta més a l'estiu. Esperem que ens apropi també el bon temps. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què, com ho has vist?
2: Ara, ara.
0: Que ens solapem. Com ho has vist, Eloi?
1: Bé, molt bé. Em sap greu pel Canalies.
0: Sí, pobret.
1: No és, però vaja, enhorabona, perquè ho esteu tirant endavant molt bé, això.
2: És que tu fas esport, Eloi?
1: Quin tipus? Jo sempre dic que la meva vida és una mica moguda, però en general esport no. M'agrada anar amb bici, caminar, córrer, aquestes coses, però no m'hi poso.
2: Jo és que crec que el Canalies es machaque massa.
3: S'ha passat.
2: Sí, s'ha passat. Això és el crossfit.
1: S'ha passat de crossfit.
2: Sí. S'ha passat de crossfit. Però, bé, jo crec que esperem, vaja, que demà ja el tornem a tenir per aquí.
0: Home, sí, no? Que es prengui
1: el
0: alguna coseta, pobra.
1: Al meu marit també li passa això, eh?
2: Sí,
1: què? El crossfit, i al meu marit també li passa això, el meu marit.
2: I què, a vegades, és que quede baldat o què?
1: Sí, no és que quedi baldat, és que ara mateix està lesionat de l'espatlla i és de l'excés de crossfit, eh?
2: Directament, eh?
1: Sí, clar.
0: Eloi, quin temps ens espera aquesta setmana?
1: Pobre Canalies. A veure, s'espera una setmana complicada.

0: encara, perquè tindrem avui un augment dels núvols. Ara segurament començarem el dia amb sol a gairebé tot arreu, hi ha alguns bancs de boira en algunes comarques de l'interior, però ràpidament aniran augmentant els núvols, algun primer ruixat al litoral, prelitoral de Barcelona, Tarragona, al voltant del migdia, i després tots aquests ruixats es desplaçaran cap a les comarques de l'interior. Avui segurament els més forts els tindrem al Pirineu i al Prepirineu, i també al nord de la Catalunya central, potser al nord del Pla Lleida, i aquests pròxims dies encara divendres bastants núvols, però poca pluja, i dissabte sí que ens passa una tongada de pluja, i en canvi diumenge tornarà el sol. I que si volem sol, haurem d'esperar uns dies encara, de cara a diumenge.
1: Doncs l'esperarem una mica. Eloi Cordomí, moltíssimes gràcies.
0: Adéu, Lara, adéu, Marta.
1: Adéu, adéu. Ricard Ostrell, molt bon dia.
2: Què tal?
1: Què, com ho has vist?
2: No et puc sentir massa.
1: Bueno, va, us deixem.
2: Ja
1: farem, fins demà.
2: Ja ho farem.
1: Fins demà. Adéu.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: kristen du, eller?
1: Ja, nei, ikke før jeg leste dette her.
0: Du?
1: Da føler jeg meg bare et sånt dum.
0: Du må jo ha sett den naken, da.
2: La carta on espai de cultes està filmint i és una pel·li que ens van recomanar uns oients, Sueños de Oslo, perquè veieu que sí que faig cas de les vostres recomanacions i me les poso a la llista. Bé, doncs el seu autor, me l'apunto, és el senyor Dag Johan Haugerud, que es va endur l'Os d'Or a la Berlinale per aquesta pel·li, per tant ja pot dir soc com la Carla Simón. La pel·li es titula Sueños en Oslo i el tema és, Laura, profes que s'enrotllen amb alumnes.
3: Ai, red flag.
2: Profes que s'enrotllen amb alumnes. És un tema que al principi dius malament, però
0: sí,
2: després també.
0: Sí, anava a dir primer i després, sí.
2: Seria una mica la construcció d'aquesta pel·li, que és molt tendra i molt delicada, però tan delicada i tan tendra que, segons avançant la trama, et pots despistar una mica del que està passant i que és el que m'agradaria que em compartissiu si també us despisteu una mica. Perquè en algun moment penses, ai, que bonic.
0: I després,
3: no!
0: A veure, a mi m'agrada el tipus de pel·lícules que et fan empatitzar amb la persona problemàtica perquè, bueno, crec que té molt mèrit dibuixar un personatge tan bé que tu puguis arribar a posar-te la seva pell encara que estigui fent coses terribles. Però crec que en aquests casos sempre hi ha d'haver una petita rematada de crítica en què tu no puguis arribar a sortir de la pel·lícula dient que bé que em cau aquest tio, tant de bo ser com ell.
2: Mira, la protagonista, en aquest cas són dues dones, és igual, però bueno, t'ho dic, una jove que està a punt d'acabar l'insti, a punt d'acabar-lo, val? Encara no comença ni universitària.
0: És un moment delicat, sí.
2: I s'enamora de la seva carismàtica profe de francès, una dona jove, però que és la profe de l'insti, val? La protagonista és una jove molt sensible, molt lletra ferida, està escrivint ja la seva primera novel·la i, clar, troben aquesta profe de llengua...
0: És que són uns topicazos, tio, a més.
2: Sí, però no només consells literaris, sinó consol, amistat, confiança, però, clar, que es penja de seguida, s'enamora de seguida, val? I la història va avançant.
0: És que molt ojo amb la gent lletra ferida, de veritat.
2: La gràcia és com s'explica, perquè el que al principi sembla una història de ruptura, de trencament, de desamor, de desengany, no? Perquè és una història que no pot ser, perquè és la meva profe. Si fas l'exercici aquest d'expulsar-te l'atmosfera molt poètica i ennuvolada i d'Aurora Boreal, que té aquesta pel·li noruega, doncs fa que et plantegis algunes preguntes de què està fent aquesta profe exactament, per molt jove i carismàtica
0: que sigui. Què fas fent un cafè amb la teva alumna? Ja està! És igual que sigui per comentar llibres.
2: Jo, a la meitat de la pel·li, jo pensava, ah, clar, l'amor, a vegades passen coses d'aquestes i tal, i al final de tot, quan faltan 5 minuts, et vaig dir a mi mateix, per què quedes amb la teva alumna?
0: És que aquesta és la primera pregunta que s'ha de fer.
2: Vaig arribar a una bona conclusió, Laura?
0: Sí, clar que sí, la conclusió més lògica i normal per un món una mica més just, no?, i sense desequilibris de poder.
2: La pel·li té dues escenes clau, una és quan queden la mare de l'alumna i la profe com per parlar del tema com a persones adultes, i aquí és quan la cosa es dispara i dius, no, aquesta tia està trontollant amb els seus arguments.
0: Bueno, és que els pares, quan entren a l'equació, és quan tot es veu que és absurd, no?, i que no té cap sentit.
3: I tant.
2: De fet, hi ha la segona escena clau és quan la jove protagonista coneix a una amiga de la seva amant, la seva profe, que calcula una mica que potser és la seva anterior ella. Sí, comença a deduir que potser ja és una persona adulta, però que es coneixen, perquè el que diu la Laura, persones lletraferides, llegides, que els agrada escriure, molt cultes...
0: Que són els putos esnobs de la literatura.
2: Però aquella persona sembla que potser havia estat també alumna d'aquesta professora. Bé, i té un tema a la pel·li molt guai, que és no només la mare, sinó l'àvia, perquè aquesta jove noruega també té una mare i una àvia molt llegides i molt cultes, però que comença a dubtar d'ella, de com és que ja estàs escrivint la teva primera novel·la amb 17 anys, i comença a dubtar de les seves decisions tant emotives com literàries. Llavors sí que hi ha un punt que la noia es pot trobar molt sola, en tot el que li està passant a la vida. I trobo
0: és que és el pitjor de les relacions de poder, i això jo ho he viscut tant com a víctima com a persona protectora, diguem-ne, d'altres persones a qui li estava passant, és que tu penses que el que estàs fent està bé i, per tant, que algú vingui algú de fora i et jutgi i et digui el que està passant no està bé i tal, encara et fa sentir més aïllada, no et fa sentir acompanyada.
3: No t'ajuda. I es va retroalimentant i encara et sents més aïllada, tu,
0: aleshores. Clar, perquè a més sents que ho has d'amagar, sents que estàs fent una cosa que no és correcta, quan tu, en principi, ho veus tot bonic.
3: I és un contra tots i contra tothom, no?, una mica.
0: Bueno, no sents que ningú et pugui ajudar i l'altra gent de fora tampoc pensa que et pugui treure d'allà. Llavors, és una situació de merda en la que l'única persona responsable de posar-t'hi és la persona que està per sobre teu. Per tant, no ho feu.
2: Doncs el que heu de fer és veure aquesta pel·li que, com us dic, va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale. A mi se'm va passar per alt quan va estar a sales. No devia estar massa temps, crec. Però ara la teniu a Filmin i la podeu veure. Sueños de Oslo, de Dag Johan Haugerud, que forma part de la trilogia Sexo en Oslo, Amor en Oslo. I he vist l'última directament, Sueños en Oslo. No estan lligades narrativament, però les vull veure totes. Gràcies a l'Esther i a la Su, les nostres oients, per recomanar-nos aquesta pel·lícula. I trobo que a la resta us pot interessar també veure-la.

0: experts. ICAT.
1: És l'hora del compte. Avui, Laia, un compte gastronòmic que porta un noi que es diu Miquel. Miquelíssim és l'adreça d'aquest compte.
2: Sí, el seguies? Jo fa temps que el segueixo i he de dir que estic enamorada, eh? Es diu Miquelíssim i ell és en Miquel, efectivament. 143.000 seguidors, eh? Segur que molts de vosaltres ja el seguiu. A la descripció d'Instagram diu cuiner i pastisser, recupero receptes oblidades, cuina tradicional, menys brunch i més xup-xup. I efectivament aquest és una mica el seu lema, eh? M'agrada perquè efectivament fa totes les receptes que recupera, són tot receptes tradicionals, moltes d'elles perdudes, i les fa més amb instruments tradicionals, és a dir, deixa't estar ni de batedora elèctrica, ni coses d'aquestes. Ell tira molt d'instruments com els hauria pogut fer servir la nostra besàvia.
3: Microones està també fora, entenc.
2: Sí, no em fa servir pas, i en canvi fa receptes divertidíssimes, elaboradíssimes, i que tenen molt bona pinta, i que trobo sorprenents per oblidades, és a dir, coses que jo no hagués dit mai que s'haguessin cuinat a casa nostra, i sí, unes receptes ben originals, des de posar uns ous sencers crusos al caliu, allà amb les cendres, per exemple, com també fer conserva.
1: Quines cendres? No, m'he perdut.
2: Cendres, doncs agafar unes cendres de, per exemple, d'una doncs, llar de foc o d'un braser i posa els ous en cru, els posa allà i així es couen. Jo no tenia ni idea que això es podia fer. També molta part de conserva, eh? També, per exemple, com es fan els seitons amb vinagre, també com pots posar el típic les anxoves confitades en un pot de vidre, és a dir, una part de recepta a punt per menjar, diguéssim, i també molta part de conservar, perquè sabeu que en aquella època no hi havia doncs mitjans com neveres, etc, i s'havia de fer molta part de conservar quan hi havia un excedent d'un material. Doncs mireu, us poso perquè veieu una mica un dels vídeos en què ell una mica reivindica això de recuperar la cuina tradicional.
4: Aviam, el ramen està bé, però això és infinitament millor. Avui he fet sopa amb crosta, una sopa poc coneguda i que visualment és una barbaritat. És que venen els meus sogres a dinar a casa i en lloc de fer-los unes smash burgers que estan tan de moda, els he preparat cuina catalana de veritat. Una sopa que avui dia a Barcelona gairebé sembla un plat exòtic. Mandonguilles de porc.
2: Tal com us dic, exòtic, de veritat, aquesta mena de crosta jo no ho havia vist mai tampoc.
3: Però l'Smash Burger no és catalana.
2: Mira, per Smash Burger no, però saps què he trobat? Té una recepta de com fer botifarra d'ou casolana, o sigui, fer-se la botifarra d'ou a casa. Em sembla meravellós. Una de les eines que més fa servir és un molinet, que no sé si les vostres àvies en tenien, la meva sí, allò és un molinet que s'aferra a la taula, el colles per baix. L'havíeu vist?
3: M'està sonant.
1: Per moldre el cafè?
2: És per moldre la carn.
3: Per fer la carn picada.
2: Per fer la carn picada, exacte. Sí. La meva àvia en feia servir sempre per fer els canelons, per picar la carn dels canelons, ho feies bé amb aquest molinet.
3: M'està sonant molt. Sí.
2: Que sí?
3: Crec que l'he vist a casa
2: doncs
3: la iaia.
2: Doncs ell en té un. Sí. I dic, clar, a vegades ha de recuperar aquestes eines antigues i, a més a més, no us ho he dit, ell és racialitzat i aleshores es troba amb alguns tipus d'inconvenients. Mireu aquest dia que van a buscar per fer gelat, precisament, que parlem avui.
5: He quedat amb una noia de Wallapop que té una gelatera superantiga que li vull comprar. Ara, quan la compri, us l'ensenyo. Bé, doncs ja està. Al final l'he comprat, perquè m'ha agradat, m'ha semblat que estava bé. Però quan he arribat, li he dit, hola, soc en Miquel, i s'ha quedat superestranyada. I va acabar el cotxe i es gira i em diu, ai, és que t'esperava diferent. I em diu, t'esperava que fossis més gran. I dic, bueno... I jo crec que el que s'esperava és que fos més blanc. Ara us l'ensenyo.
1: Vols que a última hora aquest racisme interioritzat ha fet un rebol a última hora, dic que t'esperava més... ample, i ha posat l'adjectiu...
2: Exacte, li ha sortit. Però vull dir que també és... No? Ell explica doncs, coses que es troben al seu dia a dia, i m'encanta doncs, que tingui aquesta ànsia per recuperar, ja us dic, no només les receptes, sinó també els instruments, perquè l'hauríeu de veure aquí amb no sé què es diu, embotint, amb el budell que ha comprat, amb la màquina aquesta del molinet, de molt elegant. Jo tinc unes ganes de provar de fer la botifarra d'ou casolana, que no m'hi veig. Es diu Miquelíssim, i el trobareu a Instagram. De veritat, val molt la pena.

0: parlant d'aquest nou concepte, l'AI al gelateo, ja fa dies que comencem a tenir aquest bon temps, i aquí els experts donem per inaugurada avui la temporada de gelats. La qüestió és, Laia, segons els científics, ens hem de sentir culpables? És a dir, és una guarrada, engreixa, no és bo per la salut, no hauríem de menjar mai...
1: A veure, mira, doncs hi ha diversos tipus de gelats i, per tant, depèn també doncs, de què mengis per si t'has de sentir malament o no, perquè és veritat que sovint si mengem gaire gelat doncs ens envaeix aquesta sensació de culpa, perquè sabem que no són del tot saludables.
2: És a dir, els processats són els bons.
1: No, això sempre al revés, Sergi. Amb tu el que faries, doncs al revés. Avui posem una mica de llum i veiem com podem menjar gelat sense sentir-nos malament. Mireu, hi ha els gelats d'aigua, hi ha els gelats a base de llet o de nata que tenen un alt contingut en sucres, de fet un 20 o un 30% del seu pes total. Però quins són aquests gelats? Doncs mireu, els gelats considerats d'aigua són aquests, els sorbets, els polos, els gelats de gel, que són aquests que són directament congelats, els granissats...
0: O sigui, clar, algú pensaria que són més sants perquè tenen menys cosa, però no.
1: No, si són d'aquests que us he dit, si són tipus sorbets o polos o granissats, doncs té 25 grams de sucre, més o menys, un gelat. Això és l'equivalent a 4 cullerades de postres de sucre. Això no és gaire bo, eh?
2: I déu-n'hi-do.
1: I el mateix que dues boles de gelat, que són aquests que fets a base de llet o de nata, que també tenen molts greixos. Val. Aquestes cullerades, a més, ja serien, per exemple, el tope màxim del que recomana l'OMS pel que fa a sucre en un dia, tant en infants com en adults. Per tant, no
2: és
1: ho
2: dir,
1: feu
2: si
1: perquè...
2: Si donem un gelat a un nen, ja no li donem res de menjar més.
1: Exacte, perquè tot porta sucres, ja ho sabeu, eh? Sigui com sigui, els nutricionistes asseguren que si fem un gelat més tipus casolà a casa, doncs en podrem prendre molt més sovint, que això és obvi, eh? Però és que potser no és tan difícil de fer un gelat d'aquests tipus polo. És a dir, quan controlem els ingredients, sobretot la quantitat de sucre, és quan podem abusar-ne. Per exemple, podem fer servir fruita triturada i congelada. Segur que guardeu a casa algun tàper amb una mica de préssec congelat, amb unes maduixes congelats, i això és fàcil perquè llavors el dia que vols fer-te el gelat tu agafes, que ja està congelat del congelador, i ho tritures i tens un bon sorbet, diguéssim,
2: eh? Un temps que ho fèiem a casa, això.
1: Oi que és? I no és gens difícil de fer.
2: No, ara hem tornat els processats.
1: No, Sergi. El que us deia, fruita triturada i congelada, però també podeu barrejar-ho amb iogurt, que també, si és un iogurt natural no hi poseu sucre, és ben bo i ben saludable. També podeu posar-hi cacau pur, que no porta gens de sucre, una mica de fruita seca per endolcir o per donar-li un canvi de textura, també. També podem optar per alternatives per endolcir com tipus dàtil, per exemple, que ja porta també... És molt més saludable que no pas el sucre, no cal dir que el sucre blanc. També val la pena recordar un parell de mites al voltant del món dels gelats. Primer, que hi ha una temporada de gelats. És a dir, això per què ho hem establert així? Roger, tu potser ens podràs il·luminar, que vas treballar de gelader, però...
0: Ah, no, feia el que em deien, no sé, perquè a l'estiu hi havia més feina i em vas fitxar a mi l'estiu.
1: Clar, però és veritat que a les nostres latituds és tradició començar a menjar gelat quan apunta la calor, clar. Perquè dius, oi, quina calor que tinc, em ve de gust un gelat.
2: Home, tu menges gelat, jo què sé, al novembre?
1: Jo no, però per què passa això? És a dir, en alguns països nòrdics, o de fet a la majoria, es menja gelat tot l'any. Mm-hmm. Això per què és? Perquè si han d'esperar tenir prou calor no en menjarien mai.
2: Però és que així com hi ha fruita de temporada, hi ha gelat de temporada.
1: No, d'això res. Tu pots menjar gelat de qualsevol cosa.
2: I puc menjar, jo què sé...
0: Està congelat.
1: Clar, la gràcia...
2: Però no puc menjar neules a l'agost.
1: Sí que pots, de poder.
2: És antinatura.
1: Però és veritat que no convida, oi? Però ja et dic, o sigui, és una cosa purament nostra, eh? Si tu vas a altres països del món, mengen gelat tot l'any. De fet, només heu de veure les pel·lícules americanes, que quan mengen gelat, no quan fa calor, sinó quan estan tristos. No,
2: exacte.
0: Quan els deixen.
1: Més que agafen aquestes banyeres de gelat i
2: aquelles tarrines enormes de quilo.
1: Tant si és gener com si és mes de març, no? Els afecten, no fan perquè tinc... Ai, quina calor que tinc! No, és que trist que estic. O sigui, el detonant per menjar gelat és diferent.
0: Però quan trenquen les parelles al setembre encara s'estiu.
1: Sí, llavors hi ha una petita coincidència. I l'altra mica també és que el gelat no es pot menjar quan fa fred perquè és dolent pel refredat, pel mal de coll. Doncs això és totalment fals. El gelat és un molt bon remei quan tenim mal de coll perquè és analgèsic i si a sobre el feu de cítrics, encara millor, perquè ens aporta vitamina C.
0: I fa baixar pel coll.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Laura, algú s'ha enrotllat amb algú, algú s'ha separat d'algú...
1: A veure, sempre tirat. Pregunteu directament això com si passés cada dia de la vida i això són notícies extraordinàries, sempre.
2: Sense anar més lluny, tu, bueno, és igual.
1: A veure, però que jo no sóc cap celebrity, m'entens?
2: Bueno, una mica sí.
1: Ai, va, per favor, no donem cap més exclusió
3: de la meva vida personal. Soc un famós català, no?
2: Exacte, sí. Tothom és un famós català.
1: No n'hi ha cap, ja t'ho dic ara. No? És lamentable ser famosa a Catalunya.
2: Aitana és una famosa catalana.
1: Bueno, va, parlem de famoses catalanes, però que lamentablement és perquè són famoses mundialment, no només aquí. Famoses catalanes que haurien de ser encara més famoses. Bueno, catalana no és, però si jugues al Barça, una mica catalana ja ho és.

0: Patrick Guijarró posant l'accent a la O,
1: sí,
0: perquè
1: igual, els... La suda rima. O sigui, aquí el que ens agrada és una mica de festa, i jo he de dir que jo quan vaig veure aquest vídeo de la Quica Nazaret cantant Café con Ron de Bad Bunny així en un bar intentant versionar-la per la seva final de la Champions, vaig pensar, home, ja tocava, no?, una mica de festeta al vestuari del Barça, tio.
0: Perquè cal, dir, sí, cal dir que aquesta cançó està triomfant moltíssim per fer tota mena de cançons de futbol. L'estan utilitzant a tot arreu. Vull dir, la sentireu gairebé a cada equip del món.
1: Bueno, és que Bad Bunny, ell és l'home.
0: Sí, sí.
1: En tot cas, això, com que els del masculí ara mateix no estan per celebrar masses coses, que jo sàpiga, fins que no guanyin la Lliga.
0: Pot ser aquest diumenge contra el Madrid.
1: Esperem. Doncs els moments icònics de festius ens els han de donar les noies, i jo ja estic molt a favor, tio.
0: Home,
1: clar que sí, clar que sí. A més, aquesta tia, sembla. Ja dic que jo no en sé de futbol ni res, però que només com a personatge, sisplau, que els que la portin a tot arreu, a la Quica Nazaret. Bueno, a mi he après català, que ho sapigueu.
0: No,
1: he escoltat una entrevista d'ella dient... Jo vaig dir si venia a jugar al Barça havia d'aprendre català. I fa totes les entrevistes en català.
0: I la Vicky López, nascuda a Madrid, que també la vaig veure a l'Infocar, adreçant-se en català, responent totes les preguntes en català. I
1: mira,
0: això,
1: només
0: que
1: diré,
0: aquí,
1: els homes que n'aprenguin. Que n'aprenguin.
0: Bueno, Fermín López, nascut a Andalusia, i el tio també va aprendre el català. Fantàstic.
1: Oh, totalment, hi ha de nascuts aquí que no l'han parlat mai.
0: Exacte,
2: però si ja no és només això. L'altre dia em vaig connectar, em sembla que era mirar el compte de l'Aitana Bonmatí, que tenia fotografies al seu compte d'Instagram llegint llibres. Que això, quin futbolista tio ho heu vist?
3: Perquè és futbolista.
2: Clar, un cop futbolista...
0: No,
2: els futbolistes homes...
0: No,
2: o sigui, la mateixa imatge, un futbolista home i un llibre no s'ha vist a la vida.
1: Bellerín.
2: Després de Pep Guardiola.
1: Bueno. Bellerín fent les seves coses d'esnob.
2: Sí, però bueno, una excepció, m'enteneu?
3: L'Oleguer preses.
2: Sí, l'Oleguer i el Pep, ja està. Sí.
1: Bueno, hem de tornar a parlar de Bad Bunny, perquè també s'ha viralitzat una mica, que és la gràcia de cada any, el seu look de la Met Gala, que és aquesta gala benèfica que fan als Estats Units. Jo no acabo d'entendre tampoc els beneficis a un bar. No entenc mai el tema del tema de la festa temàtica, perquè és una festa temàtica en què tu et donen una mena de titular estrany.
2: Com una premissa xunga, sí.
1: Em sembla que aquest any era com... moda de l'antiguitat, o art de l'antiguitat, o alguna cosa. Llavors hi havia gent intentant com simular que era una escultura clàssica.
3: L'escultura molava bastant, perquè a més era una model, no sé si alemanya, bueno, una model europea, que lluny de decidir anar sexy, semblava veritablement una d'aquelles escultures del Renaixement, que estan fetes de marbre, però que les teles sembla feta de seda.
1: Molt poc hot.
0: I feia veure que no tenia braços.
3: No, però n'hi havia una amb quatre braços, també, que anava com de deessa hindú. Com diu la Laura, la majoria de gent passa una mica de la premissa.
1: No, sí, bueno, cadascú la interpreta com li dóna la gana. Busqueu els vestits, perquè, clar, realment són molt estrambòtics, els fan dissenyadors famosos, etcètera, i llavors la gent, doncs, allà va una mica a viralitzar-se i a donar la nota, ja t'ho dic ara. Bad Bunny, com va anar? Doncs va anar disfressat d'avi. Moda de l'antiguitat? Doncs de l'antiguitat dels meus avis.
0: Es veu que anava sobre un pintor, no? Ho vam dir ahir.
3: Un oient va detectar que deia que aquest personatge era... O sigui, Bad Bunny
1: d'en Benito, no dubto que té mil capes, també, la disfressa.
3: Un oient deia que feia d'un cosplay d'un personatge d'una pintura francesa.
0: Sí.
3: I la model que us he dit es diu Heidi Klum, que no volia que es quedi així penjim-penjam, que és una model alemanya que sí que va seguir el fil per randa la premissa de la Met Gala.
2: M'agrada perquè en algun moment hem passat de veure que com que estaven, diguéssim, engalanats, però com si volguessin anar com vestits de traje, vestits guapos, diguéssim, a anar disfressats. Ja diem directament la disfressa. Vull dir que en un moment s'ha creuat una línia aquí que no sé si la premissa era una festa de disfresses.
1: Bueno, passa una mica com a Carnestoltes, que aquí cadascú interpreta com vol. Hi ha gent que es disfressa de manera més ridícula que et pots tirar la cara, gent que es fa disfresses molt currades, molt espectaculars, però que no podries anar a cap altra festa amb allò, i hi ha gent que simplement es vesteix una mica bé i ja està.
2: I ja està.
1: I posa un complementet.
2: Guapo,
1: exacte. Més gent que hi havia a la Met Gala.

0: persona que ha aconseguit viralitzar-se amb el seu vestit, disfressa, digueu-li com vulgueu, és Katy Perry, que anava com de cavallera medieval i llavors portava la típica reixeta que porten els cavallers, sí, així com que se't veu només la rodona de la cara, amb una porteta metàl·lica,
1: de fet, jo,
0: que se l'anava obrint i tancant.
1: Jo ahir en directe, que mirava una mica les fotos de matinada, jo vaig dir tranquil·lament, la Katy Perry necessita guia perquè no hi veu res. Però hores després vaig veure el que acaba de dir la Laura, que hi havia una porteta, és com una màscara d'esgrima, però tota
0: sí,
1: opaca, però que s'ha d'obrir per veure-hi, sí.
0: Clar, la qüestió ja et dic que és d'un Alcante, en aquesta gala, tampoc
2: ho penseu. Aquí només la nota.
3: Sembla una bombolla freixenet, per favor.
0: Una altra persona que va anar a la Met Gala, i ja em sembla que per segon any consecutiu, és la Rosalía, la nostra diva catalana, que aquí em sembla que és l'única catalana que hi va.
1: Sí. Aquí ja vam dir que ens molava el seu vestit, sí, inspirat sí, amb un quadre de Dalí.
0: Sí, no? A mi m'agrada força, però és veritat que és una mica lliure interpretació.
3: Sí.
0: O sigui, no és alguna cosa identificable que dius, va d'àvia, va d'escultura grega, va de lluitadora d'esgrima. No, no sabem de què va. No sabem de què va Rosalía, no passa res. Anava guapíssima.
2: És el que té l'art, que cadascú identifica el que pot.
0: Tu pots triar anar guapa, jo penso que sí. Tu ets la Rosalía, has de triar anar guapa i punt. Ara, m'ha agradat una dada que ha tret algú per X, per Twitter, que és que diuen, Rosalía, la primera artista que aconsegueix ajuntar tres persones amb qui s'ha enrotllat o que són les seves ex en una mateixa Met Gala, perquè hi havia Rauw Alejandro, evidentment, la Hunter Schafer d'Eufòria, i la Loli Bahía, que és amb la persona amb qui ara mateix en principi se l'està relacionant. Tots tres, tots allà. I diu, se me ha juntado el ganado, que és aquesta frase que diem a vegades quan sortim de festa i sabem que hi haurà tot de gent amb qui hem tingut històries.
1: La Hunter Schafer, guai, però clàssica, també.
0: Sí, no van arriscar cap de les tres exparelles de la Rosalía, no va arriscar amb l'outfit, que bueno, també s'agraeix, perquè així no es fan memes i no es fan històries, no se'ls va donar gaire atenció. Hunter Schafer, que per qui no sabia qui és, recordem que surt d'Eufòria, i és el motiu, segurament, pel qual Rosalía, després d'haver cantat, em sembla, una cançó per la banda sonora de la segona temporada, no sé quina temporada, d'Eufòria, es van conèixer, van tenir aquesta petita història d'amor, i Rosalía ha acabat participant a la sèrie d'Eufòria, aquesta nova temporada que acaba de sortir, on té una escena que s'ha viralitzat també moltíssim, perquè la veritat és que fa força gràcia.
4: Because the Spanish hood rat.
5: ¿Qué hablas? Hood rat de qué, pedazo puta?
4: Hood rat. Hood rat. That's what you are.
5: Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo el terrajo, hija de puta.
0: És una escena d'Eufòria on s'enfronta.
1: Xunga no, són dones que treballen d'estrippers i viuen en un context de la nit difícil.
2: Bueno, però ella està xunga, home, no fotem.
0: S'enfronta amb la Zendaya, que és la protagonista.
2: Amb la Zendaya, no és ni menys.
0: La insulta en castellà, és meravellós. I hi ha com tot de gent comentant com estan més potent l'insult en castellà que en anglès. Clar, a més la veiem a la Rosalía en un paper com de
2: xunga,
0: estranyíssim, quan ella sempre és molt políticament correcta i molt dolça.
3: És un bonxonito, d'aquí.
0: És un personatge, no?
1: A mi mola que la primera escena que surt, crec que és el capítol 2, parla amb el jefe, amb el mafiós, el jefe del lloc d'estriptease, que a més trafica amb droga, li fot també una aranga i el tio li respon, I don't speak Spanish. També perquè potser als Estats Units es van pensar que tothom el parla, bueno, i quasi, però bé. Paper molt breu, igualment, amb la Rosalía.
0: Sí, no, ja sabíem que seria anecdòtic, però no sabíem que ens donaria aquests grans moments, saps? Jo pensava que seria un personatge secundari que fins i tot potser parlaria en anglès.
1: Qui vagi el dia que ens expliqui què li sembla la tercera d'Eufòria, que res, han sortit 3 o 4 capítols només, no? Encara, poquet.
0: Sí, jo de moment encara no ho he començat, però he vist aquesta escena i he dit, sisplau, ho hem de comentar.
1: Tots els personatges estan fatal. O sigui, la Sidney Sweeney...
2: Això no és nou, eh? Sempre ha
0: estat fatal.
2: Jo per això ho vaig deixar.
1: La Ru, la Zendaya, la protagonista, que a més treballa en alguns moments de mula, passant droga dintre el seu cos, és potser de les més centrades de la resta de personatges.
0: I és de la que estava més pirada, les primeres.
2: Sí.
0: Imagina't, mare de Déu. No, és tan fatal. Vale, aquí també jo crec que està força malament de la testa ara mateix, és Shakira.
6: Este país, el Brasil, té més de 20 milions de madres solteres. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
0: Bueno, si no ho heu entès aquí, Shakira en perfecte portuguès, fa un al·legat a les mares solteres, que està perfecta, o sigui, fins aquí, tot bé.
3: Sí.
0: Mares solteres que surten cada dia a lluitar pel benestar de la seva família, per aixecar els seus fills, tal, fins que al final de tot ella es tira el rotllo i diu, jo sóc una d'elles.
2: Home, no.
0: I és com,
3: No.
0: Què dir-te, Shakira? Que sí, que molt bé que estiguis soltera.
3: Sacrificada, Shakira, sí.
0: Però classe treballadora no ets, amor, vull dir, que segurament els teus fills no els hi has ni de netejar els calçotets,
3: que no cola.
2: Sis nanis, noia,
3: home,
2: no.
3: A veure. També jet
2: sí
3: privat.
2: Que, punt a favor, Shakira. Que m'agrada molt com parla portuguès. Ja voldríem veure tothom de parlar hispana parlar portuguès també.
0: I tots els artistes que van a fer gires mundials que com a mínim sapiguessin dir bona nit en la llengua de l'altre.
3: Jo crec que fins i tot hi ha una sensibilització. Colòmbia està molt a prop de Brasil. Vull dir, no sí, vols dir sí, que sí. Hi ha aquí un... No sé,
2: mira, no ho sé, perquè
3: per una qüestió...
2: Una
3: necessitat, no?
2: Per una qüestió de majories a Llatinoamèrica estic convençuda que són els brasilers qui sempre han de canviar el castellà no, i tots els brasilers parlen castellà sí, sí, i m'agradaria veure tots els hispanos parlant en brasiler.
3: No, no, molt bé.
0: Un tema que no domino.
1: Potser algun dia... Jo la Shakira me l'imagino algun dia, algun dijous, que no té qui els recull els fills, ha d'improvisar última hora, no?
0: Segur que s'ha plantat a la porta de mare,
2: segur de mare, algú me l'aguanta, sisplau? Segur, seguríssim.
0: Bueno, en fi, Shakira, com sempre, pixant fora de test, de veritat, és que no hi ha manera de portar-la pel bon camí. I mira que a mi m'agrada Shakira, que jo m'agradaria com poder-la defensar, però que sempre acaba liant-la amb algo.
3: Sí.
7: Els experts i CAT.

0: parlem de la indústria armamentística, i no només d'això, sinó dels missatges, però aquesta indústria que no s'aturen des que Donald Trump va començar a escalfar el pati fa uns mesos exigint, ja ho sabeu, a Europa que produïssi més armes. Doncs, Laia, ara és l'Observatori de la Indústria de la Cambra de Comerç de Barcelona qui clama per un augment de les inversions en defensa. Diuen aquesta paraula, no?
1: Es diuen defensa, però volen dir armes.
0: Però es podria dir...
1: pistoles, sí,
0: no,
1: sí.
0: Es podria dir invertiu més en armes.
1: Exacte, és el que diuen. És un informe que ha emès aquest organisme i s'hi afirma que aquest sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en només 5 anys. Per alguna raó, han oblidat adjuntar a l'informe dades com, per exemple, quantes persones moriran quan es facin servir totes aquestes armes que s'haurien de fabricar al nostre país.
0: Allò que et poso el mail, t'adjunto total i el dono per fet.
1: Clar,
0: i no faig lo del clip.
1: Veig que aquí se n'han descuidat. També no dubten a detallar, en canvi, els milions d'euros que diuen que alguns hi guanyarien. També se n'haurien de dir qui serien els que els guanyarien.
0: Perquè si no hi hagués negoci no es produirien, dius.
1: Exacte. I també els suposats, perquè encara no els hem vist, llocs de treball que es generarien. I també a quin preu, eh? Tot això una mica se n'obliden. Però, si no m'equivoco, tampoc és que hi hagi un atur galopant al nostre país i, per tant, no sé si és ara el sector en què realment cal invertir i posar tot de gent a fer pistoles com si no hi hagués demà, eh? En tot cas, com que vivim en un món capitalista, els càlculs de la cambra sobre el potencial de les tecnologies militars només els tradueixen en diners, que és el que els interessa, diners, diners, diners, quan donaria tot plegat. Segurament els importa poc per qui, però ells consideren, doncs, que és una oportunitat perquè algú guanyi diners. Fins i tot el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ho ha qualificat de bona notícia, això d'augmentar el sector armamentístic, perquè és veritat que les polítiques de pau i no violència, doncs, a ningú no li semblen una prioritat quan hi ha l'oportunitat d'embutxacar-se uns quants calarons. Pitjor encara, el conseller amenaça: com que la intel·ligència artificial es carregarà molts llocs de treball, ens hem de començar a posar les piles i impulsar altres sectors. I li ha semblat, doncs, que contribuir de fer al món un lloc molt més violent, doncs, és el que cal ara mateix la indústria armamentística, posar-li l'accelerador. Per sort, però, el pacifisme de la ciutadania és encara de moment incontestable, la gent no s'ha mogut, i llegim a Nació Digital una enquesta, també d'aquests dies, que ha fet el Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió, on constatem que només un de cada quatre catalans voldrien augmentar la despesa en defensa. Potser, doncs, s'hauria de fer més cas al criteri de la ciutadania. Per contra, el 36% dels catalans es decanta per mantenir la inversió actual, la inversió de defensa al nivell actual, mentre que un 34% prefereix fins i tot reduir-la i prioritzar altres polítiques. Ves que no diguin, a veure, senyors, millor invertim en trens o millor invertim en educació, que no pas invertir en fer armes. Ves que no tingui la gent així de sobte una clarividència. Per ideologia, que ho sapigueu només, dada de l'enquesta també, els votants que s'identifiquen amb la dreta són partidaris en un 45%, és a dir, tampoc no arriben ni a la meitat, d'augmentar la despesa en defensa, mentre que els votants de centre-esquerra o d'esquerra són els menys partidaris de fer-ho, només amb un 27 o un 18% de persones que volen realment augmentar la despesa en defensa i invertir més en armament.

0: Hora de parlar de teatre. Ja s'ha fet pública tota la programació del Festival Grec. Teniu un munt d'estrenes teatrals, d'arts escèniques per veure, i moltes d'elles a l'aire lliure, que també és una nota a posar, però la sabidoria la té la Rita Oller. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que sí que hem de dir que moltes coses s'han exhaurit, molts espectacles ja han només sortit les entrades, però ens portes una bona ruta pel Grec 2026.
1: Sí, també ho seré una mica perquè us pugueu ubicar, què és el Grec, com funciona, etc. Llavors, el Festival Grec és un festival teatral que es du a terme a la nostra ciutat estimadíssima de Barcelona, i on es poden veure propostes internacionals a casa nostra i també produccions pròpies. Què passa? Que porten los grandes de los grandes, per dir-ho d'alguna manera. Ve un espectacle, per exemple, que es diu Ophelia's Got Talent. Si busqueu imatges online, veureu que és una proposta increïble a nivell escenogràfic, o artistes de renom internacional, com per exemple Romeo Castellucci, que van a llocs molt diferents de la nostra ciutat. O sigui, no només ensenyem a teatre, sinó que també anem a museus, a espais oberts, espais tancats. Vull dir que la proposta és una mica canviar el paradigma del que concebem com a teatre.
0: I m'he apuntat la companyia Colunca. Els coneixes?
1: Sí, tant. Fan diversos espectacles, de fet. Fan tres.
0: Ho dic perquè em molen les titelles. Sempre és de les primeres coses que em miro. I més, és fàcil repassar el cartell. I qui són aquests? Són Colunca. Val.
1: I tant. Doncs mireu, per exemple, podreu veure en aquest cas tres espectacles de la mateixa companyia que són diferents. Per tant, també és xulo poder veure com aquest trànsit, no? De dir com una mateixa companyia produeix tres peces diferents. Jo la tinc apuntada també i tinc moltes ganes d'anar-hi. Llavors, què passa? S'exhaureixen les entrades a un ritme frenètic. Per tant, jo us aconsellaria que tots i totes anéssim a buscar-les. Perquè us feu una idea, va sortir la programació del Grec i en 9 minuts s'havien acabat les entrades per diversos espectacles que es fan. O sigui que tothom a córrer. Vale. Llavors, perquè ens entenguem, hi ha els espectacles que es fan al mateix Teatre Grec, que només per l'experiència ja val la pena, perquè és preciós allà al Teatre Grec. I per com fa molta calor, que això sí que és una cosa que per la que heu d'anar previngudes, normalment et donen un vano i una revista perquè et puguis allà acalorar.
2: Refrescar una mica, perquè la cosa és que és l'època pitjor de l'any, no? Una mica.
1: Sí, exacte, però a canvi pots viure una experiència ben bohèmia com és estar en un teatre gaudint de l'aire lliure. Llavors, també hi ha programació de curta durada, diferents teatres de ciutat, que són dos o tres dies, que són aquestes coses flash, i després sí que hi ha una programació més extensa, gent.
2: Ah, entesos.
1: Llavors, hi ha una pàgina web molt currada amb tota la informació, jo recomanaria que anéssiu allà a mirar, però llavors, perquè així, molt ràpidament, perquè sapigueu què hi ha. Hi ha un espectacle que es diu La Truita, que és amb un repartiment de luxe, Emma Vilarassau, Jordi Buixaderes, entre d'altres, que és una comèdia que es desenvolupa a partir que una de les filles de la família es nega a menjar fricandó perquè s'ha fet lactopescato vegetariana.
2: Wow.
1: Llavors, això és sota la direcció de Ferran Utz. Llavors, divertit, ràpid. Després també hi ha el retret de Dorian Gray, que és l'Àngels Gunyalons, que es
0: el
1: posa
0: retret.
1: El retret. He dit el retret.
0: Pues, em quedo jo per fer la paròdia, sí.
1: Doncs mira, l'Àngels Gunyalons, en aquest cas, es posarà la pell d'Oscar Wilde, i amb en Marc Rússic a la direcció i en Jordi Cornudell a la direcció i la creació de la música, seran acompanyats d'un trio vocal masculí i un quintet de corda, mentre que explicarem tota aquesta història de Dorian Gray. Llavors, també, una cosa que jo tinc mil ganes de veure, que és Factory, Somni d'una nit d'estiu, que és una adaptació de l'Àlex Rigola, d'aquest clàssic de Shakespeare, que té un repartiment increïble, amb moltíssims actors en un espai tan menudet com és el Heartbreak Hotel, que ens transportarem a la Factory Warholiana per entrar en una nit màgica de llibertat i bogeria, no? Veurem com aquest somni d'una nit d'estiu, en aquest cas, l'ubiquem en un altre lloc. Però després també tenim noms com Lorena Nogal, Núria Guiu, Colunca Teatro, Angélica Lidl, gent, és fortíssim això, Pepe Lolo, Alexandre Duran Davis, Ben Atia, vull dir que són noms ben diferents entre ells, o sigui que és una proposta molt extensa i diversa, que us recomano que hi feu un cop d'ull i aprofiteu, perquè són d'aquells espectacles que quan te'n perds un tens la sensació d'haver-te perdut una cosa, de dir, això realment serà
2: valia
1: molt complicat
2: la pena
1: de tornar-ho a veure. Me n'hauré d'anar a un altre país per veure-ho. Llavors, aprofita que ens ho porten a casa i que no ens hem de gastar 100 euros per anar-ho a veure a Berlín, sempre és una bona oportunitat. I a més, si teniu cultura jove, ho tindreu a preus més que exclusius. Així que aprofiteu i compreu les vostres entrades.

0: pel que fa a la música en directe, t'has quedat amb un concert aquest dissabte a Vic d'en Guillem Roma.
1: Així és. I és que el cantautor usonenc presenta el seu nou disc Ritual d'Expropiació, que també fa una aposta més escenogràfica en aquest cas i també porta ballarins a l'escenari. Vull dir que és més un show complet. Aquest espectacle el podrem veure a l'Atlàntida de Vic aquest dissabte 9 de maig i veurem com en Guillem Roma segueix sent crític amb el sistema, però també indaga en aquesta idea del jo, que tot sovint ens martiritza, tot també experimentant amb unes bases més electròniques.

I reconeixem el Guillem Roma de sempre, poètic, polític, però també molt poètic i sensorial. I que ens recorda també la importància d'anar sense pressa i gaudir del camí. Com, per exemple, amb la cançó Sense pressa. No anar...

L'espectacle compta amb coreografies de Cora Leiva, que és ballarina de Maria Arnal, entre d'altres, i un disseny de llums potent i trencador d'Àngel Guilanyà, que també és qui fa les llums del Lil Dami, el Ferran Palau, i és tota una oportunitat, crec, de gaudir d'un bon espectacle i a sobre amb bona música. Ben diferent entre ella, com per exemple amb aquest tema que es diu Amor, Amor, Amor. Amor.

0: Així que ja sabeu, és si guai, aquest dissabte 9 de maig voleu anar a l'Atlàntida a escoltar-lo, jo crec que serà tota una oportunitat. I perquè el Guillem Roma mola molt, a mi m'encanta.
1: Sí, sí, sí, em dona un bon rotllo.
0: I notes que sap de música, que això ve de gust, que dius, no és només una producció superficial, sinó que aprofundeix en el missatge, en l'obra.
2: Un dia va venir aquí on estàs tu asseguda i feia bromes de Mozart.
0: Sí,
2: bé, avui hi ha una època molt guai que és entre Sant Jordi i els grans festivals, que és l'època que m'agrada molt, que és la dels prefestivals. Allà t'apuntes, et fan un petit tastet, et conviden alguna cosa, trobes algú que potser anirà al festival gran, o que segur, i que potser us retrobareu. És a l'època dels prefestis i te n'has apuntat un, la presentació de l'Ambassad.
0: Així és, i és que tindrem les al·lèrgiques al polen en aquesta presentació del festival, i també és aquest 9 de maig, o sigui que és un dia potent a nivell cultural. I tant. És el concert de presentació del Festival Ambassad, com hem comentat, i que en aquest cas es farà a la Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de Sabadell. I és que després del llançament del nou disc que es diu Alarma, que destaca doncs, pel seu gir rocker i grans col·laboracions com, per exemple, amb el Joan Manuel Serrat, fortíssim, ens presentaran aquest àlbum que és festiu i ballable per donar l'inici a aquest festival que és l'Ambassad meravellosíssim, que es durà a terme els dies divendres 15, 16 i 17 de maig. I, com sempre, entrades per cultura jove a preu més que exclusiu. Podrem veure els grans coneguts de casa nostra i que sonen contínuament a ICAT, així que, oients dels experts, aprofiteu que les entrades per cultura jove estan en preu regalau.
2: Ens quedem amb aquest adjectiu i amb les al·lèrgiques al polen. Rita, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Ja.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: I avui punxem aquí a la secció Worse Than Ever un tema de la Katy Perry. I haig de dir que a mi em fa mal el cor perquè la Perry ens ha deixat tamacles, com per exemple X aquel. D'altres més nous com Roar. Temes que ens remeten als focs artificials. O aquella cançó que es deia Last Friday Night. Però, ai las, va arribar l'any 2024 i la publicació del seu àlbum 143. I el disc diríem que no va ser el millor de la seva carrera. Ho diem perquè va ser designat pitjor àlbum de la seva discografia, pitjor àlbum del 2024.
2: Però què vol dir pitjor? Qui dona els premis a pitjor?
1: Diverses revistes van fer un top i, bueno, estaven encapçalant-lo a tot arreu. I també diuen que és del,
2: a veure,
1: dins del top 10 de pitjors discos de la dècada dels 20.
2: Té molt hater, la Katy Perry. Jo crec que no s'ho mereix. Ella és una diva del pop i, a més, et dona molt d'espectacle.
1: És
2: que
1: el xarango mundial?
2: Tampoc tant, jo crec que
1: és
2: no.
1: És buos mundial?
2: És que per mi no, saps? Vull dir, per mi,
3: no,
2: per mi jo crec que està molt per sobre.
3: Que té, vaja, no sé, per
2: crec
3: sobre...
2: Que simple...
3: Per sobre de xarangos.
2: I de xarango.
3: De xarango, no. Però no és mundial, però equivalent.
2: La tia sap com fer el xou.
1: Jo sóc bastant fan de la Katy Perry. El que passa és que és veritat que les cançons d'aquest disc no són les millors que ha fet, per exemple.
4: Abans d'això, pots anticipar sí o no el vestit de la Rosalia? Sí o no? Ja està.
2: Sí, per mi sí.
4: Vale, continuem amb el Worse Than Ever.
1: Doncs cançons com, per exemple, la que sonarà avui, Gimme Gimme, que són avorrides a matar amb lletres com Dona'm, dona'm amor, deixa de fer-me perdre el temps, gatet, gatet, vols venir a festejar aquesta nit? Tripi, tripi, papa, porta'm de passeig, si vols el meu cos has de fer-me volar al cap. Acompanyada del raper 21 Savage, que li diu, jo sóc com Amazon perquè tinc tot el que busques.
2: És que clar, sí.
1: A veure.
2: Apuradet.
1: Oi que sí?
2: Doncs sí, no. Però ja no estan pitjors.
1: La Worse Than Ever d'avui, aquesta. Gimme, gimme.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Tret de sortida aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 7 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys, adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya, que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita en parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. L'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé afectarà prop de 180 treballadors a Catalunya, més de la meitat dels anunciats a Espanya. L'impacte més important recaurà en les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat. En menor mesura, també es preveuen acomiadaments a les seus de Girona i Reus. Dels esports destaquem que el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I en cultura, els Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani, la 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental, que s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de les 7. És moment per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb una avaria a hores d'ara activa a la B10 a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, que obliga a tallar un carril de circulació provocant 5 quilòmetres de retencions en sentit nord cap al nus de la Trinitat. A hores d'ara també trobem retencions a la mateixa via, però en sentit sud, des de Sant Adrià de Besòs. Al nus de la Trinitat també recordem aquesta lentitud habitual per la C58 des de Sant Quirze i també a la Ronda de Dalt, on hi ha retencions en sentit sud fins a Montbau. Al Vallès també hi ha congestió habitual de 3 quilòmetres a la AP7 a Cerdanyola, en sentit nord, i també en sentit sud entre Mollet i Barberà. També trobem retencions habituals a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui, en direcció Barcelona. Des del Llobregat, l'entrada també deixa retencions cap a la capital catalana per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Avui no faltaran els ruixats. Una altra vegada, de fet, al llarg d'aquest matí ja els núvols han de continuar sent força abundants en alguns indrets, sobretot del nord del país, a les comarques de Girona, amb boires també a les valls pirinenques, a la Catalunya central, i ja ràpidament els núvols aniran inflant a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. De fet, al voltant del migdia ja començaran a deixar els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, també al massís de l'Ordal, a les muntanyes de Collserola, també dels dos Vallesos, i hem vist aquesta tarda sí que aquests ruixats s'estendran d'una forma molt més evident, especialment al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins al Ripollès. També hi haurà marxa per Clariana, sobretot a la Costa Brava, i amb una tarda que si fa no fa serà com la d'ahir pel que fa a la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades, criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17, fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorial. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla Les Llars d'Infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. A la vigília de la primera de les vagues ja s'han succeït diferents accions de protesta a escoles, a instituts i també als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar-li al govern que es reobrin les negociacions de millora de les condicions laborals i del sistema educatiu. En té més detalls l'Ester Minguell.
4: A Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra de professors de secundària.
5: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi totes aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
6: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país. No se senten representats amb això i no pots anar insistint.
4: Aquestes protestes són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
1: A Lleida, quatre sindicats d'educació han ocupat els serveis territorials com a mesura de protesta. Denuncien l'immobilisme del govern i que no s'ha avançat en cap de les mesures que reclamen els sindicats. Tots ells també han fet una crida a la vaga unitària del 12 de maig i a la gran manifestació de Barcelona. Insisteixen en que res ha canviat i demanen mesures reals. Rosa Aguilar és portaveu d'USTEC a Lleida.
7: Estarem a dintre fins que, d'alguna manera, se'ns doni algun tipus de compromís per tal que la consellera d'Educació canviï de parer i, sobretot el govern entengui doncs, que no pot continuar mantenint aquest pols amb la comunitat educativa.
1: I a Terrassa, al Vallès Occidental, la comunitat educativa de l'Institut Escola Feixes ha tallat el trànsit durant 10 minuts, també per reivindicar millores al sector i donar suport a les mobilitzacions i les vagues. Ha estat poc temps, però suficient per desesperar alguns conductors i també per mostrar la complicitat d'altres. Però coincidint amb l'inici de les mobilitzacions, des del sindicat Comissions Obreres han fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i amb el Departament d'Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions perquè s'hi sumin. El pacte preveu la incorporació d'un miler de nous professionals per a l'escola inclusiva el curs vinent i millores salarials pel professorat, els PAE i les educadores i les educadores deia d'educació especial, integradors socials i tècnics d'educació infantil. Ho ha assegurat Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
8: L'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument. Hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
1: I encara en aquest context ja són 905 les escoles i instituts públics que amenacen amb no fer colònies i sortides al curs vinent, tal com venen anunciant fa mesos. Són el 40% del total de centres i s'han adherit a un manifest que s'ha presentat per deixar de fer aquestes sortides si el govern no implementa millores reals al sistema educatiu. Els impulsors de la iniciativa també denuncien les pressions que les direccions de molts centres estan rebent per part d'Educació per no deixar votar l'adhesió a aquesta iniciativa als claustres. Han afegit que si el curs vinent no es fan sortides ni colònies, serà responsabilitat del govern i del seu immobilisme per satisfer les demandes dels docents.
9: El tema de les sortides i colònies són activitats que nosaltres fem per vocació, o sigui, no estan remunerades ni estan dintre de o sigui, és pel voluntariat nostre, i llavors el que nosaltres volem és... Hem aturat aquestes sortides i colònies perquè el que nosaltres volem és que es valori la figura del docent, que no estem bé, estem en mode supervivència fa molts anys, aquestes samarretes de fa 12 anys, o sigui, 14 anys, i encara estem amb l'SOS.
1: Set i deu, us ho destacàvem en titulars, una visita a la presó de Can Brian Zoo i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. Ens en dona més detalls en Jordi Casino.
10: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
11: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios, la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustí.
10: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Doncs us ho acabem d'explicar, una visita que combina espiritualitat, mirada social i també lectura política d'un moment globalment convuls. Per interpretar-ne el sentit, en parlem ara mateix amb Sor Lucía Caram. Ella és dominica i directora de la Fundació del Convent de Santa Clara. Sor Lucía, bon dia i gràcies per acompanyar-nos tan aviat.
12: Moltes gràcies, molt bon dia.
1: El lema de la visita del papa a Espanya és Alceu la mirada. En un moment en què el món està tan convuls per guerres, migracions i per tanta desesperança, com hem d'interpretar aquest missatge?
12: Mira, a mi quan em van proposar aquest títol em venia la realitat de lo que jo estic vivint quan vaig a Ucraïna. Quan tota la gent els ha fallat, fins i tot gent que ve d'un país que està marcat per l'ateisme de la Unió Soviètica, per la secularització, enmig de la desesperació, la gent aixeca la mirada quan tot els ha fallat, buscant una resposta i buscant una referència. I ahir vaig entendre perfectament el que significava, no? Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu, que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Entonces, jo crec que això és important, com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans. I Jesús, quan aixeca la mirada, s'adona que té davant seu gent que té gana i és quan multiplica els pans i els peixos. En definitiva, quan ens convida a compartir. Per mi és aquest el sentit de l'aixecar la mirada en aquesta visita del papa Lleó.
1: L'agenda del papa a Catalunya, em centro aquí perquè és el que ens toca geogràficament, és extensa, però hi ha tres o quatre escenaris que concentren tot el significat. El centre penitenciari Brians 1, Montserrat i la Sagrada Família, però també la trobada amb els joves a l'Estadi Olímpic. Quatre símbols, quatre idees molt clares. Res és gratuït en una agenda tan atapeïda. Amb quatre pinzellades, Sor Lucía, definim una mica els adjectius o per què aquests quatre símbols?
12: Jo penso que hi ha una cosa que és molt important, o sigui, el ve evidentment a Catalunya, el que significa la figura de Gaudí amb la seva obra impressionant, que és l'anunciar l'Evangeli des de la bellesa i els misteris de la vida de Jesús plasmat en la Sagrada Família, no? Una visita que realment és, té tot un significat que va més enllà de lo cultural, però que entra en el que és la bellesa, que també és el que ens porta Déu, no? La visita a Montserrat és un lloc de referència en Catalunya. La muntanya de Montserrat, la comunitat de monjos, i és un lloc de peregrinació, és un lloc de fe i un punt de trobada essencial. I sense dubte, en el cor del Papa Lleó, missioner, estan els més pobres. I la visita a Brians i als més pobres en la parròquia dels Agustins posa de manifest la seva opció preferencial, i que penso que són coses que ell ha volgut personalment posar-les, no? Sí, el primer venia per la Sagrada Família, però s'ha trigat molt en fer el calendari perquè ell ha volgut posar alguns esdeveniments que per ell són els més importants. De fet, el Papa Francesc tenia també pendent, i per això és la visita a Canàries, no? Quines són les opcions que ha de fer l'Església avui pels més pobres, no? Sense dubte, les presons són un lloc claríssim, no? Vaig estar a la presó i van venir a visitar-me, no? Pues estas són les obres de misericòrdia que l'Església ens proposa des de sempre, i que ens anirà sorprenent com el Papa, el seu missatge és molt clar, molt directe, i mai s'oblida dels més pobres. I per altra banda, el seu missatge és un missatge evangèlic. Sense dubte, si l'Evangeli no incomoda, vol dir que no hem entès l'Evangeli, no? I així com s'havia fet molta propaganda de com s'hi financiaria la visita del Papa i les trobades que tindria, ell ha decidit, no, jo aniré i em trobaré amb qui jo vull. I ell vol trobar-se amb el poble de Catalunya, a Montserrat. La Sagrada Família és més universal per tots.
1: Perfecte.
12: I sense dubte anar a Brians a trobar-se amb els més pobres.
1: Sor Lucía Caram, doncs gràcies per fer-nos d'entrada aquesta interpretació. Jo crec que tindrem més dies per seguir-ne parlant. Gràcies per acompanyar-nos avui. Bon dia.
12: Moltes gràcies. Bon dia.
13: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem, que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. És una crònica de la Maite Polo.
14: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
15: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
14: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
16: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant
17: molt probablement d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
4: El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
1: La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Deia que fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
18: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
19: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
18: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
1: El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en una tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Àlex Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
20: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
1: El Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
21: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols.
1: Abans de la celebració, l'equip blaugrana va signar una nova golejada sobre el Llevant. Vicky López va obrir la llauna amb un xut des de fora l'àrea. Clàudia Pina va fer un doblet en el seu retorn a la titularitat i Carla Julià va aprofitar els minuts per sumar el tercer gol en els darrers quatre partits. Xerten Leip va culminar la maneta davant un equip valencià que ja ha certificat el descens de categoria. El Barça ha començat a preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, en què, si puntua, serà campió de Lliga. Després de dos dies de descans, els de Hansi Flick van exercitar-se amb l'única absència de Lamine Yamal, baixa per al que resta de temporada. Mai abans els blaugranes han sentenciat un títol en un duel contra l'etern rival. El partit, a més, serà el retorn d'un clàssic al Camp Nou després de 3 anys. Jules Koundé explica que el vestidor afronta la cita carregat de motivació.
2: Veo el equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga con una victoria. Bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
1: Els Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i s'allargarà fins al 17 de maig. Ens ho explica en David Navarro.
3: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestiona narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan Sant in Gaza, amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
22: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
3: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el...
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Ràdio Arenys.
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
10: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el tret de sortida d'aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives, com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. De seguida ho ampliem en conversa amb Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 7 de maig. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
11: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important.
10: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. Dels esports, el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura, els Docs Barcelona exploraran les fractures del món contemporani. La 21a edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada d'avui comença amb dues avaries. La més recent, a la C33, a Montcada i Reixac, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues en sentit sud. L'altra avaria ha estat a la B10, a l'altura de la Barceloneta, i obliga a tallar un carril que provoca 4 quilòmetres de cues en sentit nord. També trobem retencions a la mateixa via en sentit sud des de Sant Adrià de Besòs. Al nus de la Trinitat hi ha lentitud per la C50 des de Sant Quirze, i a la Ronda de Dalt es fan cues fins a Montbau. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè ara mateix els trens amb destinació a l'aeroport de Barcelona acaben el seu recorregut al Prat de Llobregat. Tot plegat és per una incidència en un tren a l'estació de les instal·lacions aeroportuàries que provoca retards generalitzats a la línia R2 Nord. I pel que fa al temps, avui no faltaran els ruixats tampoc. Aquest matí s'esperen núvols importants al nord del país, a les comarques de Girona, a les valls pirinenques i a la Catalunya central. Ja ràpidament els núvols s'aniran inflant fins a arribar a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. Al migdia cauran els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, a Collserola i als dos Vallesos. I aquesta tarda els ruixats s'estendran d'una forma més evident, especialment al Pirineu lleidatà. Hi haurà marge, però, per a les clarianes, principalment a la Costa Brava. La temperatura seguirà sense canvis.
8: Notícies en xarxa, edició matí.
10: Us ho destacàvem suar en titulars. Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17 fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorials. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb les altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les 4 capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Doncs per entendre què hi ha al darrere d'aquesta vaga i per què el conflicte s'ha cronificat a Catalunya, en parlem tot seguit amb Ferran Aquilina, portaveu de la plataforma 03 Catalunya. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
10: En els vostres comunicats parleu d'un model trencat i fragmentat amb fins a 5 formes de gestió diferents i condicions molt desiguals. Quines conseqüències té aquesta fragmentació per a les educadores, però també per als infants?
12: Clar. Principalment aquest model el que produeix és una falta d'equitat, una falta d'igualtat a tot el territori, a tot arreu de Catalunya. Val a dir que vull dir, aquesta gestió que has comentat de 5 models vol dir que no és el mateix, per exemple, un infant que viu a Reus, a Tarragona, Barcelona o Girona, perquè les condicions econòmiques que els poden oferir els ajuntaments no poden ser les d'adient, depèn de la de finançament de la Generalitat.
10: Catalunya té les ràtios més altes d'Europa. Què implica això en el dia a dia i per què parleu fins i tot de violència cap a la infància?
12: Clar. Cal dir, vull dir que, bueno, que a nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, una sola persona que està educant, doncs això, podeu imaginar que això és un número, doncs, molt altíssim. Per tant, es demana això. I per això es demana violència. Violència també parlem davant dels infants, davant dels mestres i davant de les famílies, perquè clar, els mestres també volen educar, volen estar amb les famílies i tot això produeix doncs, un problema molt, molt gran.
10: Demaneu un 03 universal, gratuït i 100% públic. Què hauria de fer el Departament d'Educació, però també els ajuntaments, per garantir un finançament estable i evitar que la manca d'oferta pública acabi, sobretot, reforçant la privada?
12: Clar, per això nosaltres diem de dir que sí, que hi ha tenim unes lleis, tenim això, però el que s'ha fet el desenvolupament de tot això no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir, que ara el finançament és 1.800 per infant i el que volem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dir ja és un propi problema perquè falta un finançament. Com han de fer-ho els ajuntaments, que a vegades, moltes vegades, no poden, i això vol dir que, vull dir, que no, ja, no és correcte. Per tant, vull dir que això genera un problema i s'hauria de fer doncs, el que diem nosaltres, una llei, unes condicions específiques legislatives per les quals això pugui ser ordenat des de la Generalitat.
10: Ferran Aquilina, estarem pendents d'aquesta vaga d'avui i també de la que heu de fer el proper 20 de maig. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
12: Vale, a vosaltres.
9: Notícies en xarxa. Actualitat local.
10: Una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
14: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustí.
13: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
10: Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. Caram ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
11: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
10: Un Papa Lleó XIV que s'ha significat en proclames antibel·licistes davant el context geopolític actual. Doncs bé, aquest dijous està prevista la compareixença del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, al Congrés per informar justament sobre la situació dels dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts a Israel, com a mínim fins diumenge. Coincidint amb la sessió, l'Organització de la Missió Humanitària ha convocat aquest dijous concentracions permanents de suport davant de la seu de la Unió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament immediat de Saïf Abu Keshek i de Tiago Ávila. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a donar un ultimàtum a l'Iran per acceptar el pla de pau proposat per Washington i ha assegurat que si Teheran accedeix a complir amb les condicions de l'acord, posarà fi a la guerra. No obstant, Trump ha advertit que si Teheran no accepta el document de pau, començaran els bombardejos que seran, diu, d'una magnitud i d'una intensitat molt més grans que fins ara.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
10: Anem camí de 3:15 del matí. Avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
15: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
16: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
15: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
10: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que des del govern català estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat aquest brot d'antivirus. Illa ha expressat suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest afer.
17: El meu suport, suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte a aquest creuer el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan, afortunadament, en bones condicions.
10: La plantilla del Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
18: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I de l'altre, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
10: Menys bones notícies amb els treballadors de l'empresa Nestlé, perquè fins a 175 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la multinacional suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
19: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
17: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho hem... Ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
19: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
10: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat invertir 415 milions d'euros els pròxims 10 anys per regenerar el barri del Besòs i el Maresme al districte de Sant Martí. L'acord preveu que el govern aporti 150 milions d'euros i el consistori la resta, 265 milions. L'objectiu és accelerar les actuacions per rehabilitar el parc d'habitatge i garantir la seguretat dels veïns que viuen en edificis construïts durant els anys 50 i 60 i que tenen deficiències importants. Es podrien rehabilitar uns 4.000 habitatges distribuïts en 200 finques. Un govern de la Generalitat que vol augmentar també l'agricultura i la ramaderia ecològiques, ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures encaminades a aconseguir que la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. La seva feina és, bàsicament, guiar agricultors i ramaders en qüestions legals i ampliar les prop de 287.500 hectàrees que actualment hi ha a Catalunya d'agricultura ecològica. Albert Mercè és dinamitzador i coordinador territorial.
20: Assessorar tant a la persona que s'incorpora a la producció ecològica, que és nou i, per tant, ha de fer la transició d'un sistema convencional cap a un sistema ecològic i, per tant, assessorar-la en tot el que sigui, però també aquella persona que ja està dintre el món de la producció ecològica i que, per tant, necessita de l'acompanyament.
10: El REC.0 d'Igualada ha arrencat amb bones expectatives. El barri del REC s'ha omplert de visitants en l'inici de la 30a edició d'aquest festival que ofereix moda, cultura, gastronomia i artesania. Més detalls en la següent crònica de Canal Taronja Noia.
21: Una nova edició del REC.0, el Festival de Moda, Cultura i Gastronomia, que fins dissabte transformarà el barri d'Igualada en un gran circuit de pop-up stores, patrimoni industrial, activitats culturals i cuina de carrer.
22: Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim, amb 37 punts de restauració diferents, i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
23: Som de Torredembarra. Sempre procurem venir el primer dia perquè sembla que hi hagi d'haver menys gent, però déu-n'hi-do.
24: Molt xulo, la veritat, m'està agradant molt.
21: Un certamen que arriba a la 30a edició i que consolida el seu model com una de les cites comercials, culturals i urbanes més singulars del país. Més d'un centenar de marques participen en aquesta nova edició, amb una forta presència de moda catalana, que representa al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
10: Amb 9 minuts arribarem a les 8 en punt. El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
0: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
10: En futbol, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
1: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim aquí, farem per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
10: I el Reus s'ha acomiadat de la fase final de la Champions d'hoquei patins amb una derrota als penals davant del Benfica. Els roig i negres es van quedar sense premi després de fer un meritori partit contra un dels favorits per aixecar el títol diumenge. L'equip va igualar dos cops el marcador amb les dianes de Martí Casas i de Marc Julià i va forçar una pròrroga que es va esgotar sense moviments al marcador. Les errades en els llançaments de penal, però, van acabar deixant eliminat el conjunt del Baix Camp. I avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en els quarts de final. Un partit amb aires de revenja, ja que els portuguesos es van imposar en la final del Mundial de Clubs el passat mes d'octubre. El Barça fa 8 temporades que no aixeca la Champions, mentre que l'Sporting ha guanyat en 3 de les últimes 6 edicions. I us parlem ara del Docs Barcelona, que explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca just aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades

0: franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
1: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
0: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
2: I el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català. És una crònica ara de Carina Bellver.
3: Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, un concert que comptarà amb les actuacions de l'orquestra de corda del Conservatori, també de l'orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
4: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres. Això ha anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
3: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tenim la cuina mediterrània tan integrada que potser sovint no la valorem prou. Per sort, hi ha iniciatives que la promouen alhora que posen en valor els beneficis d'una alimentació conscient, de qualitat i de proximitat. Entre el 8 i el 10 de maig, la 12a Fira Empordà Cuina i Salut omplirà Torroella de Montgrí d'activitats gastronòmiques, saludables i familiars. Des d'aquest municipi del Baix Empordà ens proposen tornar als orígens, posant al centre els productes de quilòmetre zero i l'slow food. Per posar-ho en pràctica, la fira compta amb tallers de cuina saludable, xerrades, tastets, espectacles, cercaviles i un mercat ple de parades per descobrir aliments de tot tipus. També hi haurà show cookings, demostracions, ambada parellada, Laura Serra i Alba Pernia. A banda de cuina en directe, a la programació hi trobareu propostes com el taller Memòria de peix per descobrir els secrets antics de la pesca de riu, un itinerari per conèixer la fauna invasora i protegida del riu Ter, un taller de planter de temporada o un d'abelles i insectes pol·linitzadors. Del 8 al 10 de maig, 12a Fira Empordà Cuina i Salut a Torroella de Montgrí. Més informació a agendatorroella.com.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Tret de sortida aquest dijous el calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques...

0: pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
1: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
2: Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, que ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
3: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
2: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. En aquest context, avui seguim aprofundint en el coneixement d'aquest virus, en la possible soca dels Andes, en els protocols de trasllat i en les decisions que s'estan prenent a nivell de salut pública. Per això, ens acompanya la doctora Natàlia Rodríguez. Ella és investigadora de l'IS Global i és també metge de salut internacional del Clínic. Doctora Rodríguez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia a vosaltres.
2: La possible identificació d'una soca de la família Andes, aquesta l'única capaç de transmetre's entre humans, és veritat que ha encès una mica les alarmes. Què implica exactament que aquest brot pugui ser d'aquesta variant i fins a quin punt això hauria d'augmentar la nostra preocupació?
4: Sí, no crec que hagi d'augmentar la nostra preocupació. De fet, explica una mica què és el que està passant al vaixell. Perquè s'entengui, antivirus hi ha com 30 espècies diferents, no? Subespècies. Només una té la capacitat, a vegades, i és una capacitat molt poc eficaç, de poder transmetre en alguns casos a persona a persona, no? Això passa amb situacions com, per exemple, un creuer o com, per exemple, hi ha algun brot, no?, que ha hagut a Argentina en el context d'una festa, però en realitat el que sabem és que és un virus que no és un virus fonamentalment respiratori i la seva transmissió no és fonamentalment respiratòria.
2: El vaixell arribarà a Canàries, ho dèiem ara, al cap de setmana, i els passatgers espanyols seran repatriats a Madrid, on se'ls ingressarà a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Quins protocols s'apliquen en casos com aquest? Què passarà quan arribin a l'hospital?
4: Sí, bueno, això... jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, i una mica restrictives, no?, per estar el més segurs possible, no?, en una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues és suficient, no?, el que passa que tenim molts pacients que han estat junts, no?, o molts potencials pacients, entre cometes, no?, i molta gent que ha estat junta durant molts dies i moltes incògnites. I jo suposo que el que s'estan barallant són opcions molt, molt segures, no?, i per descomptat segures per la població i segures pels passatgers.
2: Li pregunto també perquè la ministra de Defensa deia que aquest és un ingrés voluntari, perquè és una mesura privativa de llibertat. Realment és així, tenint en compte que podrien contagiar altres persones?
4: Sí, en realitat, no és ben bé així. No és que sigui obligatori ni voluntari, sinó que quan hi ha mesures de salut pública pel mig sí que hi ha una certa obligatorietat, entre cometes, no? Si, per exemple, si ens trobéssim en un cas a l'hospital concret, no?, d'un pacient que has d'aïllar perquè creus que té una sospita d'un èbola i aquell pacient no es vol quedar, llavors ha d'intervenir un jutge. No crec que calgui en aquest cas, perquè suposo que tothom, no?, el que vol és estar el més segur possible. És una línia, no?, és una línia difícil.
2: Natàlia Rodríguez, doctora, una última qüestió molt ràpida, però la hi vull fer. Hi ha hagut tensió entre el govern espanyol

0: i el Canari sobre si el vaixell havia d'atracar o no les illes espanyoles. Fins a quin punt, a petició de la OMS i de la Unió Europea que s'ha fet el govern espanyol, s'hi podia negar? I des del punt de vista científic i de salut pública, què diu la llei internacional?
1: Jo no sóc experta, jo sóc experta en clínica, llavors no puc dir coses que no sé, eh? Però una mica per sentit comú, no? Hi ha unes guies internacionals, no? Que fan que aquestes coses entre tots els països ens hem de coordinar i hem de buscar les solucions més interessants, més segures, no? I per tant, encara que no hi hagi una, com abans hem dit, no? Una obligatorietat per llei, no? Normalment se sol fer així.
0: Doncs, doctora Natàlia Rodríguez, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi molt bé.
1: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: I quan són un quart de nou del matí, abordem la crònica laboral amb una bona notícia. La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salella, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
3: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I de l'altra, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
0: Les notícies no són tan bones a Nestlé. Fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació de la companyia suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i de Comissions Obreres, però també amb representants de la CGT i del CESIF. A partir ara s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. I el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic que han seguit els companys del Nou TV.
4: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
5: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tot ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
4: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
0: I marxem ara cap al sud del país, on el Servei de Costes de l'Estat està fent una actuació d'emergència a l'illa de Buda, al Montsià. S'està reconstruint el cordó dunar que separa el mar dels calaixos, una actuació que per primera vegada es fa amb l'ús d'una draga. Els treballadors, que van començar les feines el 29 d'abril i encara s'allargaran uns dies, han rebut la visita del delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, i de l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, la Teresa Solsona. Tots dos han destacat la importància de fer-hi manteniment i no només actuacions d'emergència.
6: Sabem que hi ha una manca de sediments molt important, que és un problema, diguem, pel seu manteniment. Per tant, hem de fer gradualment i amb tota la determinació possible tots aquells elements d'obra d'obres d'emergència, però també obres a mig i llarg termini.
7: Ara això ha sigut per una urgència perquè s'ha trencat un dels galatxos que entra a l'illa de Buda. Si és possible, hem de previndre.
0: El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
8: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
0: En Barça, en futbol, volíem dir, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
9: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim aquí, farem per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
0: A l'Espanyol li queden 4 finals per certificar la permanència a primera divisió. Dissabte visitarà el Sevilla, l'equip que marca la permanència, amb 2 punts menys que els blanquiblaus. El conjunt de Manolo González fa 17 jornades que no guanya i només ha sumat 6 punts de 51. Un triomf al Sánchez Pizjuán, però deixaria la salvació gairebé sentenciada. El migcampista, Pol Lozano, assenyala la importància de fer un bon partit en aquest camp, en el Sánchez Pizjuán.
10: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana. Nosaltres bueno, ja els vam guanyar aquí a casa. Sabem on els hem de fer mal i, evidentment, sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. I dins el vestidor estem convençuts i anem amb determinació aquest cap de setmana.
0: L'Espar Girona enceta avui les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Visita la Fonteta de Sant Lluís a les 7 de la tarda per enfrontar-se al València, un partit que les gironines afronten amb preocupació per les nombroses baixes que afecten l'equip. La prèvia és de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
11: La supervivència s'ha convertit en el modus vivendi de l'Espar Girona aquesta temporada i no serà menys en les semifinals cap al títol amb una plantilla condicionada pels problemes físics.
12: M'importa un bledo el rival. Estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar.
11: Amb el mateix roster que en l'anterior ronda es desplaça l'equip Gironí a València, sense Vivi, Carter, Canella i probablement Laura Quevedo, que ho té molt difícil per jugar, tot i l'entrenador basc mantenir la porta oberta fins a última hora. Per tant, l'Espar Girona al límit de rebentar vol seguir sorprenent a tothom i sobretot el tercer millor equip de la Lliga, el Roig Arena, en una eliminatòria que es decidirà diumenge a partir de les 7 de la tarda, a Fontejau.
0: El CBT i el Mollet disputaran dissabte les semifinals del play-off previ per accedir a la segona FEP. El duel, que jugarà al pavelló del Serrallo, es podrà seguir en directe per la xarxa Més. La bona actuació a la fase regular fa que els tarragonins arribin al duel amb l'optimisme d'aspirar a l'ascens. L'equip confia en la inèrcia positiva per superar l'experimentada plantilla vallesana.
13: Thank you.
0: El Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho amplia en David Navarro.
13: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza, amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
14: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
13: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
0: I arribarem a 8:45 en punt explicant-vos que prop del 55% de llibres venuts per Sant Jordi van ser en català, segons dades de la Cambra del Llibre de Catalunya. Números positius també pel que fa a la facturació, que ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, amb una xifra propera als 26,7 milions d'euros. Es van vendre 2 milions d'exemplars corresponents a 71.000 títols diferents.
2: La xarxa de comunicació local. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
15: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?
2: La xarxa. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el tret de sortida aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha centrat l'arrel del problema fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
16: Tenim unes lleis, tenim això, però el que s'ha fet el desenvolupament de tot això no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir, que ara el finançament és 1.800 per infant i el calculem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dia ja és un propi problema perquè falta un finançament.
0: Connectarem tot seguit en directe amb una de les escoles Bressol de Barcelona que se suma a aquest inici de les vagues de docents a Catalunya. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 7 de maig. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
17: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important.
0: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. Natàlia Rodríguez, investigadora d'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa l'abast de les mesures adoptades per abordar aquesta crisi sanitària.
1: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, restrictives, no?, per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues, és suficient. No?
0: Dels esports, el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions de l'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura destaquem que el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig i més de la meitat dels títols són de producció catalana.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Són 4 els minuts que ara mateix passen de 8:45 del matí. Entrem en matèria amb la nostra notícia de portada, perquè avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades, criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17. Fins al 5 de juny. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb d'altres etapes i millores en salut laboral. També menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les 4 capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa l'arrel del problema.
16: A nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, sola persona que està educant, podeu imaginar que això és un número doncs, molt altíssim.
0: Doncs copsem ara in situ la fotografia de la vaga a les escoles Bressol. Ens hem desplaçat a les portes d'una llar d'infants de Barcelona. Lluís Sánchez i Anna Ruiz, Sou ara mateix a les portes d'una escola en concret de Nou Barris. Com arrenca aquest matí de vaga al sector 03, Anna?
18: Hola, Elena, bon dia. Si són davant les portes de la llar d'infants Lairet, sí, al districte de Nou Barris de Barcelona, perquè volem conèixer de primera mà i amb veu de dues de les educadores que treballen en aquest centre, són la Belén i l'Àngels. Bon dia a totes dues. Volem conèixer quines són les raons que justifiquen aquesta convocatòria de vaga que interpel·la directament les llars d'infants, i hi haurà també una segona convocatòria al mes de maig, també adreçada directament el dia 20 a les escoles de 0 a 3 i amb Àngels. El Zero, ella és coordinadora de la plataforma 03. Per què feu vaga?
19: Aquesta vaga és a nivell estatal i fem vaga per demanar unes millores a nivell de ràtio i unes millores a nivell de tot el territori, perquè treballem en unes condicions que no són les adequades per la cura, perdó, per la cura dels nens i dels infants que tenim al nostre càrrec. Entre altres moltes coses que ens podríem anar allargant, però així per fer una mica breu seria una mica la millor atenció als infants que estem atenent dia a dia.
18: El 0 a 3, la primera infància, és la gran oblidada en el sistema educatiu?
19: Completament. Però oblidada del tot. De fet, no ens coneixen. Fa temps enrere vam anar a una manifestació i els mateixos professors de secundària ens preguntàvem quina era l'etapa amb la que estàvem treballant nosaltres.
18: I aquest matí com arrenca? Són moltes les famílies que s'han solidaritzat amb el grup d'educadores i han decidit no venir?
19: Hi haurà moltes famílies que s'han solidaritzat amb nosaltres. Fins i tot ahir ens van fer arribar un escrit de suport i de recolzament a totes les coses que demanem nosaltres.
18: I quines són les mesures que considereu, tant la Belén com l'Àngels, que s'haurien d'aplicar? Quines són les mesures que de manera immediata podrien ajudar a revertir la situació?
19: Doncs, d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després, una baixada de ràtios en tots els, a tots els nivells, no? Seria.
20: Sí. El suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport, i això, doncs, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat. I també serien les coses bàsiques que necessitem.
19: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
18: Moltíssimes gràcies a l'Àngels, també a la Belén, per explicar-nos quines són les reivindicacions de base que justifiquen aquesta convocatòria de vaga. Elena, que sí, que interpel·la directament a les llars d'infants, i recordem, l'etapa de 0 a 3 està un altre cop cridada a la vaga el dia 20 de maig en aquest extens calendari de vagues educatives.
0: Ho dèieu en l'entrevista, Anna, l'educació 03 es reconeix punt essencial del sistema educatiu, però en canvi és el més feble de tota la baula. Gràcies, bon dia.
2: Notícies en xarxa, connectats al territori.
0: Una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agència de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. És una crònica de Jordi Casino.
21: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses, i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya, amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí, i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
22: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustín.
21: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
0: Doncs sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, que ha assegurat que l'arribada de Lleó XIV a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
17: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu, que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
0: Un Papa Lleó XIV que s'ha significat en proclames antibel·licistes davant el context geopolític actual. Doncs bé, aquest dijous està prevista la compareixença del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, al Congrés per informar sobre la situació dels dos activistes de la flotilla Global Sumut detinguts a Israel, com a mínim, fins diumenge. Coincidint amb la sessió, l'organització de la missió humanitària ha convocat aquest dijous concentracions permanents de suport davant de la seu de la Unió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament immediat de Saif Abu-Keshek i de Tiago Ávila. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a donar un ultimàtum a l'Iran per acceptar el pla de pau proposat per Washington i ha assegurat que si Teheran accedeix a complir amb les condicions de l'acord, posarà fi a la guerra. No obstant, Trump ha advertit que si Teheran no accepta el document de pau, començaran els bombardejos que seran, diu, d'una magnitud i intensitat molt més grans que abans.
2: Notícies en Xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
0: Només 3 minuts els que falten per arribar a 3 quarts de 9 del matí, el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. És una crònica ara de la Maite Polo.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
4: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
3: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
0: Doncs sobre les mesures adoptades per abordar aquesta crisi sanitària n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa Natàlia Rodríguez, investigadora de l'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic. Rodríguez ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
1: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, restrictives, no?, per estar el més segurs possible, no? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues, és suficient, no?
0: Avui també tenim notícies de l'àmbit laboral i comencem per la bona. La plantilla del Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
5: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I de l'altra, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
0: En canvi, les notícies que ens arriben de Nestlé no són tan bones. Fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la companyia suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals de la UGT i de Comissions Obreres, però també amb representants de la CGT i del CESIF. A partir d'ara s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. I el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit aquesta visita els companys del Nou TV.
6: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, emmarcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
7: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
6: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
0: El Rec.0 d'Igualada ha arrencat amb bones expectatives. El barri del Rec s'ha omplert de visitants en l'inici de la 30a edició d'aquest festival que ofereix moda, cultura, gastronomia i artesania. Més detalls en la següent crònica de Canal Taronja Anoia.
23: Una nova edició del Rec.0, el festival de moda, cultura i gastronomia que fins dissabte transformarà el barri d'Igualada en un gran circuit de pop-up stores, patrimoni industrial, activitats culturals i cuina de carrer.
24: Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim amb 37 punts de restauració diferents i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
25: Som de Torredembarra. Sempre procurem venir el primer dia perquè sembla que hi hagi d'haver menys gent, però déu-n'hi-do.
26: Molt xulo, la veritat, m'està agradant molt.
23: Un certamen que arriba a la 30a edició i que consolida el seu model com una de les cites comercials, culturals i urbanes més singulars del país. Més d'un centenar de marques participen en aquesta nova edició, amb una forta presència de moda catalana, que representa al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
0: I ara cedim el testimoni a la Cristina Álvarez perquè ens expliqui tota l'actualitat esportiva. Cristina, molt bon dia.
27: Bon dia.
0: El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol.
27: Sí, per 8a vegada consecutiva, que es diu ràpid. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21, ampliant així els dos gols de renda que portaven de l'anada. Si bé a l'inici els francesos van eixugar aquesta diferència, els de Carlos Ortega van capgirar el guió per acabar guanyant amb comoditat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny, un any més a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir un hàbit en un fet excepcional.
8: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
27: En futbol, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. L'equip blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la Lliga ja sentenciada, els pròxims reptes de l'equip passen per dues finals, la de Copa el 16 de maig i la de la Champions el dia 23. I el Barça masculí, en aquest cas, ha començat a preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, en què, si puntua, serà també campió de Lliga. Després de dos dies de descans, els de Hansi Flick van exercitar-se amb l'única absència de Lamine Yamal, que és baixa pel que queda de temporada. Mai abans, els blaugranes han sentenciat un títol en un duel contra l'etern rival. El partit, a més, serà el retorn d'un clàssic al Camp Nou després de tres anys. Jules Koundé explica que el vestidor afronta la cita carregat de motivació.
9: Veo el equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muy ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrenado muy bien hoy y personalmente me siento bien teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
27: El Reus s'ha acomiadat de la fase final de la Champions d'hoquei patins amb una derrota als penals davant el Benfica. Els rojinegres es van quedar sense premi després de fer un meritori partit contra un dels favorits per aixecar el títol diumenge. L'equip va igualar dos cops el marcador amb les dianes de Martí Casas i Marc Julià i va forçar una pròrroga que es va esgotar sense moviments al marcador. Les errades en els llançaments de penal, però, van acabar eliminant l'equip del Baix Camp. I avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en els quarts de final. Un partit amb aires de revenja, ja que els portuguesos es van imposar en la final del Mundial de Clubs el passat mes d'octubre. El Barça fa 8 temporades que no aixeca la Champions, mentre que l'Sporting ha guanyat 3 de les últimes 6 edicions. Sergi Fernández analitza com es presenta la final avui.
10: Potser és la Champions més igualada, on hi ha tots els equips que estem aquí. La podria guanyar qualsevol. Haurem de fer les coses molt i molt bé, crec que hem treballat molt bé durant la temporada, arribem en un bon moment i és hora de mostrar-ho pista. Tenim ganes de que comenci, hi ha doncs, les comptes pendents que tenim, com dius tu, no, del Mundial de Clubs, on no vam poder portar la Copa cap a casa.
27: Doncs aquest Barça Sporting a les 8 del vespre, esperem que tinguin més encert i més sort que el Reus, que ja no té opcions al títol.
0: Creuem els dits. Gràcies, Cristina.
27: Demà t'ho explico.
0: Fins demà. Molt bé, fins demà. I anem ara a parlar-vos de cinema, perquè el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. De fet, la 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
11: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
12: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
11: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Marc Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
0: La marca Festivals Terres de l'Ebre ha presentat la temporada 2026 aquest dimecres al Museu de Tortosa. Des d'aquest mes de maig i fins al novembre es desplegaran 17 propostes repartides entre les 4 comarques ebrenques. La iniciativa dona suport a festivals de diferents disciplines com la música, la dansa o les arts escèniques. I prop del 55% de llibres venuts per Sant Jordi van ser en català, segons dades de la Cambra del Llibre de Catalunya. Números positius també pel que fa a la facturació, que ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, amb una xifra propera als 26,7 milions d'euros. Es van vendre 2 milions d'exemplars, corresponents a 71.000 títols diferents. I l'Estadi Olímpic de Montjuïc acollirà aquest vespre, a partir de 8:45, el segon i últim concert de El Último de la Fila a Barcelona. Encara amb entrades a la venda, Manolo García i Quimi Portet volen repetir l'èxit del passat diumenge, quan van fer vibrar un estadi entregat. Els artistes barcelonins actuaran a la seva ciutat abans de dirigir-se a Roquetas de Mar, a Almeria, en la seva pròxima parada de la gira. D'aquesta manera, doncs, posem el punt final al Notícies en Xarxa. Ens n'anem i us esperem demà a les 7. Que vagi bé el dia.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada ja de bon matí. Un accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí provoca retencions i també un altre a la GI-642 a Rupià, que deixa la calçada completament tallada. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen també per una avaria a la B10, que deixa un carril tallat, i també lentitud a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 al Prat i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada, bifurcació, i també als trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I tret de sortida al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Escoltem ara l'Àngels Aro i la Belén, que són educadores, volíem dir, de la llar d'infants Lairet de Barcelona.
2: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios a tots els nivells, no? Seria.
3: Sí, el suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport, i això doncs, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat. I també serien les coses bàsiques que necessitem.
2: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
1: Encetem d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig entre el Pacte d'Educació, Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit rumb a Tenerife, on arribarà el dissabte. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà, a Madrid. S'oferirà a cada estat membre que faci la repatriació dels seus compatriotes i, si algun país no pot, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge originari de països de la Unió Europea. I la plantilla de Girona Més Net ha ratificat amb un 82% dels vots el preacord assolit amb l'empresa, posant fi, per tant, a la vaga indefinida de recollida d'escombraries que va començar, recordem, el 4 de maig. L'acord suposarà un increment salarial global d'un 11%. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Bon dia a tots i benvinguts. Com esteu? Avui parlarem d'aquesta vaga de les escoles bressol que hi ha arreu del país, que no és l'única jornada de vaga que hi ha convocada, que n'hi ha algunes més. Ara, d'aquí una estona ho explicarem. I mirarem de saber quin impacte, si és que en té o tindrà aquesta vaga convocada, que és una vaga que afecta tot el sector de les escoles bressol, les escoles d'infantil, les de I2, I3, I4, totes les escoles de les etapes inicials que reclamen doncs, un conveni que sigui just i que situï el servei que donen a la importància que realment té. I és que abans, i quan dic abans, parlo de fa 20 anys, les escoles bressol eren, no, de fet encara no són ensenyament obligatori, és a dir, el fet de que no siguin obligatori era com un espai on les famílies que treballaven i que no tenien cap persona a qui encomanar-li la cura dels infants, doncs era el recurs que hi havia per que aquests nanos estiguessin cuidats. Era un servei, diguéssim, complementari, no era un servei essencial. Actualment és un servei essencial per molts motius. Primer, perquè la vida i els horaris laborals que tenim cada cop ens impossibiliten més fer-nos càrrec dels nostres fills a determinades hores del dia. Després, perquè la manca d'aquestes places, la manca d'aquest servei, doncs ha fet que, durant molts anys, per mirar de garantir la plaça quan realment sabies que la necessitaves, molta gent i moltes famílies avancessin la inscripció per garantir, no? De I3, doncs l'apunto a I2, quan I2 està ple, l'apunto a I1, i quan I1 està ple, doncs l'apunto als 4 mesos. I així mirar de tenir, bueno, mirar de garantir la plaça per quan es necessités. I després, que perquè, evidentment, conforme s'ha anat fent necessari, s'ha anat fent públic les taxes i els diners, i això ha fet que gent que en d'altres circumstàncies doncs era un servei inabastable pel seu salari, doncs poguessin també accedir a poder-ne fer un ús, no sense grans esforços, però a poder-ne fer un ús per doncs, mirar de conciliar amb la vida laboral. Sí, com sigui, els sous els hi passa com el preu de la benzina, que és que pugen com un coet i baixen com una ploma, no? Això és el que diuen del preu de la benzina, de l'electricitat. Això té un nom, i no em feu dir quin nom és, però és un efecte que fa que quan hi ha una pujada de preu, el preu del producte puja com un coet, ràpid, i de manera contundent, i quan a l'hora de baixar, doncs va baixant lenta i pausadament com una ploma, i aquí afegeixo jo, si és que acaba baixant, que és un fet que no passa, com estem veient, amb el preu de les benzines. Doncs amb els salaris passa el mateix. La necessitat puja com un coet, però en canvi els preus ascendeixen com una persona gran amb bastó pujant a una de les torres del Saló de Família, és a dir, lenta i costosament. I això és el que els ha passat al sector de les escoles bressol. Hi ha d'altres sectors, per exemple, ahir rebíem un correu i, de fet, sortia anunciat als diaris, li ha explicat als diaris, aquest acord mirar la millora de les condicions laborals del sector social. El sector social ocupa 100.000 persones actualment a Catalunya i són les persones que cuiden treballadors i treballadores de residències i de serveis d'acompanyament, a menors i també a gent gran, gent que treballa amb persones amb diversitat funcional en l'àmbit de la salut mental, la gent que treballa amb les toxicomanies i en altres espais de cures de serveis socials, professions que són sovint invisibilitzades, molt feminitzades i molt sovint poc valorades en un món on l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat és cada cop més important. Per tant, i això explica el per què sovint es troben en aquesta disjuntiva. És a dir, serveis que fins fa un temps no tenien cap mena de reconeixement social perquè era un servei que, bueno, era un servei complementari, era un servei perquè els serveis importants o la voluntat o l'objectiu important de la societat, de l'estudiant, era ser, perdoneu, metge o advocat o economista o enginyer o biòleg o físic, però en cap cas l'objectiu podia ser dedicar-se al món de l'assistència social, al món de l'acompanyament, al món de la gestió del tercer sector, en cap de les seves vessants, i que ara, doncs, per l'evolució social que hem tingut, doncs, aquest sector ha agafat un pes específic i una importància cada cop més present. Haurem de refer i haurem de revisar, penso, una mica els valors i les escales de reconeixement social en un context on estudiar a la universitat cada cop és, diguéssim, més inútil. I no vull dir inútil en el sentit que no serveixi, però cada cop hi ha més gent que estudia a la universitat i, per tant, cada cop hi ha més gent que al final de la seva etapa formativa amb carrera i màster es troba treballant de feines per les quals mai ha estat format, i això està generant una petita disjuntiva, mentre que hi ha feines per les quals no hi ha reconeixement social i que, en canvi, són fortament demandades. Per exemple, el sector social, per exemple, el sector de l'acompanyament, per exemple, el sector serveis, el sector turístic, cambrers, cambreres, però no cambrers, cambreres de xiringuito de Barceloneta. Estem parlant de cambrers, cambreres d'hotel, de restaurant, de cinc forquilles, etcètera, etcètera. Haurem de revisar una mica els nostres valors, haurem de redirigir els nostres objectius i, sobretot, començar a entendre que les feines i els salaris pugen i baixen en funció del reconeixement social que té aquella feina i que el reconeixement social moltes vegades depèn de la necessitat de trobar bons professionals en aquell sector. Lampistes, electricistes, mecànics, o lampistes, electricistes, mecàniques, conductors, xoferes, xofers, gent que vulgui fer una feina per la qual fa uns anys segurament se'n pagava molt poc i que ara està fortament demanada. Avui en parlarem d'aquest tema. Ah, i parlarem també de l'antivirus, eh? Ara que tenim tothom en parla. Si tot va bé, ens acompanyarà en Joan Cailà, l'epidemiòleg, perquè ens expliqui, bueno, fas el diari i et tornes boig. És una cosa... no, ara resulta que l'antivirus es pot...

0: Avui tindrem taula rodona. Avui parlarem amb en Carles Pérez, amb en Xavier Febrer, amb en Sebastià Gorriz i amb en Joan Major, sobre tot el que té a veure amb l'actualitat, les escoles, els preus, els sous, l'antivirus, els treballadors socials, etc, etc. I intentarem, doncs, bé, posar una mica de llum a totes aquestes qüestions. Abans haurem fet una repassada al món de la literatura amb la Lourdes Cazorla, i si tot va bé, intentarem parlar amb les escoles bressol de la nostra vila, així com amb la Marea Blanca del Maresme. Matí avui, que no ens l'acabarem. Com tu, la previsió del temps. Ahir va ploure, i déu-n'hi-do el que va ploure, al vespre, cap a les 12, a quarts de 12, a les 12. Avui tornarà a repetir-se aquest fet. Ens ho diuen des del Consell Comarcal, en Quim Serra. Quim.
1: Hola, bon dia. Ahir, després d'una jornada en la qual vam tenir força sol, també vam tenir precipitacions. Ahir al matí que hi ha algun ruixat puntual cap a l'extrem nord del Maresme, i ahir al vespre es van repetir aquestes precipitacions, i alhora s'hi van sumar alguns xàfecs que van afectar la zona central de la comarca. Per exemple, a Mataró van caure uns 5 litres per metre quadrat, en el cas de Malgrat de Mar en van caure 6, també a Tordera van caure 5 litres per metre quadrat, per tant, precipitacions força irregulars i tampoc no massa importants. Avui s'espera una jornada en la qual aquest matí veurem com cap a l'interior de la comarca, la serralada litoral, les nuvolades van en augment, van in crescendo, unes nuvolades que podrien fins i tot cap al migdia, primeres hores de la tarda, arribar a deixar algun xàfec, però sempre cap a aquesta zona interior de la comarca, a prop de la costa, esperem que es mantingui l'ambient assolellat. Veurem les nuvolades, però no esperem precipitacions a primera línia costanera. No descartem, però, com ja hem dit, algun xàfec a la serralada litoral. Després es desplaçaran cap al prelitoral i, posteriorment, cap a la Catalunya central. I, per tant, nosaltres aquesta tarda quedarem al marge d'aquestes precipitacions. Tot això amb unes temperatures mínimes que avui han pujat una mica, les màximes més o menys seran com les d'ahir, vents fluixos que continuaran bufant de mar cap a terra i situació marítima amb una lleugera maror a tota la costa de la comarca. De cara a demà divendres s'espera un temps tranquil, un temps majoritàriament estable i assolellat, amb algunes nuvolades però sense precipitacions. Les temperatures demà pugen, sobretot a les hores centrals del dia, mentre que pel que fa als vents en conjunt seran fluixos i continuaran bàsicament de component del sud i el sud-est. La situació marítima demà novament dominada pel marejol. Estem a les portes d'un cap de setmana en el qual en una comarca com el Maresme doncs es fan moltes activitats. Doncs bé, hem de dir que dissabte el matí aguantarà, però amb augment dels núvols que durant la tarda i nit de dissabte, diumenge, deixaran precipitacions en forma de xàfecs que aniran a menys cap a mitjanit del dissabte al diumenge, però durant la tarda del dissabte hi haurà pluges en molts punts de la comarca. De fet, esperem precipitacions generalitzades. Diumenge, en canvi, tot el contrari. Tindrem un temps estable, un temps assolellat, en el qual les temperatures que dissabte baixaran tornen a recuperar-se amb valors de 24-25 graus, sobretot cap a l'interior del Maresme.
2: La ràdio amb Josep Maria Cano.
0: Un quart de deu del matí. Ara fa uns dies, l'ICS, l'Institut Català de la Salut, va fer pública una reordenació del sistema d'urgències i de pediatria dels CAPs de Mataró. En principi, això, que sapigueu, no només afecta Mataró, sinó que afecta sobretot el tema d'urgències. A Mataró hi ha 14 municipis més de la comarca del Maresme. Es tracta d'una, diuen, una reordenació, això és el que diuen des de l'ICS, des de la Marea Blanca es defensa que és una retallada o és una reordenació amb clau econòmica, en cap cas com a millora assistencial, que evidentment ha generat molta inquietud i molta, bueno, molta emprenyamenta en aquest sector, en aquest col·lectiu, els dels usuaris de la sanitat. Parlem amb el portaveu de la coordinadora d'usuaris en defensa de la sanitat pública de Mataró i el Maresme, en Fernando Moya. Fernando, molt bon dia i benvingut.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Doncs mira, una mica preocupats perquè sembla que aquesta reordenació no és pas una millora, sinó que en tot cas el que sí que és una retallada o una reducció de despesa.

0: Dos quarts de 10 del matí, Ràdio Arenys. Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Ahir feia calor, avui compensem, saps? Avui fem la llei del pèndol. D'una banda a l'altra, sense trobar l'equilibri, una mica.
1: Sí, no.
0: Això...
1: No el quadrem massa, la temperatura de l'estudi. No.
0: Bueno, escolta'm, saps que això està hiperdimensionat. Llavors, clar, o et peles de fred o et mors de calor. No hi ha una altra cosa. Jo intento aquí ser... Ara l'apagaré. Quan marxis l'apagaré una miqueta i aviam si així evitem refredar-nos. Escolta'm, va, què diu el dia?
1: Doncs mira, Josep Maria, avui t'explico que el Club Nàutic d'Arenys ha revalidat la bandera blava, aquest 2026. Recordem que aquest distintiu s'entrega, doncs, en el cas dels ports, per promoure l'ús racional dels recursos en les instal·lacions, activitats nàutiques i consciència de les persones que utilitzen les instal·lacions portuàries per tal de, doncs, protegir el medi marí i la navegació sostenible. També s'entreguen a diverses platges del territori. En el cas d'Arenys de Mar va ser, si no m'equivoco, doncs, farà uns anys que la vam tenir al Cavalló, des de fa molt de temps, tenint en compte, doncs, que hi ha aparcament, sí. Doncs, es va dir, doncs, que no es podria entregar aquest distintiu, que si el té és el Club Nàutic d'Arenys. La seva gerent, en aquest cas, és Pilar Rodríguez, que ha destacat que aquest reconeixement, doncs, valora la feina feta i també és una empenta, en aquest cas, per continuar millorant el bon ús del port. Escoltem-la.
0: Aviam.
2: Intentem renovar aquest distintiu cada any, val? Llavors estem contents de que cada any, doncs, tenir-ho, no? Aconseguir-ho. Per nosaltres, doncs, és important perquè és que ens reconeixen, doncs, la nostra gestió ambiental i de la seguretat i de la qualitat dels serveis que estem donant en el Club Nàutic. Sí, els usuaris del club, els que estan sempre per allà, o els que venen esporàdicament, no? D'explicar-los la importància, doncs, de protegir el medi marí i apostar per la navegació sostenible. Llavors, és una mica una barreja de tot, no? Tant dels serveis, doncs, com del medi ambient, com tot, no? Llavors, reafirma el nostre compromís amb la sostenibilitat.
1: I no deixem precisament de parlar del port, perquè al marge, doncs, d'haver conegut aquesta setmana que han rebut aquesta bandera blava, demà organitzen una xerrada, en aquest cas, per reiterar el posicionament contrari del Club Nàutic d'Arenys a la construcció del martell a la bocana del port. Dir-te que la conferència serà aquest divendres, a partir de les 7 del vespre, a l'Ateneu Aranyenc, i en aquest cas la xerrada la protagonitza en Carles Ubach, que és el president del Club Nàutic, que en declaracions al programa Arran de Mar ha afirmat que Arenys té l'únic port refugi de tota la costa central. Una característica que, segons diu, veuen amenaçada per l'anunci de Ports de la Generalitat de construir aquest martell de formigó a la bocana. Quan parlem del martell, seria per protegir, doncs, l'entrada al port, i en aquest cas, doncs, aquesta obra no estarien d'acord des del Club Nàutic d'Arenys, ja ho han reiterat en diverses ocasions, i han preparat, doncs, aquesta conferència en què hi haurà un argumentari sobre la història i la creació del port i exposaran els motius pels quals consideren que no s'hauria de fer aquest projecte. Aquí, en últimes declaracions, si no m'equivoco, de gerència de Ports de la Generalitat, van dir que estaven pendents d'estudis per conèixer, doncs, l'impacte que tindria i que en el moment que tinguessin els resultats, doncs, valorarien com s'executa o no aquesta obra. En aquest cas, demà, qui vulguis, pot acostar a l'Ateneu per conèixer el posicionament del Club Nàutic.
0: Aquesta manera de funcionar és bastant curiosa, eh? És a dir, farem, en aquest cas, un martell. Oh, no volem martell, bueno, va, farem un estudi que digui si el martell és perillós o no. Soterrarem un rial. Oh, pot ser que tal. Bueno, fem un estudi que digui que soterrarem el rial. Farem una reforma del mercat. Home, aquesta... Bueno, farem un estudi que ens digui si la reforma del mercat... Hòstia, podem fer els estudis abans? I així ja, quan ho presentem, pam, ja està, ja ho tenim. No, és que això pot ser perillós. No, miri, tenim un estudi que diu que no. Ho podíem invertir. No és fàcil, eh? No és fàcil. És invertir l'ordre. Ja ho tindríem, saps?
1: Fàcil, però... Sí, costa diners, Josep Maria.
0: No deu ser-ho tant. És a dir, els polítics en general i els gestors en general no són burros. Vull dir que si no ho fan així és perquè no deu ser tan fàcil. Però així vist des de fora, dius, hòstia, inverteix l'ordre i ja ho tenim. No deu haver alguna complicació, a mi que se m'escapa. Què més, Gemma?
1: Doncs mira, Josep Maria, et parlo de l'atur, perquè Arenys de Mar ha registrat xifres de rècord aquest abril i trenca la dinàmica dels últims dos mesos, Actualment hi ha 661 persones aturades aquí a Arenys de Mar. Tot i així, hem de dir-te, doncs, que són 18 a menys que el mes de març, Aquestes són les dades tancades i que s'han donat a conèixer referents al mes d'abril, i podríem dir que són dades que coincideixen també amb l'arribada de la temporada d'estiu. La taxa d'atur es situa al 8,56%, i això significa un 2,65%. menys que, com et deia el mes anterior, gràcies a aquestes 18 persones doncs, que han trobat feina. De fet, cada dilluns doncs, en parles amb la regidoria de promoció econòmica. Sembla que aquestes darreres setmanes no n'hi ha moltes d'ofertes. No. Esperem doncs, que s'animi. Eh?
0: Perquè les tenim totes ocupades, saps? És a dir, perquè estan, tota la gent està allà... anem a treballar, saps? Contents i feliços. Vull dir que estem pensant una mica responsable. La ràdio en general... La ràdio, en general, ajuda també a trobar feina, encara que ningú se n'adoni, però nosaltres també estem aquí empentant per generar la plena ocupació. Què més?
1: I acabem amb esports. Avui seguim parlant de qüestions marítimes. Eh? En concret, parlem que aquest cap de setmana comença la regata Emili Lladó de Vela a les instal·lacions també del Club Nàutic, que aquest any tindrà un caràcter especial, eh? Perquè també és campionat de Catalunya de les classes ILCA 4, ILCA 7 i 420. Per tant, reunirà regatistes d'arreu del territori en quatre jornades que es preveuen d'alt nivell competitiu, consolidant aquest trofeu com una de les cites destacades al calendari nàutic català. Per tant, és una bona oportunitat per passejar pel port i per poder veure les embarcacions doncs, que estaran navegant aquest cap de setmana. Esperem doncs, que les condicions meteorològiques acompanyen. Seran tant dissabte com diumenge, com també el cap de setmana següent. Per tant, tenim 15 dies de competició en aigües aranyenques.
0: No, home, i fes-nos una foto ja al costat del màstil amb la bandera blava, no?
1: És segurament bona... encara no la... De moment s'ha anunciat, serà l'antiga, serà la de l'any passat. En tot cas, veurem.
0: Bueno, doncs espereu-vos un parell de setmanes.
1: I deixa'm dir-te també que pels integrants del Club Nàutic i els aficionats a vela també tenen aquest cap de setmana l'ull posat a Bilbao. Eh? Allà s'hi disputa des d'avui, justament des d'avui, la Copa Espanya d'Òptimis, on hi participa el Lucas Garrido, que té opcions a classificar-se per proves internacionals. Per tant, esperem doncs, que hi hagi sort aquest cap de setmana i et pugui portar bones notícies per la setmana que ve. Doncs... I el tenim amb campionats europeus o mundials.
0: Pues escolta'm, creuem els dits. Vamos, Lucas, vamos. I aviam si portem bons resultats amb Optimist cap a la nostra vila, des de Bilbao. De Bilbao sempre venen bones notícies.
1: Esperem.
0: Es menja bé Bilbao. Ja. Bé, Guggenheim, el oso de aquell...
1: L'Arguiñano.
0: L'Arguiñano. Gràcies, Emma. L'Arguiñano.
1: Que vagi bé.
3: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603-35-75-44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
7: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
7: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances.
9: l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
10: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
9: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
11: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: Abans de seguir endavant i de parlar de qüestions lligades a l'actualitat del dia, deixeu-nos fer aquest petit pas al costat i endinsar-nos en l'oasi de la literatura, en l'oasi de la lectura. Avui amb una autora maresmenca, mataronina.
12: Mataronina, sí, sí.
0: Com és la...
12: Com
0: és la Care Santos. Lourdes Cazorla, bon dia, benvinguda.
12: Molt bon dia.
0: Més bona amiga d'aquesta casa.
12: Oh, i tant.
0: I que és la protagonista de també la tertúlia de novel·la del proper dilluns a la biblioteca,
12: sí.
0: Eh? Ho apleguem tot.
12: Ho apleguem tot, eh? El proper dilluns, amb dues sessions, una a les 5 de la tarda i l'altra a les 7, doncs es farà la tertúlia i la gent hi és convidada, eh? Per si algú, doncs, ha llegit el llibre o el pot llegir, doncs, que sàpiga, doncs, que el dilluns farem aquesta tertúlia.
0: Què ens explica la Care Santos en aquest llibre?
12: Mira, en aquest llibre, Habitacions tancades, és el primer llibre que va escriure ella per adults. Perquè aquesta dona ha escrit molt per gent jove, també ha escrit molt per adults, O sigui, Desig de xocolata, aquesta Habitacions tancades, El diamant blau, ha escrit molt, eh? I ara, doncs, ha escrit últimament un llibre, L'amor que passa, que és la història de la seva família, de com es coneixen el seu pare i la seva mare. Però aquest va ser la primera novel·la per adults publicada en català. En un principi ella la va escriure en castellà, perquè és una dona que domina molt bé les dues llengües, cosa que no és sí. fàcil, eh? Perquè, no? Clar, cada llengua, encara que sàpigues parlar bé el castellà o que sàpigues el català, doncs cada llengua té la seva sensibilitat. I en paraules, doncs, que no són... No les trobes.
0: No signifiquen ben bé el mateix. Hi ha matisos.
12: I ella, doncs, en sap. En sap tant català com castellà. Aquesta primera obra la va traduir conjuntament amb una altra persona, amb la Isabel Olid. Però ara ella ja tradueix les seves obres. Sí. Habitacions tancades és una novel·la que té com a fons, a taló de fons, un tema, que és la ciutat de Barcelona. És una novel·la difícil d'etiquetar. Per què? Perquè és una novel·la costumista, també és una novel·la de misteri, és romàntica, és històrica, evidentment, i tràgica. Llavors, és difícil posar-li l'etiqueta. Llavors, aquesta dona, la Santos, teixeix un relat entre la realitat i la ficció. Què passa aquí? Doncs que la manera com ella escriu l'obra a vegades costa una mica. Per què? Doncs perquè fa referència a cartes, fa referències a diaris, fa referències a explicacions pintures. I clar, tot això, doncs, és un trencaclosques molt que te l'has de mirar en profunditat. Però, per altra banda, té la virtut d'atrapar el lector i de fer la lectura amena, intensa i, a més, emocionant. Perquè tu vols seguir, aviam què
0: passa. Més, donguin.
12: La novel·la fa un repàs dels moments històrics del segle XX i es mou entre l'actualitat i la Segona República, que passa per la Setmana Tràgica, el cop d'estat de Primo de Rivera, i apareixen personatges reals com Francesc Macià, Maura, el rei Alfons XIII, Güell, mecenes de Gaudí... És a dir, fa aquesta barreja i la fa més interessant, clar. Està clar. Aquí té un argument curiós. Viurem la vida de Violeta Lacks, és la família Lax, que són tres generacions de la família Lax, i comencem una mica amb la vida de Violeta Lax i en el moment que comença una investigació sobre el passat del seu avi i de la seva família, està clar. Descobreix coses fosques,
0: sí,
12: que posen en dubte la figura del seu avantpassat i tot el que havia pensat fins llavors d'ell. Aquesta Violeta Lax serà la narradora i l'eix conductor i l'encarregada de desvetllar els secrets de la família. Secrets importants, que estan amagats durant dècades en aquestes habitacions tancades del palauet familiar del Passeig de Gràcia. Bé, la novel·la d'alguna manera ens mostra la manera de ser d'una societat de finals del segle XIX i del XX, on queda ben palesa la diferència entre la classe benestant i emprenedora i la classe treballadora sotmesa als designis dels senyors. Fins que esclata això.
0: Clar, fins que al final hi ha la revolució.
12: Clar, què passa aquí? Tenim un protagonista important, que no només és la Violeta Lax, sinó que tenim aquest avi, aquest Amadeu Lax, que es casa, que és un gran pintor en aquell moment, i que es casa amb Teresa Brugès. Aquest home desferma contradiccions, sentiments contradictoris profuns. Les dones totes acaben sent víctimes de la seva manera de ser. És un cràpula,
0: És un cràpula.
12: La seva obra realment pictòrica és impressionant. I l'autora ens fa una descripció dels quadres, fins al punt de que tu, lector, et penses que aquests quadres existeixen.
0: Oh, que bo.
12: Molt,
0: és a dir...
12: Molt bé, ho fa molt bé aquesta dona. Molt bé, molt bé, molt bé. És apassionant, és addictiva, i aquesta història d'intriga, amor i tragèdia, amb aquest, hi ha aquest rerefons que va marxar, aquest rerefons que passa, tot això que passa, i que no tornarà mai més. I aquí veus, és un punt molt, molt interessant, molt interessant. I jo, aquesta dona, destacaria d'aquesta dona la seva imaginació.
0: Val.
12: Una imaginació, però ella, en aquesta reunió que ens va parlar l'altre dia a Mataró, que li van fer aquest homenatge perquè ella feia 30 anys d'escriptura i que en les seves obres s'havia parlat molt de Mataró, i que l'alcalde, el president de la Diputació, li van fer aquest homenatge, ella ens va parlar de que ella, quan escriu, es guia per la intuïció.
0: Val.
12: Bé, jo no crec només això. No.
0: No només.
12: Sinó que aquesta dona fa una recerca documental impressionant. O sigui, a darrere, no només la intuïció i la musa que et ve a buscar.
0: Una investigació.
12: Hi ha una investigació, hi ha un treball darrere fons molt, molt important. I això és el que tu veus quan la llegeixes. La lectura és àgil, es llegeix molt bé, i jo us la recomano de debò, perquè fa aquest recorregut social que ens convida a reflexionar també sobre la feble memòria que transmeten les generacions i com, darrere d'una generació, l'altre no vol parlar de segons quins fets, i els obvien, els amaguen, i aquí és una novel·la per recrear-t'hi.
0: Doncs és una molt bona novel·la, és la novel·la de la qual se'n farà tertúlia aquest proper dilluns a la biblioteca. És una novel·la d'una mataronina, la Cari Santos, per dir-ho, una maresmenca, es diu Habitacions tancades, i que per la riquesa dels personatges, per la riquesa de les descripcions, pel moment històric del qual tracta, és certament molt, molt, molt recomanada.
12: Molt recomanable.
0: Doncs escolta'm, Lourdes, ens quedem, em quedo obrint habitacions.
12: Molt bé.
0: Obrint portes.
12: Obre-les.
0: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
12: Salut a tothom.
13: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, Màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
14: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
15: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
16: Marta!
17: Ei, hola, com estàs?
16: Superbé, cada dia em sento millor.
17: I el secret?
16: Doncs ho tens ben a prop.
17: Sí?
16: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
17: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
16: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
18: Què podem fer per ajudar l'alcohòlic a deixar de beure? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de veure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 93201224 o en el web al-anonespana.org.
11: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
19: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
11: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
0: Antivirus és el nou terme que ens estem aprenent aquests dies i que està generant un lío sobretot a les Illes Canàries i a tota aquesta zona. El Cap Verd no ha deixat entrar el vaixell, el Marroc tampoc ha volgut acollir a les persones. Ara estem que si els protocols de seguretat, que si els viatges en avió. Aquest matí havien d'arribar uns metges i científics i enlairar-se i no han pogut fer-ho perquè s'ha espatllat uns equips. Joan Cailà, bon dia i benvingut. Epidemiòleg, com estàs, Joan?
20: Bon dia.
0: Ens hem de preocupar o hem de confiar?
20: Bé, jo crec que hem de tenir molt clar que és molt difícil que això esdevingui una epidèmia important i, per descomptat, que esdevingués una pandèmia, ho veiem impossible, no? I dic això perquè realment la taxa d'atac dintre del vaixell, és a dir, el percentatge d'exposats que han emmalaltit, és només del 6%, no? O sigui, 8 persones d'unes 150. Si estéssim parlant de Covid, en lloc d'un percentatge del 6%, que seria baixet, estaríem parlant del 50, 70, 80% o més, no? Per tant, és molt diferent. I amb aquest virus sí que hi ha molta experiència, bastanta experiència, força experiència, a Amèrica Llatina, a Sud-amèrica, a Xile, a Argentina. A Argentina, per exemple, van tenir un brot epidèmic amb 36 casos l'any 2018-2019. I llavors sí. Van veure que un cas índex podia generar dos casos secundaris quan no hi havia control. Quan s'identifica el problema i es posen unes mesures mínimes de control, un cas índex ja no genera un sol cas secundari. No? Mm. Amb la qual la probabilitat de que l'epidèmia es mantingui pues, ja no existeix. No? O sigui, l'epidèmia en aquestes circumstàncies s'autoextingeix. Pues,
0: Per tant, en aquest sentit, tots tranquils, perquè s'ha detectat, s'ha aïllat i ara el que s'està fent és tractar les persones que pateixen la malaltia i algun possible portador que es detecti, doncs, evidentment, se'l podrà tractar. Una altra malaltia que salta sembla d'animals a humans, eh?
20: Perdó?
0: Una altra malaltia que salta d'animals a humans, perquè sembla sí. que l'origen són ratolins, són rates, no?
20: Sí, bueno, cada vegada hi ha més contacte dels humans, cada cop arribem a llocs més impenetrables fins a fa pocs anys, i per tant hi ha més exposició, i bueno, sí, ho veiem, va ser una pandèmia originada a partir d'animals, i bé, parlem de zoonosis, no? Malalties que salten d'animals a humans, i cada cop se'n veuen més, sí.
0: I evidentment són altre tipus, són bueno, situacions que venen de, perquè sembla que això ho podria haver contret a Ushuaia, és a dir, en aquella punta de món a baix de tot tal, i que en tot cas doncs, contret allà ho hauríem portat cap al vaixell, és a dir, una mica el que deies abans, viatjar és el que té, anar d'altres països és el risc que comporta que una malaltia que ja és coneguda i controlada pugui saltar a un altre continent.
20: Efectivament. En aquest cas, sembla que el possible focus estaria en una parella que, a més, va morir, van ser els dos primers casos, que, a més, havien estat viatjant per Argentina durant 4 o 5 mesos. No? I llavors van arribar a Ushuaia, on van agafar el vaixell aquest. Llavors se suposa que aquests ja van entrar al vaixell contagiats, segurament perquè haurien estat en contacte amb el virus procedent en contacte per aerosols generats a partir d'orina de ratolins, que és la via més habitual. Mm. Bé, llavors això voldria dir que haurien entrat al vaixell ja contagiats. No? Al cap de pocs dies van començar a presentar símptomes. El vaixell, bé que era és de luxe, pues, bueno, lògicament la gent està amuntegada en algun moment concret, probablement a l'hora de sopar, alguna reunió, etc. I bé, hi ha un cert racinament, amuntegament, per tant, es facilita la transmissió de persona a persona, que és el que s'ha vist amb la soca aquesta d'antivirus tipus Andes. Mm.
0: Per tant, fet i fotut, com deia abans en Joan, té poca possibilitat de seguir contagiant ara que ha estat detectat. I, per tant, tota aquesta por, tota aquesta alarma, tota aquesta preocupació que s'ha generat a les Canàries i fins i tot a Catalunya, no? de si això podia arribar a través d'aquestes persones, tots tranquils, perquè els protocols funcionen i això és fàcilment, diguéssim, és fàcilment controlable. Em quedo amb aquesta idea, Joan, si et sembla.
20: Sí, cap de nosaltres, bueno, salvo que es produís una situació super rara, cap de nosaltres tindrà contacte directe els propers dies amb els malalts ni amb els contactes, no? Perquè els malalts estaran aïllats en llits per a infeccions d'alt risc, diguem, i els contactes estaran confinats, no? unes setmanes. Per tant, no hi haurà possibilitat de contagi de persona a persona i el nostre mitjà no s'ha donat transmissió a partir de ratolins. No? Per tant, la probabilitat per qualsevol de que persona de Catalunya jo diria que és de zero.
0: Joan Gaila, epidemiòleg, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, que vagi molt bé.
20: Molt bé, bon dia. Moltes gràcies.
2: Sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals als treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Encetem d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig entre el Pacte d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit, rumb a Tenerife, on arribarà el dissabte. A més, el passatger positiu, que va ser evacuat per tenir sintomatologia, està traslladat finalment a Amsterdam. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà també del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid. La Natàlia Rodríguez, investigadora d'ICE Global i metge també de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha explicat avui a la xarxa que es tracta d'un cas excepcional i, per tant, les mesures també ho són.
21: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, i una mica restrictives, no?, per estar el més segurs possible, no?, en una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues és suficient, no?, el que passa que tenim molts pacients que han estat junts, no?, o molts potencials pacients, entre cometes, no?, i molta gent que ha estat junta durant molts dies i moltes incògnites.
2: Avui al migdia, de fet, està previst que la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, es reuneixin amb el president de Canàries, Fernando Clavijo, a la seu del Ministeri de Sanitat. I pel que fa a la mobilitat normalitzada, ja la circulació a la B10, afectada per una avaria, i també la 2 a Sant Feliu de Llobregat, que ha estat afectada en aquest cas per un accident. A banda, continua tallada també la GI-642 a Rupià per un accident. I, de fet, s'hi dona pas alternatiu i també hi ha retencions encara habituals a la P7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 a Badalona i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació i també als trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps inestable. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral, que deixaran nous xàfecs i tempestes.
22: Notícies en xarxa.
23: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
22: Escoltant la ràdio.
0: Les 10 i 3 minuts del matí, com us dèiem, avui és jornada de vaga als centres de, infantils, centres escolars infantils de tot el país, perquè reclamen una revisió del seu conveni i, per tant, una adequació del seu salari, de les seves condicions, a la realitat i al pes específic de la seva feina. En parlem, si us sembla. Comencem pel col·legi, a l'Escola Bressol dels Colors. Directora Sònia Convàlia, bon dia, benvinguda.
24: Hola, bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns, Sònia. Esteu de vaga en el cas dels Colors?
24: Estem de vaga. Estem en serveis mínims.
0: Esteu en serveis mínims. Per tant, diguéssim que els nanos estan sent atesos, però no com habitualment,
24: Correcte, exacte. Més que res perquè tenim serveis mínims, vol dir 33% de la plantilla. Han vingut els infants que han vingut perquè les famílies, doncs, evidentment, no poden organitzar-se d'altra manera. Som conscients de l'etapa que estem. Per tant, els infants d'avui serà més jornada d'estar al pati i més junts a Cico, sense mantenir les aules en si, però el tema dels hàbits, el que és el dinar i el dormir, aquest l'hem de mantenir, com sempre, per no trencar les rutines dels infants.
0: Quin percentatge de mestres està secundant a dia avui la vaga?
24: Doncs mira, som un equip l'equip de 14 i avui som 6.
0: Per tant, més del 50%. Més del
24: 50%, sí, eh? Serveis mínims era el 33%, més direcció.
0: No pengis. Anna Japón, directora del Col·legi Maricel. Bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: En el vostre cas, feu vaga avui o no?
1: Nosaltres, com a equip, hem decidit fer-la del dia 20, perquè és un equip més reduït i llavors, com que s'han de cobrir també serveis mínims, ens solidaritzem totalment i ens adherim a la vaga, però estem treballant amb normalitat.
0: Per tant, vosaltres avui amb normalitat, el dia 20 sí que qui vulgui lliurement farà vaga i, per tant, s'hauran de decretar serveis mínims, suposo que, com deia la Sònia, els mateixos, un 33%, no?
1: Sí, sí, igual, igual. 33% més direcció.
0: Evidentment, hi ha molta solidaritat per part dels pares que entenen els motius de la vaga. Expliquem-los una mica, Sònia, Anna, no sé qui... Comença tu, Sònia, i després l'Anna. Quins són els motius que us porten a la vaga?
24: Vale. Jo, si em deixes, nosaltres el 20 també fem la vaga, perquè avui és una vaga a nivell més estatal, tots els centres estatals, i el dia 20 són només autonòmics, vull dir que és aquí a Catalunya, i aquí els colors ens hem adherit a les dues jornades específiques del 03. Dit això, una mica els motius i sobretot el que reclamem amb el que és l'etapa 03 és primer de tot un reconeixement com a etapa educativa, que no estem reconegudes a nivell del Departament d'Ensenyament com a etapa educativa d'educació infantil, amb l'equiparació amb el segon cicle d'educació infantil. Demanem doncs una baixada de ràtios superimportant, són ràtios altíssimes, pràcticament les més altes d'Europa. Demanem doncs més recursos per poder donar l'atenció que mereixen els infants d'aquesta etapa, que són, bueno, no oblidem que són els més petits, els més vull dir, els més menys autònoms, i som els que tenim menys recursos. Entre, no sé, puc deixar algo perquè ho pugui dir l'Anna,
0: vinga,
24: però...
0: Va. Anna, pren el relleu.
1: Jo diré, ja ho ha dit tot la Sònia, perquè evidentment els motius són molt sabuts a nivell de societat. Una altra cosa és que ens facin cas, però els motius la Sònia ho explica molt bé. Afegiria jo el tema de la precarietat laboral, no? Que els sous no tenen res a veure amb els que estan cobrant altres mestres, tot i la importància d'aquesta etapa i de tot el que se'ns demana, no? A nivell de departament.
0: Aquí, si em permeteu, hi ha un històric que el que s'està intentant ara és arreglar, i és que sempre s'havia entès l'etapa infantil com una etapa... És evident, encara no és obligatòria. S'havia entès socialment com una etapa complementària, però la vida que portem i les obligacions familiars i laborals han convertit en aquesta, a les escoles d'infantil, en una, pràcticament per moltes famílies, una necessitat. I això no s'ha vist recompensat ni amb serveis, ni amb reconeixements laborals, ni amb reforços, ni amb res de res.
1: Exacte. La necessitat hi és, jo crec que les famílies estan són conscients i ho utilitzen. De fet, la prova està en que fent serveis mínims et trobes que igualment hi ha molta gent que diu és que l'he de portar, per això es fan els serveis mínims, però que no tenen altres alternatives, però no se'ns reconeix en absolut tota la tasca que estem fent ja a nivell social i a nivell educatiu encara menys, no? Perquè a banda de que sigui una necessitat que nosaltres fem aquest suport a les famílies, a part ja que és l'etapa educativa per nosaltres la més important de tots, el 03, perquè estem creant tota la base.
0: Ja. Sònia?
24: Totalment d'acord. Evidentment, hi ha un tema social que les famílies, ja només a nivell de laboral, de les baixes maternals, que són, per molt que s'hagin allargat, són curtes, i l'escola Bressol s'havia sempre entès com un complement o una necessitat de conciliació laboral i familiar. Jo aquí tiro una llança a la importància que té l'escola Bressol avalada ja per la neurociència. Realment el treball que fem és un treball de cures, però és un treball educatiu important. Tenim els mateixos estudis i preparació les mestres, perquè som mestres d'educació infantil, som pedagogues, vull dir que no som les nenes de la guarderia i no guardem, sinó que eduquem, i eduquem i assentem els ciments de lo que vindrà. O sigui, preparem els infants, que no m'ha de dir preparar, sinó que donem als infants aquella seguretat i aquella base perquè es vagin construint tots els aprenentatges que vindran en un futur. Per tant, sense aquesta base, posarem els recursos més amunt per tapar forats i per tapar mancances, però si comencem des d'una bona base, ens estalviarem. És una inversió que val la pena fer, pensant pel futur del país, perquè tots els infants que tenim aquí són els futurs persones adultes que després han de tirar el país endavant.
0: Doncs la següent jornada, el dia 20, heu dit? 20?
24: Sí.
0: Dia 20. Doncs,
24: correcte.
0: En tot cas, ho recordarem, i evidentment ens anirem fent ressò de les reivindicacions d'un sector que, d'altra banda, lluita i es mereix aquest reconeixement i aquest reforç en les seves eines de treball. Sònia Convalia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
24: Gràcies a vosaltres.
0: A reveure, molt bon dia. Anna Japón, també moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres per fer-me ressò.
0: A reveure, molt bon dia. Que vagi bé.
3: Adéu, bon dia.
0: La Sònia Convalia és la directora del Col·legi dels Colors, de l'Escola Barcelona dels Colors, i l'Anna Japón és la directora de...

0: és vergonyós el que està passant tant a nivell petits com a nivell més grans, que cada govern que entra doncs fa una llei nova d'educació, etc. Això per una banda. I després penso que en aquest cas concret, no sé si tant en el nivell de Bressol, suposo que sí, perquè tampoc es comporti molt al cap, però penso que el govern de la Generalitat també s'ha equivocat en negar-se a parlar amb un sindicat. Tingui raó o no tingui raó el sindicat.
1: Sí, sí.
0: Però és que s'ha de parlar. És que s'ha de deixar. No pots dir, oi, he pactat amb uns altres. Que, a més, sembla ser que són minoritaris dins de l'ensenyament. Per tant, escolta, hi ha gent que vol parlar, doncs no et neguis a parlar.
1: Sí.
0: Després decideix el que a tu et sembli, però, escolta, seu. Penso que en aquest cas s'han equivocat. Però jo penso que portem un problema que arrosseguem de fa molts anys, no? Amb l'ensenyament no funciona bé.
2: Jo m'he apuntat una cosa aquí i vull afegir-ne una altra. Quan aquesta, la Sònia Convàlia, ha parlat de les nenes de la guarderia. I és veritat. És a dir, el sector de les escoles infantils venen d'un moment on... Bueno, qui portava el nano a l'escola infantil? Bueno, doncs qui no tenia un entorn familiar, una xarxa, no?, que se'n fes càrrec del nano, o els propis pares o mares, se'n feien i anava a la guarderia, i era aquell lloc on deixaves el nano, on jugaven...
0: Guarderia, has dit,
2: Clar, la guarderia, sí, la guarderia, la guarderia.
0: Guarderia.
2: Clar, era això. I, clar, això ha canviat. Ara ens ho notem, és a dir, aquí tenim una escola, teníem escoles bressol i així i tal, però de sobte vam començar a demanar places i places i places i places i ja no n'hi ha prous de places. I l'escola bressol a la guarderia ha esdevingut escola bressol, ha esdevingut educació infantil i ara hi ha una altra realitat i em sembla que el reconeixement que tenen per part de la Generalitat o fins i tot per certs entorns socials no correspon, no?, el pes específic de la feina que fan.
3: I, bueno, ja ho han dit, de fet, en l'últim curs, no?, que ja fan com una reentré, no?, una preparació per P3, perquè jo tinc la meva neta que està just en aquest... I sí, allà, vulguis o no, és una etapa... S'ha convertit en una etapa formativa. I es té de reconèixer doncs la tasca que fan com a formadors, no com a sí. Nenes de guarderia.
2: Exacte, no, de parlar de la guarderia.
3: Entre cometes.
4: Sí, sí. Però això ha format part de la mateixa evolució de la nostra societat, no? Perquè en un principi, com bé dius tu, eren guarderies perquè, bueno, les pares, mares que no podien tenir per qualsevol cosa, doncs les portaven a la guarderia i no se preocupaven si aprendrien alguna cosa o no. Uh-huh. O sigui, simplement les deixaven allà aparcades o les deixaven aparcats mentrestant on anaven a treballar o anaven a fer qualsevol altra gestió. I això s'ha desvingut per la necessitat de la nostra societat avui dia, que tothom ha de treballar i pare, mare, i a vegades els avis no poden tampoc estar a càrrec dels nets, pues ha esdevingut pues les escoles bressols que tenim avui dia, que també han evolucionat amb el sistema educatiu, i llavors aquestes noies que treballaven i trien un curset de pericultura per cuidar nens, pues ara ha esdevingut pues gent professional, preparada, que a part de cuidar,
2: sí, sí,
4: lo que fan és educar també. I això, potser els nostres polítics no l'han sabut veure. Com altres coses.
2: Sí, sí.
4: O sigui, aquí sempre anem... Jo crec que els polítics van enrere de la realitat de la societat. O sigui, la societat va evolucionant i els polítics a darrere a vegades no tenen temps d'agafar el fil. I llavors crec que, bueno, que la situació que tenen a les guarderies pues és preocupant.
2: Sí, sí.
4: Bueno,
2: escoles infantils.
4: Perdoneu.
2: Sí, escoles infantils. I l'altra cosa que volia dir, és una reflexió que em feia una vegada l'Antoni Curtó quan era director de l'Institut dels Tres Turons, o posteriorment, però em va resultar molt interessant. Em deia, si tu sents els professors universitaris, es queixen de que els alumnes els arriben mal preparats del batxillerat. Els professors de batxillerat es queixen de que els alumnes els arriben mal preparats de l'ESO. I els de l'ESO, que arriben mal preparats de la primària. Diu, aviat els de la primària es queixaran que arriben mal preparats de l'educació infantil. Diu, al final, diu, ell deia, 1, ningú assumeix la seva responsabilitat, i 2, hi ha una mala coordinació entre els

0: cicles educatius o un mal, o una mala, mala coordinació,
1: mala praxis,
0: una mala praxis, que fa que, conforme vagis avançant, vagis acumulant unes mancances que al final fa que, bueno, arribes al nivell més alt, doncs que el nivell és baixíssim. Bueno, on està el principi, no? Uh-huh. I és una bona reflexió, aquesta.
2: Jo crec que sota el meu punt de vista, jo crec que part de la culpa d'això està sempre amb el sistema educatiu que volen implantar cada partit polític quan arriba al poder. O sigui, quan arriba al poder el partit polític té una forma de veure millor l'educació diferent a la que havia abans i volem canviar, i després tornem a canviar, i jo crec que això s'ha estragiat molt als estudiants, no? De que al final l'educació ha variat molt, o sigui, ara jo vinc de l'educació de...
0: Sí, de l'EGB.
2: De l'EGB, però jo me'n recordo, jo vaig acabar l'EGB amb 14, 15 anys, perquè ja s'anava, jo ja anava a treballar, i sabia taquigrafia. O sigui, estava fent el que abans es feia al batxillerat, o s'anava a fer comerç. Jo vaig agafar la rama del comerç, però jo en 15 anys sabia taquigrafia. A part de càlcul mental... O sigui, abans se feien uns exercicis que te deixaven una mica preparats per anar a treballar, perquè ja no pensaven. A la universitat només anava gent que podia anar, perquè la resta anàvem a treballar. Tot això ha anat evolucionant de tal forma que jo no sé si hem perdut, perquè sortíem a ortografia, a veure... dictats, això, anava a l'ortografia al dia. Jo, quan me vas estar preparant per poder accedir a unes oposicions i vaig anar a escoles per preparar-me, em deien, hòstia, pues tens l'ortografia, la tens, hòstia.
0: Perfecte.
2: La cal·ligrafia, l'ortografia, tot això s'hi cuidava molt. Igual que quan jovent hi ha que no saben on està Astúries, on està on neix el riu Tajo, o sigui, coses bàsiques que abans sorties del col·legi amb aquesta impregnació, i continuem, perquè això no s'oblida.
0: Sí.
2: L'educació al final no s'oblida, tot el que has après està aquí. I et trobes amb gent nova, gent jove, que acaba l'ESO, acaba la universitat, i no te saben dir on està Tarragona. Mm-hmm. O a Maria. O sigui, per mi és una pèrdua de coneixement.
0: Sí, sí, és una pèrdua de valors, també.
3: Jo m'imagino que algú pot dir, bueno, és que això, doncs, si vols saber-ho, vas a Google i ja ho trobaràs, no? Per tant, això sempre és discutible, jo t'entenc, jo a l'EGB no la vaig pas fer, perquè jo era anterior, o sigui...
4: Cada mes, no? Els que tenim una
3: anya. Exacte,
2: jo també no existia. Bueno, l'EGB no, era la primària, diguéssim. La primària. La
1: primària, sí.
3: Jo penso que, en Sebas ho ha dit, jo més o menys m'hi he dit al principi, el problema és el sistema educatiu, és que jo sempre he pensat que el polític de torn que li dones la conselleria d'educació, a veure, potser dic una cosa que no és veritat, però és la impressió que tinc, que cau en un lloc on hi ha una estructura que s'arrossega de molt temps i que és l'últim mono a l'hora de decidir res.
0: Sí.
3: I penso que potser s'hauria, no depurar, però sí que rascar una mica i dir, a veure què està passant aquí. I sobretot, deixar de desconfiar. Hi ha un tema que no sé de qui és culpa, però, per exemple, quan diuen hem de crear uns bons equips de treball. Clar, jo sóc el director de l'institut tal, però jo no puc decidir qui és el meu equip.
0: No, perquè,
3: esclar, tu els enxufaràs a la gent. A veure, escolta, jo sí que vull dirigir una cosa. És bo que pugui crear el meu equip. Els polítics ho fan, no? Que quan és el president, que era el seu equip de confiança. Per tant, a veure, sí que segur que pot haver algú que agafi els amiguets i que no siguin competents. Bueno, ens trobem fórmules per analitzar si realment aquella gent està capacitada per formar part de... Vull dir, que hi ha una desconfiança entre tothom i el que hi perd és l'alumne que rep les conseqüències. Jo penso que aquí s'hauria de rascar molt i escoltar, parlar, seure's i deixar de desconfiar tant. Vull dir, trobem fórmules. El mateix que passa amb l'administració pública d'ajuntaments i de més, que posen moltes traves per fer gestions i impossibiliten les gestions. Dius, no et desconfiïs. Troba el mecanisme per comprovar a posteriori si realment s'està fent bé la cosa o no, però no posis obstacles, no desconfiïs d'entrada.
0: Aquí el problema, en el sector de l'educació, un dels problemes principals és que els resultats van més enllà del que és una legislatura o un mandat. És a dir, qualsevol decisió que prenguis, en positiu o en negatiu, referent a l'educació del país, no es veuran fins al cap de 6, 7 o 8 anys. Clar, això va en contra del funcionament del polític del país, perquè tots volem resultats immediats per després poder explicar que ho hem fet bé i què tal. Jo crec que aquí és un dels principals problemes. És a dir, estem buscant o implementant fórmules que siguin immediates en el seu resultat quan no n'hi han i no es troben. M'explico. Matemàtiques. No? Les famoses matemàtiques. O comprensió lectora. Però les matemàtiques. No? O sigui, jo ho he preguntat. Quin és el gen que hi ha al nostre país i que no hi és dels Pirineus en amunt, que fan que dels Pirineus en amunt les matemàtiques s'entenguin i s'aprenguin i dels Pirineus en avall els nanos no en tinguin ni punyetera idea de què van les matemàtiques. Perquè es veu que és culpa dels nanos. Si el sistema educatiu no falla, si sents la consellera o el conseller del sistema educatiu no falla, els mestres no fallen, si els escoltes amb ells. Per tant, qui falla és l'alumne. Per tant, i com que són tots, deu ser una qüestió genètica. I no t'ho saben trobar. Això sí, hem fet 50.000 reformes perquè segueixin sense saber de càlcul mental, sense entendre el que és una derivada, sense saber aplicar el que és un...
3: Que això és important. Vull dir, i ara no és que et pugui portar la contrària. Però...
2: A mi m'és igual
3: que no sàpiguin on és Tarragona. Però que agafin un text i no l'entenguin, això és molt fotut. Això que és una comprensió lectora. O no sàpiguen resoldre un problema matemàtic perquè no entenen l'enunciat.
2: Però, Xavier, és que una cosa no tens res a veure amb l'altra. Ja, però... Com està organitzada la península ibèrica, Espanya i Catalunya, i se pot saber de matemàtica.
3: No.
2: Perquè abans es tocava tot. Tocaves tot? Sí. És a dir, si jo vaig acabar... al col·le, amb nocions importants de taquigrafia, que no serveix per res avui dia. Però això demostra que quan estaves al col·le aprenies coses, i coses útils, perquè jo crec que és important saber on vius.
3: Però algú dirà...
2: I poder moure't per un territori. I quan te diguin, mira, això costarà tant, el lloguer tant, i tu mentalment estiguis fent una cosa que ara no poden fer. Si no tenen el mòbil per la calculadora o ara la intel·ligència artificial que diu, escolta'm, vull comprar, digue'm què pagaré, que no pagaré, el tant per cent de no sé què, i t'ho fan tot, t'ho donen tot, llavors el servei no
3: sí,
2: funciona.
3: Sí, però pots dedicar a altres coses. Jo soc molt contrari a la tècnica de memorització. El jutge s'estan passant anys preparant-se memoritzant. Escolta, i alguns no viuen la realitat. No viuen el que passa a la cantonada. Doncs potser no t'han memoritzat, que això ho pots trobar a internet fàcilment, i ves a la pràctica. Vull dir,
2: però, Xavier,
3: que els sistemes han canviat. Els reis godos, jo no me'ls vaig aprendre mai. Per què serveix això?
2: El servei humà té molta capacitat. No estem utilitzant ni una
3: selectiva.
2: O sigui, si ho deixem morir, si tot això ho deixem morir, ho perdem. Perquè no té res a veure que tinguis una bona capacitat mental per pensar, per calcular, per el que sigui, a que siguis tu a terra i sàpigues després totes aquestes coses que has après i que has memoritzat, poder portar-la a la pràctica per ajudar la gent o pel teu treball. O sigui, no té res a veure. És que he de dir, és com dir, tenim un 10%, no l'omplim, perquè si omplim aquest 10% ja no podem fer res més.
3: Com que a mi m'és igual el que va passar, no sé què, no sé quan, ja ho buscaré, ja ho trobaré. Jo el que m'interessa és veure com vaig a comportar jo avui, perquè el meu entorn funcioni.
2: Però això és lo fàcil. Tothom té un mòbil i tothom té IA.
0: Jo crec que aquí hi ha un element que també hi és, que passem del tot al res, és a dir... No, jo recordo l'1x1. que va tenir, crec que un curs de vida, l'1x1. Ningú se'n recorda de l'1x1, només els que el vam tenir, patir o gaudir, no ho sé. Que era una proposta del conseller Maragall d'un alumne a un ordinador. Ah. Es deia 1x1. No? 1x1, vinga, tots ordinadors amb els nens, perquè és el futur, perquè les pantalles digitals i tal, i no sé què... Brum, brum, brum. No, que les pantalles es tornen zombis i no sé què, fora les pantalles.
3: Vinga, experimentar.
0: És a dir, hola, podem incorporar les pantalles, però no sempre, no tot el rato. És a dir, és que anem del tot al re, no?
3: És perquè anem fent experiments, per això deia, cada vegada que entra algú, doncs, anem a fer... Escolta, a veure, seiem. Això realment, on ens porta? Anem a experimentar, jo que deia, l'experimentar...
2: Saps per què? Mateix que he dit abans, que al final anem enrere, o sigui, la realitat ens supera, i anem sempre enrere de les tecnologies, i no sabem com això pues afectarà l'alumnat o el ciutadà, no? I anem mirant una mica de com va la cosa per anar improvisant.
0: Carles, que anaves a dir alguna cosa.
5: Sí, a veure, i el Joan que no diu res.
0: Sí, sí, el Joan està repassant la llista de Reis Godos. Que...
5: jo resumiria, potser, potser m'equivoco, però que el que tenim de fomentar amb els infants, sobretot amb els infants i amb els adolescents, és la capacitat d'aprenentatge. I que ells sàpiguen valorar què és el que tenen d'aprendre i què no és el que tenen d'aprendre. Jo també estic una mica en contra del que diu d'aprendre la llista dels Reis Godos. Jo no me'l vaig aprendre mai, i en canvi la història m'encanta. I de fet vaig voler estudiar història, al final vaig estudiar dret, però vull dir, la meva primera intenció era estudiar història perquè m'agradava molt. I el que considero que els nanos tenen d'aprendre a aprendre i ser incisius i ser curiosos
6: i crítics
5: però saber valorar totes aquestes històries i què és el que tenen d'aprendre i què no tenen d'aprendre i saber on trobar el que no volen aprendre perquè no els agrada. Aquestes coses avui en dia es poden fer, però jo els veig que s'avorreixen a l'escola perquè tenen masses distraccions, no estan motivats. Jo sé que hi ha professors, la teva dona ho és, professora,
3: sí,
5: que estan fent coses que no els hi pertoca perquè l'organització interna de les escoles no està funcionant, i ho dic perquè també tinc familiars que són professors, i això va en contra dels nois, dels nanos, i potser es nota més en els temes dels batxillerats. Però, vamos, el problema és que va baixant el nivell, cada vegada tenen problemes ja no al batxillerat, sinó a la primària. O a la bàsica. I aquest és el... Clar, que un nano tinguis problemes a partir dels 16, 17, 18 anys era l'època de l'adolescència, quan tenen que distribuir, és una mica més normal. Això ens hem trobat quasi bé tots. Però que comencin a tenir problemes en 7, 8, 9, 10, 11 anys, això ja és més fotut.
3: Hi ha un element molt important, i amb ensenyament jo penso que encara ho és més, en qualsevol professional, des de l'aprenentatge continuada. O sigui, aquí estem acostumats encara, de la meva època, que parlo de fa 50 anys, de que un cop tenies un títol universitari ja estava, ja s'havia acabat. Després va sortir a fer un màster. Sí. I ara fan un màster i ja s'ha acabat. No, tu t'has de reciclar contínuament. I un professor, doncs, si realment es detecta que els nanos s'avorreixen, vol dir que hi ha una part de culpa del professor, o de la formació que rep, o de la no obligació a fer un reciclatge continuat de què... Perquè, esclar, jo penso que els nanos d'avui dia són més espavilats que no pas els de la meva època, i tenen més possibilitats. Llavors, hem d'activar aquestes possibilitats. I com ho hem de fer? Doncs, vull dir, primer, els que decideixen els plans d'ensenyament, vull dir, no experimentar tant, i tocar de peus a terra, i analitzar, i escoltar, i treballar. I després, els professorat, doncs també tenir una certa obligació a fer aquest reciclatge continuat, que el que té la vocació ja ho fa, ja ho fa. Vull dir, no diem que no ho fan, ja ho fan,
0: sí.
3: Però que es posi. I llavors, bueno, doncs potser sí que poder crear bons equips que es coordinin bé per tenir ben clar què és el que es pot fer, què no es pot fer en un lloc, no?
0: I amb això de l'avorriment dels nanos a la classe, hi ha dos elements importants. Un, la cultura de l'esforç, és a dir, se'ls ha d'ensenyar que no tota la vida és ha-ha-hu-hu, i que hi ha llocs i espais on cal fer un esforç per aprendre, per mantenir un cert ordre, per mantenir una relació amb els companys educada i justa i tal. I aquí se suma, bueno, també potser hem de revisar com s'ensenya, és a dir, els mecanismes de docència, que de vegades són poc, com et diria, poc dinàmics, en un context on els nanos, no? L'altre dia havia una obra de teatre aquí a la plaça de l'Església, amb nanos de 10-12 anys, 350 nanos. Clar, és que estaven amb el Puccinelli, li-li-li-li-li-lo-li-lo. Clar, nanos que
5: s'avorrien.
0: Clar, que han tingut uns impactes visuals, uns impactes a través de la televisió, de l'ordinador, del tal, que el Puccinelli pues, els hi feia una certa gràcia.
5: Els hi relliscava completament.
0: Clar, sí. Llavors, hem de... Jo crec que, malauradament, jo no dic que sigui una sort, però malauradament penso que s'ha de revisar això. És a dir...
3: És que s'ha de revisar tot, perquè això que dius del teatre, abans, quan aconseguíem, que no era gaire freqüent, poder anar a l'escola amb una obra de teatre, acostumaven a ser obres de teatre molt interessants. Avui dia es fan obres de teatre que, escolta, que bueno, com llibres, com això, que dius, no sé com els editorials els permeten escriure aquests llibres, no? Vull dir que tot això, mira, hi ha un tema molt important, que has dit, l'educació. A les escoles s'educa, però l'educació bàsica és a la família. I aquí hi ha moltes famílies que han delegat a l'escola l'educació dels seus fills. I això és molt greu. Vull dir, l'escola hauria de formar, i gràcies a la convivència i això, doncs hi ha una educació. Però l'educació, pròpiament, és la família. I, esclar, i si tu, pares, doncs dius, ja li ensenyaran a la família, i a l'escola, doncs també t'equivoques.
2: Però clar, aquí jo dic que ja tornar una mica a l'origen, no?
0: Sí.
2: De la reflexió seria la que ha fet en Cano, és a dir, per què de los Pirineos cap amunt la cosa funciona diferent? I aquí no podem, no tenim aquesta capacitat de que els nanos d'aquí, bueno, nenes d'aquí, puguin assolir els nivells que tenen més amunt. O sigui, la reflexió és que al final ells no posen el sistema educatiu que ha d'haver, sinó són massa adults, els polítics, són els que al final escolleixin quin sistema és l'edioni perquè tot això funcioni. Aquí a Espanya, amb les autonomies, cadascú pues, agafa més o menys el que vol. En funció a que el color de cada autonomia i el color de l'Estat. I jo crec que aquí la polarització que tenim en aquest país també influeix una mica en el sistema, una mica no bastant, en el sistema educatiu, perquè els ensenyem, depèn de quina part del territori una cosa i de quina part del territori una altra. Les històries...
3: Que...
2: Jo diu, la història al final, una vegada m'ho van dir, mira, qui escriu la història? Normalment la història l'escriu el guanyador.
0: Qui guanya, sí.
3: Sempre.
2: I aquesta història és al 100% la realitat del que va passar? No, mai. Depenent del color del guanyador, pues, la història tindrà una part o una altra. Pues aquí en els territoris passa igual. Depenent de quin territori, pues, la història s'explica d'una forma i depèn de quin territori, d'una altra.
3: Ara, ara tenim... En la nostra època sabies el Guadalquivir, però no sabies el Ter, però on passava.
2: Clar,
3: a Catalunya. No te l'explicaven el Ter, però on passava.
2: A la nostra època, l'educació era... Estava centralitzada, no?
3: Ja,
2: o sigui, a tot arreu era igual. Avui dia, però... cada autonomia té la seva pla d'educació.
4: Sí, però... Ni es parlava català.
3: Però no és un problema que sigui diferent. El problema és que sigui ideològicament provocat.
2: Però Xavier, i tornem una altra vegada a dir, per què és diferent en aquest país, amb les autonomies, diferent a la part d'Europa?
3: No sé.
2: Doncs aquí, aquesta és la reflexió. Perquè aquí agafem, depenent de quines decisions, quan en un altre lloc no s'agafen aquestes decisions.
3: Jo amb això que deies, a veure, jo una persona de Zamora, no li importa on està el Ter.
2: Bueno, o
3: el Llobregat.
2: O
3: relativament.
2: Però
3: en canvi, a mi sí que m'interessa saber-ho.
2: Però, Xavier...
3: I no el riu que passa per Zamora.
2: Però, escolta, Xavier, tu pots saber el riu que passa per costa Mori i el riu que passa per, i el Ter.
3: Ho pots saber-ho tot.
2: O sigui,
3: sí.
2: no tenim una limitació, una capacitat...
3: Jo sóc limitat.
2: No, però no tothom.
3: Jo no puc saber-ho
2: però,
3: tot.
2: Clar, si pensem en nosaltres, només hem de pensar que el cervell humà té una capacitat que avui dia ni se sap quina capacitat té
3: d'almacenatge. El problema greu amb això que dius tu és que un polític pugui dir aquests llibres clar, no es poden llegir.
2: Aquí està.
3: Bueno, perquè ara, ideològicament
2: aquí
3: està, no hi estic d'acord. Aquí està.
0: Jo sí que sóc de l'EGB. Jo sí que sóc de l'EGB.
5: Felicito.
0: Gràcies. No sé què dir-te. No sé què dir-te. Però jo recordo estudiar història d'Espanya, i en el meu llibre d'història posava que els espanyols cristianitzaron i civilizaron les tribus americanes perquè fueron allí con el cristianismo i tal, i no sé què. Fins que, quan ja acabava la meva etapa, ja no obligatòria, sinó postobligatòria, un dia va entrar un profe i va dir: no us en parla mai de Fray Bartolomé de las Casas? Qui és aquest? Un cura? Llavors, un mossèn va tancar el llibre i ens va començar a explicar tota l'altra part. És a dir, l'escola sempre, i també segurament avui en dia, s'ha utilitzat o ha tingut aquesta vocació d'explicar una única part de la història en lloc de crear ciutadans.
5: Això se'n deia adoctrinar.
0: Sí, sí.
3: Bueno, la presidenta de Madrid devia ser de la teva escola.
0: Sí, sí,
5: I no va arribar a Sant Bartolomé a l'escola.
0: No. Sort que va trobar la mexicana aquella a l'aeroport que li va repassar una mica. Sí. Però mira, fixeu-vos, i ara vaig a tocar un ull, ja? Ara vaig a posar un ull de... Però a mi em té molt emprenyat, això. Actualment, a Catalunya, Arenys de Mar, perquè no s'explica el que feien els indianos. Perquè aquí, quan toques xifrer i al ple hi ha les actes... No, bueno, però no està clar que ell explotés negres a Cuba. Home, a veure, no fotem. Va ser l'home més ric del món i ho va fer per imposició de manos. És a dir, no cal anar tan enrere. Actualment, encara hi ha parts de la nostra història i al nostre entorn i aquí... a la nostra vila, a la nostra comarca, que no es vol revisar.
2: Ja. Però això no passa res, perquè jo crec que és bo que... Perquè estem en el mateix, no?, que la societat evoluciona, no la mateixa societat que tenim ara fa 50 ni 40 anys. O sigui, tot això ha evolucionat i els països i la gent vivien en funció de la cultura que hi havia en aquest moment, i era normal que una persona tingués esclaus o servents negres o que portés diners cap aquí. Tot això estava vist amb normalitat. Des d'aquí, des del punt de vista d'avui dia, pues això està mal fet. Pues llavors, pues reconèixer i dir, pues sí, pues en aquella època viure d'aquesta forma no estava bé. O sigui, no se podia explotar la gent. Però en aquella època era lo normal. O sigui, la gent anava a l'Àfrica a agafar gent d'un altre color per vendre-la a Amèrica i perquè en Europa poguessin treballar de forma barata o gratuïta. En aquella època estava ben vist. Era correcte? Des del punt de vista nostre ara, no. Segurament que des del punt de vista de la gent que vivia en aquella època era el més normal del món i no se tenia que espantar ningú. Per això forma part de la història de la civilització. Per tant, crec que reconèixer des d'aquí, ara, que en aquella època se van fer les coses malament i que segurament van desaparèixer cultures i poblacions que no tenien que haver de desaparèixer, doncs... Però en aquell moment sí.
3: No,
2: per tant, hem d'evolucionar.
3: Lo important és això, contextualitzar les coses. És clar. A dir, cada moment. Tu pots ser crític, però tampoc es tracta d'anar ensorrant coses, no? Bueno, perquè cada moment es viu,
2: mira,
3: una realitat,
2: Xavier,
3: diferent.
2: Tu imagina't, nosaltres tenim una forma d'actuar, una cultura ara, i una forma de fer les coses, que a lo millor d'aquí 10 anys, o 15, o 20, la gent d'aquí 20 o 40 anys diran: quina barbaritat que feia aquesta gent.
0: Sí, sí, és veritat. Sí.
2: Entens?
0: Sí, sí.
2: O sigui,
0: sí.
2: Jo crec això forma part de la evolució.
6: Cada 10 anys canvia el sistema d'educació i el sistema de viure i el sistema de treballar, i jo crec que cada vegada que puja més joventut, cada vegada es canvia tot totalment. Cada 10-15 anys la gent hi pensem diferent. I arribem a pensar diferent.
2: I és normal. I a sobre sí, és que, normal. Veure,
5: sempre, o sigui, sempre portem 30 anys de retard, una generació sencera.
6: Sí, sí.
5: Perquè el senyor que avui en dia està al davant de les administracions i dels polítics, doncs ha tingut una educació completament diferent a la que s'està fent ara. I ell sempre pensa que la seva era la bona.
6: Per això dic que cada 10 anys canviem de pensament i cada 10-15 anys canviem de pensament i canviem de manera d'actuar.
5: Exacte. La meva, en el seu moment, era dolenta? Bueno, a mi em va servir. Sí, sí. Més bé o més malament va servir. Posteriorment m'he donat compte de que hi havia un adoctrinament clar, sobretot en tema història, en tema religió, en tema, jo no sé, no sé vosaltres, jo havia estudiat formació de l'espíritu nacional.
3: A la universitat.
0: I això me'n vaig
3: a la universitat jo vaig tenir classes de religió, de formació de l'espíritu nacional i de gimnàsia. Això fent, això va ser universitari.
5: La gimnàsia és educació física, això és un altre tema. Però que clar, això marca.
0: Sí, sí.
5: I a vegades dius, potser ara, no sé ara com li diuen, sí, però ensenyar educació als nanos però... no està malament.
0: No. Mira,
5: el que diu també el Xavier, que això es tenia d'ensenyar des de casa, també, vull dir, potser tindrien de començar a ensenyar els pares abans dels fills, no? Però aquests pares vol dir que ja no la van tenir, aquesta educació. Ja era diferent a la que ens van donar nosaltres. No. Per això dic, el que diu el Joan... de que cada equips anys, poder 10 no, però cada 15 o 20 anys sí que ha canviat el sistema.
3: I això com es resol?
6: I doncs, pensem diferent.
3: Escoltant.
6: I pensem
3: escoltant.
6: Diferent.
5: Sí, tu penses, ho penses en part, retroactiu. Sí.
2: Però això forma part de la... veritat que, Carles, el que tu vas aprendre a la teva època no t'ha perjudicat en res d'adult,
5: sí, però...
2: perquè el que t'ha servit és per comparar, sí. Per fer...
5: Per això dic,
2: per tenir una idea clara de lo que ara veus, igual que encara... En aquest moment pensava que era una veritat 100% i després ara tens la capacitat de poder comparar el que te van ensenyar a el que saps ara i decidir. Però has de tenir un inici. L'inici és que la educació... ha de ser bona, ha de ser... sí, és a dir, no. A les rius, no sé què... A ti no t'interessa. Bueno, però quan ets adult pots decidir si aquesta informació que tens la deixes aparcada o no, però millor agafes una branca de treball i dius, hòstia, pues a mi tot això m'està anant de conya. O sigui, a mi les matemàtiques no, però això...
0: Carles, que no vas a fer una punta.
5: Sí, el que hem dit, ho he dit abans, no? El que tens d'ensenyar avui en dia és a poder aprendre.
0: Sí.
5: Ensenyar a aprendre.
3: I escoltar.
5: Exacte. Vull dir, saber tota aquesta informació que t'ha vingut d'una manera, que potser estava equivocada, la que t'està arribant ara, agafar-la, posar-te'l aquí al cervell, donar-li la volta i treure les conclusions que... I clar, això no ho fan. No ho fan perquè és molt laboriós i a vegades no s'entén. I a vegades hi han contradiccions. Està claríssim que el que està dient precisament és una pura contradicció del que ens ensenyava ara o el que s'ensenya actualment o abans i ara. Clar, saber ensenyar el que vol aprendre, també, diguem-ho, que hi ha gent que no vol aprendre, però el que vol aprendre... pren la teva decisió, agafa tota la informació que tinguis i treu una conclusió. I això és molt difícil. És molt difícil d'aprendre i molt difícil d'ensenyar. Sobretot d'ensenyar.
0: Hi ha un parell de... Refent el... ara m'has fet pensar, recordo quan...
5: Ja va bé que et faci pensar.
0: Hem tingut... Sí, perquè últimament el tinc bastant apolillat. No, dos aspectes, un és... I tenir inquietud. Jo, aquí hem tingut de vegades gent que ha volgut...
5: És una bona paraula.
2: És una bona paraula.
0: Gent que ha volgut venir a col·laborar en una etapa d'aprenentatge aquí al mitjà, perquè volien ser periodistes o volien provar de ser-ho i tal, no sé què. I la primera pregunta que els he fet sempre, o aquí, o quan estava a Barcelona i tal, és... Igual sóc un vell, eh? Quin és l'últim diari que t'has llegit? Quants diaris llegeixes al dia? Normalment, la pregunta és... La resposta és...
5: Zero.
0: Molt bé, doncs, durant aquesta primera setmana, el que farem serà estar-nos aquí cada dia, agafaràs els diaris, et buscaràs els diaris que vulguis per internet, i ens anirem llegint les notícies del dia que a tu t'interessin. No cal que siguin totes. Només les que a tu t'interessin, les que creguis que poden ser interessants per tu o poden ser interessants per l'entorn.
5: I també pots preguntar quants llibres han llegit.
0: Però ens unirem llegint.
3: Què és això?
0: Que és interès per tenir sentit crític, no? Què està passant al teu món, no? Això per un costat. I per l'altre, hi ha un element que aquí amb l'educació i la de tal, hi ha un element que, i aquí és terreny d'en Joan, als restaurants. L'educació que rebem a casa, als restaurants. Quants cops vas a un restaurant i trobes el nano que corre, l'altre que li tira no sé què, l'altre que... I els pares menjant tranquil·lament, que tenen tot el dret. A tots ens agrada. Jo també he tingut nanos, jo també he tingut nanos que es movien. I quan m'ha passat, he pres la decisió de no anar a restaurants. O no anar a determinats restaurants, és a dir, buscar els restaurants.
6: No anar a determinats restaurants.
0: On podia anar. És a dir, a l'educació de a taula s'està assegut...
3: Però això és la família, és el que deia.
6: És això, és qüestió de família, exacte. I la visió de cada pare, que la visió com vol criar la criatura. És molt difícil acostumar a la canalla anar a restaurants. Molt difícil. Però si estan ben acostumats a casa... El restaurant continua igual.
5: És que els nanos fan el que veuen.
6: Sí. Si estan ben acostumats a casa, que no els deixin aixecar a tal, fins que no acabin de dinar...
5: I ja no dic això, sinó anar a un restaurant, les famílies, a vegades, veus que és un desgavell, allò.
6: Sí, sí, sí.
5: Què fan els nanos aquells? Quina és la percepció que tenen? De que van a un restaurant i poden fer el que els doni la gana? Sí o no?
0: Sí, sí.
5: A part de casa,
6: I ara perquè no fuma. Però tu haguessis vist abans el pare fumant i el canalla voltant per allà, corrent i d'allò.
5: Fumant i bevent, que no és el mateix a l'enraonar de primera hora que quan acaba.
2: Sí, no. Aquí canvia tot.
0: Al nivell de les tertúlies no són...
5: Clar, però si van els nanos i ho veuen, què passa?
2: A la segona part és quan tothom ja se queda
0: empenyat amb la nana. Exacte. El primer però encara hi ha bon rotllo. El segon comença les tensions.
2: Amb el vinet i el cava, ja està.
0: I amb el postre. Però és veritat, és això, no? Els hàbits, no? Quantes famílies no dinen a la taula o no sopen a la taula cada dia, sinó que sopen amb safates...
3: Hi ha gent que està buscant hotels que no accepten canalla.
0: Sí, senyor.
3: És cada vegada més... I també sap greu, no? Dius, home, això sap greu, no?
0: Evidentment.
3: Però a vegades ho entens, no? Perquè dius, si són gent gran, que no sé què, que volen tranquil·litat... I dius, doncs potser sí.
6: Jo sento que no tinc animals de companyia. Però no, canalla...
3: Sap greu, clar.
6: També reconec que els animals de companyia hi ha molta gent que els hi té molta estima.
3: Bueno.
6: Però amb un cantó i amb un altre. Ni tanto ni tan calvo. Perquè avui dia es passen una mica, eh?
5: Per si proliferen tant les cases rurals, perquè ja volen...
2: Però clar, jo t'he dit una cosa. Avui dia hi ha molta parella que no té fills.
3: I té el gos.
2: Però, bueno,
5: que és pitjor.
2: Deixant de banda el gos, gent que no té fills i que no vol anar a un puesto que estigui a la canalla corrent cap amunt cap avall, igual que al restaurant, sí. L'hotel, i busquen llocs que no estiguin els nens. Per què? Perquè els estressen. Sí. I llavors me'n vaig de vacances a passar un cap de setmana i no vull que el que està a dalt o el que està al costat tingui el carrer cridant cap amunt, cap avall, perquè no descanso. Mm. Llavors ha d'haver hotels per tothom.
6: Sí, o sigui, no, amb això estic totalment d'acord.
2: Entens? O sigui, sí que pot semblar una barbaritat de dir, hòstia, però és que la canalla... Però també la gent té dret a escollir.
6: Però depèn de com estiguin educats.
0: Jo això, el primer cop que vaig anar a un restaurant que no tenia... Us en recordeu d'aquells columpios de les xocolates Torres?
5: Sí,
0: que hi havia davant de tots els restaurants.
5: Sí,
0: on hi havia... Jo el primer cop que vaig anar a un restaurant que no havia columpio de les xocolates Torres ja m'afaitava. És a dir, de les poques vegades que vaig anar, que era petit, era quan hi havia columpios de les xocolates Torres, que volia dir que davant del restaurant hi havia una zona lúdica que era on, claro, que era on quan acabaves de dinar, els pares et deien...
5: Encara n'hi ha,
3: cap a jugar.
0: Aquí davant. I anaves
5: al
0: col·lectiu
5: d'aquests, eh?
0: Clar, el col·lectiu de les xocolates Torres.
5: Aquí els tres turons, els altres anys va caminant per allà i just darrere del parc i no en tenen.
0: Sí. Vull dir que això també... O la formació que fèieu la policia abans, jo també l'havia rebuda, que anàveu a les escoles a ensenyar-los i als nens...
2: Correcte, sí.
0: Allò dels patinets i aquestes coses. Sí, ai, sí. Perdó, les patinets, allò dels semàfors.
2: Sí.
6: Patinets no n'hi havia.
0: No,
2: educació vial, sí. Sí. Ja als col·legis ja ens deixaven un temps per fer-ho.
0: Un espai.
2: Ja fora de lo que és el cicle formatiu, havia lo de...
0: Ara...
2: Educació viària... Anava bé perquè, al final, és el que estàvem dient, no? Tota aquesta evolució ha portat als patinets, ha portat que la canalla es va jugar més per la via, i llavors els fa falta saber una mica de normes de circulació per unes coses bàsiques per saber per on poden passar i no poden passar.
0: Sí, sí. Són coses que han...
2: Una altra cosa és que ho facin.
0: Bueno, això... Aquesta... Espera, que truquen. Ara ja ho tenim, no passa res. Aviam, un moment, a taula, telèfon, no.
5: Però és que no ho tinc en silenci.
0: Sí, sí, no.
3: Potser és una alarma d'aquestes de la Generalitat.
0: No. Bueno. Vés a saber. Mira, per cert, parlant d'alarmes i de Generalitat, ho dic perquè n'hem parlat ara fa tot just una hora amb en Joan Cailà, que és epidemiòleg, referent a això que tothom el té tan preocupat, de l'antivirus aquest, que si arribarà, que si no arribarà, que si el barco. En Cailà ens deia que, bueno, que en principi és un virus que a l'Amèrica del Sud és bastant comú, que s'han trobat brots, no diré cada any ni cada tres mesos, però vull que ja s'han trobat brots, i que en aquest sentit és una infecció o és un virus que, un cop detectat, la seva capacitat de propagació és molt limitada. És d'un infectat a dos transmesos. És U2. Diu, quan està lliure, diu, quan està controlat, s'ha demostrat que és la seva capacitat. Diu, i per tant, bueno, ara que està això controlat, en principi...
5: Bueno, ha sigut curiós perquè dic que Argentina...
2: Bueno, ja ho va dir el Simó, Argentina... ja ho va dir, que tranquil, que no passa
5: però res. Però Argentina ha donat a no sé qui 2.500 testos de, per, bueno, el que fèiem abans amb el Covid, no?
0: Sí,
5: les proves d'aquestes.
0: Sí.
5: Doncs es veu que ja és normal que hi hagin aquestes contaminacions per aquest tipus de virus, i és endèmic.
0: Sí,
5: festa. En una zona d'Argentina.
2: El problema és la gestió que s'ha fet. Aquest és el problema. Més que el virus, el problema és la gestió. El per què no s'ha... Sí que és veritat que hi ha uns acords internacionals que no obliguen, però sí que lliguen d'una certa forma als països a poder donar, prestar aquests serveis. Però el problema és el per què aquest vaixell ha hagut d'anar a les Canàries per fer, i no en un altre país. Per què el Marroc ha denegat l'aterrament d'un avió? Perquè suposo que al Marroc també hi ha epidemiòlogos, no? I per què a les Canàries? Per què ha d'atracar aquest vaixell? Perquè ahir jo vaig estar escoltant gent de... Que, bueno, gent que sabia de què anava el tema, i deia, bueno, qui té garantès que dins del... que podia ser que dins del vaixell no haguessin ratolins d'aquests, i que a l'hora d'atracar baixessin a la terra i es mesclessin amb els ratolins d'aquí. Perquè, clar, és que aquest és el fons de la transmissió, són les rates, els ratolins. Llavors, per què ha d'atracar i no pot quedar-se a uns quilòmetres de les Canàries i tractar de mirar, fer PCRs allà, fer diguéssim, els dies de
5: confinament.
2: De confinament amb un altre vaixell i no deixar que aquest barco arribi a terra. Per què el govern central no ha comunicat al govern de les Canàries tot això?
5: Perquè
2: per què els Canaris, després del volcà, després de poder de tenir tota la immigració allà i no tenir una sortida clara, per què han de patir una altra vegada? Per què aquest vaixell no pot anar a un altre lloc?
5: Bueno,
2: clar, és que són preguntes, i tota la polèmica no és el virus, és tot això que envolta el virus.
5: Si ho mirem així, un submarino i que l'esfonsin, no?
2: No, però escolta'm una cosa. Acabo Verde s'ha agafat a gent i s'ha traslladat al seu país. Per què no s'ha traslladat als països de cadascú a la gent que havia al vaixell? Per què han de venir a Canàries?
3: Ara diu que busquen gent, que ha marxat i que els estan buscant.
2: Per què el Marroc no vol que baixi un avió medicalitzat allà?
0: A veure,
2: o sigui, jo crec que especialistes hi ha a tot arreu, no?
0: Carles.
2: Aquí són diferents.
0: A veure, hi ha algun motiu? No, com a experta... Aquí,
5: no, jo no expert de res. No, vull dir que... A veure, jo penso que aquesta gent que estan malalts necessiten el millor servei que puguin tenir. Claro. Segurament a Costa Verde no els hi poden donar. I, de fet, el que s'està fent és arribar a un lloc, els espanyols es confinaran, em sembla que han agafat a l'Hospital Militar
7: de Madrid.
5: I en allà ja tenen tot preparat per fer-ho. Vull dir que jo penso que la reacció ha sigut prou ràpida i prou bona en aquest sentit. potser el tema del coronavirus ha facilitat que hi estiguéssim una mica més a l'abast d'aquests problemes. I que la resta seran traslladats al seu país.
2: Sí, però tu imagina't...
5: Que ho fossin des de costa...
2: No. És important, perquè quants dies hi ha de navegació des de Costa Verde a les Canàries? Crec que són 4 dies.
6: 3-4 dies
2: que pot evolucionar el virus i pot perjudicar la gent que hi ha al barco. Si al final... des de Costa Verde se pot agafar un avió i portar-los als hospitals que correspongui, guanyes temps. I no? Per què? Perquè allí han dit no vull res d'això.
5: Jo no sé la capacitat que tenen.
2: No, capacitat d'avió. O sigui, d'aterrar un avió medicalitzat d'un país d'Holanda, del que sigui, ficar la gent d'allà i portar-se'l al seu país.
5: Això que faran a les Canàries.
2: Després de 4 dies de navegació. D'exposició al virus.
5: La gent de vaixell
2: està... coses que no tenen...
6: La gent de vaixell està molt deprimida.
5: Sí, molt confinada fot dies.
2: Clar,
6: és que... Deprimida per malalties i d'allò. A veure, que tinguis estar tot un camaró allà 24 hores al dia i un dia, un altre dia.
5: És una presó.
6: Una presó, eh?
0: Però un moment, però sí, és veritat, entenc. Però, un cop dit això, és que fer qualsevol activitat a la vida té un risc. Clar. És a dir, si tu no vols tenir una malaltia diferent a la que puguis tenir aquí, no te'n vagis a Ushuaia. Si te'n vas a Ushuaia és perquè, bueno, et compensa el gaudi de l'entorn i no sé què, et compensa el risc de posar-te...
6: Diu, no hi ha ratodins. Els ratodins pugen pels caps a marre, tenen marrat i no s'entera ningú.
2: O quan s'aprovisiona el vaixell de productes, venen amb... O pot venir amb l'equipatge...
6: O venen o s'embarquen amb tamarrin.
2: Però el problema està el no... La ciutadania, quan no entenc les coses... O sigui, l'has d'explicar al ciutadà les coses perquè se fan. Si no expliques, crees alarma, perquè no ho entén. I llavors se diu, escolta, mira, és que a Cabo Verde no tenen una infraestructura adequada per atendre. Vale, ho comprem, De Cabo Verde a les Canàries, quants països n'hi ha? Que puguin anar al vaixell i que puguin...
6: Amb això estic de...
2: I dius, per què s'han baixat a unes persones de Cabo Verde, han agafat un avió i s'han emportat a l'hospital... I la resta ha de navegar 4 dies més i exposat-se al virus. No s'entén. Per què? Llavors, aquestes coses són el que fan que la gent no sigui una mica contrària a la versió del govern o del que sigui. I quan sents que el govern de Canàries no sabia res, que no l'han consultat, home, jo crec que és important que s'hi doni la informació aquesta. I quan veus a la xarxa social diferents epidemiòlegs que donen versions una mica diferents, depenent del virus, perquè hi ha dues classes de virus, però, si és aquest, aquest...
0: Jo de les xarxes socials...
2: No, però tu veus televisió i cada programa de televisió diferent porta un diferent, sí. I que està dient coses diferents.
0: Aquest és un tema que, sens dubte, anirem seguint. Gràcies, Xavier. Fins la propera. Gràcies, Carles. Gràcies, Sebas. Gràcies, també, Joan.
6: Gràcies.
0: Arribar, molt bon dia. Fins demà.
7: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, de fet, els sindicats educatius USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, han reclamat a la consellera Esther Niubó una reunió abans de dilluns amb propostes concretes per evitar l'escalada del conflicte. Avui, concretament, és el torn de les escoles bressol, públiques, privades i concertades, que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i també més finançament. Escoltem l'Àngel Zaro i la Belén, educadores de la Llar d'Infants Lairet de Barcelona, en declaracions avui a la xarxa.
8: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios a tots els nivells, no? Seria.
9: Sí. El suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport, i això es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat. I també serien les coses bàsiques que necessitem.
8: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dóna la gana.
7: Encetem d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives. I el Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb símptomes d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'ha fet seguint els protocols de seguretat i coordinat amb les autoritats competents. Paral·lelament, al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i també el president canari, Fernando Clavijo, reuniran a Madrid. Segons ha informat avui el govern, per avui hi ha programades fins a 8 reunions diferents per abordar aquesta situació. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, tal i com han anunciat avui el Ministeri d'Interior. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GE-642 a Rupià per un accident on s'hi dona pas alternatiu. A banda, un altre accident, en aquest cas l'AP-7 a Parets del Vallès, provoca també retencions de fins a 6 quilòmetres de cues. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments continuen els retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació i també els trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, en un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Santa Cruz de Tenerife i a Corunya, però després de la intervenció dels seus dispositius es van trobar altres casos.
10: Notícies en xarxa.
11: Ràdio Arenys.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El señor de las moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies. El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Afrodita, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Ja es diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo. Que, per cert, es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015, als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar el

Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos. I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis. Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD. Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu, molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Vines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: Una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu... Mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crisis What Crisis, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, eh? Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis. En vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners, del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest, pràcticament, entre nosaltres, va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners... Come on, Ellen.

Mama, Eileen, la Texas Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christy, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christy, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica. Amb milers de treballs al llarg de la seva carrera, Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
2: Hola, què tal?
1: Tu vas començar fent radioteatre
2: a Ràdio Espanya,
1: si no m'equivoco.
2: Sí, sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
1: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
2: I tant, jo crec.
1: Era el galant, no?
2: El galant del moment, jo crec que sí.
1: Que ens va deixar molt jove, no?
2: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
1: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
2: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
1: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe, la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
2: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
1: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
2: I tant, i tant. Jo crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
1: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
2: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
1: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
2: Sí, també, sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
1: Que fort,
2: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
1: Ah, sí?
2: Faria una mica més bé.
1: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem...
2: Sí.
1: Ara
2: exacte,
1: encara ho milloraria, això, no?
2: Quan les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
1: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
2: moltes,
1: cosa
2: moltes,
1: més o menys curiosa?
2: Que jo ara no sé què recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent... No me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i... una persona que es moria i jo m'estava aguantant per no plorar i estava plorant i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però... Bé.
1: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
2: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, Piaf, per exemple, La Vie en Rose.
1: La Vie en Rose.
2: Per exemple.
1: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes
2: I
1: coses
2: tant,
1: dels teus inicis,
2: que, sí,
1: que tu
2: sí.
1: Vas començar, que eres una criatura.
2: Una cria. Anava amb mitjons.
1: Et consideres afortunada?
2: Molt, molt. I he estat molt
1: feliç. T'has pogut dedicar
2: i...
1: tota la vida al que t'agradava.
2: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que,
1: bueno,
2: que està
1: això,
2: bé.
1: Llavors ja és fantàstic,
2: ja és fantàstic.
1: Moltes gràcies.
2: A tu, guapo.
1: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
2: Moltes felicitats
1: i que per molts
2: pel
1: anys et
2: teu
1: puguem
2: programa.
1: Escoltar. Gràcies.
2: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vie en Rose ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vie en Rose. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial, d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Ferran Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: Dina Morgan.
2: Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molt especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi d'una de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor,
1: sí,
2: de l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
0: Frank. Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'Altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdán, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

0: sais-tu qu'on se
1: pell de gallina, cocodrulos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: i marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són des 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Avui concretament és el torn de les escoles bressol públiques, privades i concertades que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Ara a les 12, de fet, ja s'ha convocat diferents manifestacions arreu del territori. Anem ara a saber com s'està vivint en aquest cas a Tarragona, on hi tenim el nostre company, l'Adrià Duc, des de plaça La Font. Adrià, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, som a la plaça La Font de Tarragona, a punt d'inici de la manifestació convocada ara mateix en defensa de l'educació de 0 a 3 anys i de les condicions de les seves professionals. La marxa sortirà en breus moments des d'aquesta plaça La Font, baixarà fins la Rambla Nova i la recorrerà sencera fins a arribar a la plaça Imperial Tarracó, on es donarà per conclosa. De moment, unes 200 persones hi prenen part, entre docents i famílies, i la protesta forma part de la vaga general estatal, convocada aquest dia 7 de maig i de les mobilitzacions previstes també a Catalunya el proper dia 20. Amb el lema 0 excuses i 3 raons, justícia, equitat i futur, els docents reclamen més recursos, estabilitat laboral i el reconeixement educatiu i social d'un cicle que consideren essencial.
1: Gràcies, Adrià. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb sintomatologia d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària i, a més, s'acaba de confirmar un nou possible cas d'una hostessa de l'aerolínia KLM després d'haver estat en contacte amb una dona que va morir a causa del virus el passat 26 d'abril. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'està fent seguint els protocols de seguretat i coordina també amb les autoritats competents. Paral·lelament, ara al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i també el president canari, Fernando Clavijo, estan reunits a Madrid. Segons ha informat el govern, per avui hi ha programades un total de 8 reunions diferents per tal d'abordar la situació. I en mobilitat, continua tallada la GI-642 a Rupià per un accident on s'hi dona pas alternatiu a banda d'un altre accident entre un camió i dos turismes a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda. Provoca també retencions importants en aquest punt amb un carril tallat. A banda, la carretera BV-5128 obre un pas alternatiu senyalitzat amb semàfors a Sant Iscle de Bellalta degut a la reparació d'un impacte en la contenció d'un pont. I pel que fa al servei ferroviari, encara ara hi ha retards a l'R4 per una incidència amb cada bifurcació també a l'R2 Sud per una incidència en un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I pel que fa al temps, ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral que podran deixar nous xàfecs i tempestes.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El dimarts 5 de maig, el foyer del Tecnocampus de Mataró es convertirà en l'epicentre del pensament crític i la reflexió social amb la celebració del tercer Fòrum Valors Mataró Europa. L'edició d'enguany se centra en les fake news i la desinformació, així com els reptes que això suposa per a Europa a nivell legislatiu. Avui en parlarem amb Jael Caral, doctora en filosofia, professora de filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra i una de les participants de la taula rodona del fòrum. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like a Les cicatrices del colonialisme en Àfrica, el nou llibre de Guillermina McCui, que parla de les ferides encara obertes que va deixar el colonialisme europeu al continent africà. El text, editat per Espasa, reflexiona sobre com mirar cap al futur sense deixar enrere el passat, també pretén explorar solucions per crear un relat coherent i una autonomia social. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical, i qui us parla, Laura Cera. Comencem!

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? A què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Com estàs? Avui parlarem del correllengua, sobretot per posar-lo en valor. A hores d'ara, molts ja sabran el que és, però de manera resumida és una mobilització cultural, social i esportiva que uneix tots els territoris de parla catalana. I el fet que tingui el nom de cursa, de córrer, és perquè emula el que vindria a ser la flama olímpica. Es fan trams en què la flama passa per diferents mans i un cop arribats al destí, se celebren diversos actes.
1: Perquè se n'ha parlat molt aquests dies, l'objectiu del correllengua, Carles, podem dir que és reivindicar la llengua, al cap i a la fi, no?
2: Exacte. De fet, el lema d'aquesta edició, que és la 31ena, és sí a la llengua. No és cap misteri per ningú que la situació del català és complicada. De fet, n'hem parlat aquí alguna vegada. Ara bé, la participació està sent molt alta i està mobilitzant moltes persones que, preocupades per la situació del català, han trobat una organització que canalitza la defensa de la llengua.
1: Has dit 31ena edició, eh? Pensava que era un acte més nou.
2: Molta gent ho pensa, de fet, jo també, perquè al cap i a la fi la iniciativa agafa més força segons el moment històric en què ens trobem. El correllengua agermanat va néixer a Mallorca el 1995 i es va inspirar en la Corrica Basca, una cursa simbòlica amb el mateix caràcter participatiu i reivindicatiu que uneix els parlants d'euskera de punta a punta del país, que, de fet, encara es celebra i aquest març passat, doncs, ho van dur a terme. Ara, 31 anys després, el correllengua s'ha consolidat com a símbol de la promoció i la unitat lingüística del català a tots els territoris de parla catalana.
1: A tot això, Carles, quan acaba el correllengua i com s'hi pot participar?
2: El correllengua va començar el 19 d'abril. Sé que m'has preguntat quan acaba, però també hem de posar en valor que ja fa uns dies que s'està donant a terme. I va començar al cementiri de Prada, on hi ha la tomba de Pompeu Fabra, i acabarà el dia 5 de maig a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. En les jornades que queden, qui vulgui podrà participar corrent o en bicicleta, ja que depèn del tram, es fa d'una manera o d'una altra. I si pel que sigui no es vol fer esport, es pot participar en qualsevol de les activitats que es donen a terme al final i l'inici de cada etapa. Siguin concerts, combats de corrandes, mostres de cultura popular i moltíssimes coses més.
1: Sempre he pensat que tu faries bones corrandes, però això ja ho parlem un altre dia. Com està anant fins ara el correllengua?
2: De moment ha passat per poblacions importants com Girona o Barcelona i està sent un èxit. Cada acte s'omple de gent i també hi ha moltes personalitats del sector cultural que s'hi han bolcat. Per exemple, a Barcelona hi va haver concerts de Catarres, Auxili, Elèctrica d'Arma i de molts artistes més. Però no només van cantar, sinó que també se'ls va veure participar en la marxa.
1: Per tant, has tenit molt d'èxit.
2: Moltíssim, i això em sembla una molt bona notícia per Catalunya i la seva cultura. També és una mostra que encara hi ha moltes persones que opten per la mobilització i per lluitar pel que creuen que és important. La llengua és la peça angular de la cultura catalana i gràcies a iniciatives com aquesta n'estic segur que la farem remuntar. Al cap i a la fi, és important que algú sàpiga canalitzar els reclams de la població i els reculli en una iniciativa com aquesta.
1: Tant de bo d'aquí un temps no haguem de parlar de la salut del català, perquè la tindrà molt i molt bona.
2: Farem que no.
1: Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Quan passava un minut de 3:45 de la tarda del 18 d'abril, l'estadi Ander Altenforsterei de Berlín va viure un moment històric. L'àrbitre va fer el xiulet inicial i davant d'unes graderies plenes de gom a gom va començar el primer partit de la història de la Bundesliga amb una dona entrenant un dels equips. Aquest mes d'abril, l'Union Berlín ha nomenat com a entrenadora Marie-Louise Etta, que s'ha convertit en la primera dona que entrena un equip de futbol masculí en un club de les 5 grans lligues europees. En començar el partit, Eta va mantenir un posat seriós, saludant protocolàriament l'entrenador visitant i donant tota l'estona una sensació de calma. Una tranquil·litat que ja havia volgut transmetre durant els dies previs, centrant els seus missatges sobretot en el futbol. Unes paraules que han estat més sobre camps de gespa que no pas sobre sostres de vidre. Però per sort o per desgràcia, la trajectòria d'Eta a l'Union de Berlín passarà a la història i en aquesta història el futbol serà més aviat secundari. Tot i que cada cop més equips incorporen dones en el seu staff tècnic i amb l'auge del futbol femení són molts els equips i les seleccions que tenen un entrenador en comptes d'un entrenador, aquest senzill pas encara no s'havia fet en el futbol professional masculí més conegut. Entre els molts sostres de vidre que encara hi ha, el del futbol és un dels més durs i difícils de trencar. Potser per això el community manager de l'Unió Berlín ha tingut un mes d'abril amb força feina. Les xarxes socials del modest equip berlinès, que fins ara sempre havia passat força desapercebut, s'han omplert els últims dies de missatges, alguns felicitant ETA, però d'altres també amb burles i masclisme. ETA és una pionera, una mena de primera exploradora que entra en un territori nou. Aquesta exjugadora nascuda a Dresden quan no feia ni un any que l'Alemanya s'havia reunificat és l'encarregada de fer el primer pas d'un camí llarg, perquè amb el temps, quan el facin les que vinguin a continuació, ja no siguin notícia.

Aquest mes de maig, el dia 5, Valors organitza la tercera edició del Fòrum Valors Mataró a Europa. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Crec que les persones que ens escolten s'ho passarien encara millor si us poguessin veure Pere Sánchez i Carles Bancs.
1: Millor que no.
2: No, però en Pere té més gràcia que jo ballant, jo
1: no,
2: crec.
1: No, sí, vamos, supergràcia. Sobretot avui. Estem escoltant una cançó que té ara mateix 10 anys.
0: 10 anys, justos.
1: Va ser, justos, no sé, 10 anys amunt, 10 anys avall. Però que, mesos amunt, mesos avall, dies amunt...

0: Veig que no només t'agrada aquesta cançó, Carles Banks, sinó que a més ens va perfecte per parlar del tema que avui volem posar sobre la taula.
1: Ens va perfecte perquè la cançó diu que Europa està perduda i nosaltres, doncs, intentarem trobar-hi solucions. Avui no marxarem gaire lluny perquè el proper dimarts 5 de maig se celebra a Mataró la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Un any més, el Tecnocampus acollirà la jornada i aquesta vegada es parlarà de fake news, de la desinformació i dels reptes que això suposa per a Europa a nivell de legislació. En l'acte hi participaran Josep Maria Ganyet, Joan Reventós, Loreto Corredoira i Jael Caral. Avui en parlarem amb aquesta última perquè ens faci 5 cèntims del que podrem escoltar al fòrum.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. Doncs avui ens visita una d'aquestes persones que formaran part de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. És Jael Caral, doctora en filosofia, també professora de filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra. I amb ella podrem parlar i reflexionar sobre tot aquest escenari de notícies falses i de desinformació. Jael Caral, benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Hola, moltes gràcies per haver-me contactat. I, bueno, encantada de participar al fòrum i també de parlar ara amb tu una estoneta sobre aquestes qüestions.
0: Que tindrem la sort de fer un tastet del que donarà de si a aquest fòrum el dia 5 de maig, però volíem aprofitar per avançar una mica els continguts que segurament posaran sobre la taula, que són molt interessants i ens afecten d'una manera o altra a tots nosaltres, no? D'entrada, Jael, com és que consumim tantes notícies falses actualment?
2: Bueno, jo crec que amb això té a veure molt la manera que tenim de consumir notícies, no? O sigui, abans hi havia uns mitjans tradicionals que eren, doncs, els diaris, la ràdio, no? La tele, i llavors allà hi havia com una mena de filtre, que no sempre funciona perfectament, però sí que hi ha un filtre, en el que teniu molt a veure els periodistes, no? I els que us encarregueu de que aquests mitjans funcionen bé. Ja dic, no és un filtre perfecte, però és un filtre. Però és que ara la manera que tenim de consumir informacions ha canviat, sobretot amb les xarxes socials, no? I aquí entren en funcionament, doncs, una sèrie de mecanismes, els algoritmes, no? Que tendeixen a reproduir, no? a facilitar-nos aquella informació que té unes característiques que fa que a nosaltres ens atrapi més, no? I que té a veure, doncs, amb l'activació d'una sèrie d'emocions, no? I que, en el fons, aquestes plataformes el que busquen són clics, no? Llavors, clar, quan hi ha una informació que destaca per sobre la resta, és la que ens fa prestar-li més atenció, desgraciadament. Llavors, les fake news molts cops tenen un component, jo crec, d'espectacularitat, si vols, que fa que nosaltres li donem més importància per sobre de, doncs, una altra notícia sobre què ha passat avui a la guerra d'Iran, no? I ens anem a allò més concret, no sé, per exemple, sense anar més lluny, tot el tema d'Epstein, no? O sigui, el tema d'Epstein, hi ha uns fets que estan provats, però a partir d'aquests fets es genera molta altra, no vull dir informació, perquè, clar, si són fake news...
0: Clar, no acabaria de ser informació.
2: Donar-los la categoria d'informació les està elevant a una cosa que no són. Però es generen una sèrie de continguts que no són contrastats, no? I llavors aquí és on entra... Doncs tot el que t'estava explicant, el tema dels algoritmes, o mira, el cas més recent d'aquesta noia que va demanar l'eutanàsia, no? Fa molt poc, aquesta noia jove, Noelia es deia, que em sembla que tenia 25 anys, allò va generar una sèrie bueno, va generar molta tensió i és aquí el caldo de cultiu perfecte per a les fake news, no? Es deia, per exemple, que l'havien violat un grup de memes, no? Això era una fake news com una casa que després va ser desmentida. Sí que és veritat que sembla, segons ella, havia

0: patit agressions, però no eren de menes ni venien d'un centre de menes, no? Llavors, clar, això es presenta així a Twitter o a Instagram, on sigui, i la gent clica en allò, no? Jo crec que és aquesta barreja de coses, no? Una mica el desplaçament dels mitjans tradicionals que exigien, doncs, totes aquestes comprovacions per una altra manera de consumir les notícies que facilita, doncs, aquest tipus de contingut que acaba fent mal, la veritat.
1: Clar, perquè tenint en compte que som, en certa manera, esclaus, no? No només d'aquests nous hàbits de consum, sinó també d'aquests algoritmes, d'aquests mecanismes que ens condueixen cap on els interessa, d'alguna manera, i que és difícil esquivar, al cap i a la fi, les fake news. Com ho hem d'afrontar? Com podem ser responsables davant d'aquest context, que imagino que és complicat, i també quin paper juguen, per exemple, les plataformes de fact-checking, de verificació?
0: Mira, jo aquí crec que hi ha un tema molt important, que has mencionat tu la paraula responsabilitat, no? Jo crec que, donat que aquesta situació genera molts de prejudicis, i vols després també en podem parlar, no? Prejudicis d'entrada molts cops a la democràcia, perquè moltes d'aquestes fake news tenen una funció política, però de vegades també generen, doncs, desconfiança cap a institucions concretes. Un moment de molta alarma, doncs, quan va haver la pandèmia, quan va haver aquest, bueno, no sé com l'apagó, no? No sé com es
1: Sí,
0: diria en
1: sí, sí.
0: català. Doncs en aquests moments d'una certa preocupació, també d'una certa histèria, no? Perquè jo recordo les primeres hores de l'apagó, és que no sé com es diria en català,
1: L'apagada.
0: a mi apagada. A mi em van arribar moltes informacions absolutament esfereïdores, no? Que si era un atac de Rússia, que si tal. Val. Aquí jo crec que hi ha, òbviament, una qüestió d'identificar no tant qui és el responsable, sinó diferents graus de responsabilitat. Hi ha algú que crea aquesta fake news? No? A mi em van arribar, per exemple, WhatsApps dient: la CNN acaba de dir que això és un atac de tal. Qui crea la fake news? Que hi ha algú que evidentment la crea amb una intenció determinada, però també qui facilita la difusió, que són òbviament les plataformes, però també qui la comparteix a nivell de consumidor. O sigui, crec que nosaltres no som del tot innocents en la propagació de les fake news, no? Perquè nosaltres, si tenim la sospita de que allò potser no és cert i que contribueix a crear una alarma, doncs potser ens ho hem de pensar dues vegades abans de seguir propagant aquesta falsa notícia, no? És a dir, que jo crec que la responsabilitat, per suposat, no és igual, però no hi ha una responsabilitat única, no? I clar, tu em deies els fact-checkings. Bueno, jo crec que aquests mecanismes poden funcionar, però a mi el que m'agrada molt, no, és aquesta idea de la ment col·lectiva, no? Com funciona la Wikipedia? I això ho vaig llegir una vegada a l'Economist, un article impressionant, que bàsicament deia: mira, és que a la gent el que li agrada és tenir raó, no? I a la Wikipedia, quan algú diu una cosa falsa, al cap de 10 minuts algú l'ha corregit. I crec que nosaltres també, individualment, també podem ser fact-checkers. I això es veu molt a Twitter, no? A Twitter molts cops algú publica una cosa i a baix et surt, no sé si ho has vist alguna vegada, però a mi m'encanta, a baix et surt: els usuaris han completat informació d'aquest post, d'aquesta notícia, no? Moltes vegades el que et diu és: aquest vídeo l'ha creat la intel·ligència artificial. Per què? Perquè, clar, aquí, si vols, també podem parlar, i suposo que al fòrum sortirà, no? Que hi ha tot el diguem, l'afegit ara, ja no de les fake news, sinó dels vídeos i les imatges falses, que encara ens desconcerten més, perquè fins ara admetíem que la paraula podia ser mentida, no? És a dir, bueno, tu llegeixes una cosa i dius: ho agafo amb pinces, no? Si m'estranya molt. Però és que ara hem d'agafar amb pinces també les imatges, no? I això des del punt de vista dels consumidors, i des del punt de vista també de trobar la veritat col·lectivament no ens afegeix una complicació. Llavors, jo, a la feina que fan aquestes empreses que s'hi dediquen, no? I que s'hi dediquen professionalment i que poden ser més o menys exitoses, també vull afegir el que podem fer tots col·lectivament, que de vegades és comprovar, no?, una dada i el lloc on es correspongui o que es facilite la participació dels que rebem aquesta comunicació i digui, això no és així, no? Això, aquí, aquesta imatge, per exemple, imatges, no?, de conflictes, no? Això no és Iran, això és Canadà, això ho dic en referència a una imatge que es va popularitzar molt d'una noia cremant una foto d'una ayatolà, no?, que resulta que no era a Iran, no? I està bé saber-ho. I qui ho diu? Els consumidors d'aquesta imatge.
1: És interessant això que planteges, perquè ara sortia, no?, la intel·ligència artificial i els perills afegits que això suposa en la generació no només de notícies falses, sinó d'imatges i la dificultat que podem tenir de contrastar. O bé, és veritat que sense intenció encara és més difícil, no? Però com a mínim saber quines eines tenim al nostre abast per poder-ho contrastar, no?
0: Sí, però jo et dic aquí, jo crec que també les plataformes mateixes poden donar-nos aquesta oportunitat de que algú que tingui informació millor doncs la pugui exposar i dir, mira, aquesta imatge no és certa o aquesta informació no es correspon amb el que... Llavors, jo crec molt en això, també, no? En que siguin els mateixos usuaris, els mateixos consumidors, perquè en són molts, clar, és que són milions de persones i entre aquestes milions de persones potser és deixar parlar als consumidors és la manera més fàcil de vegades, no?, de contrastar aquesta informació. A mi almenys això crec que és una bona eina, més enllà que no substitueix, per suposat, sancions a les plataformes, que no substitueix empreses més especialitzades, però que, clar, sempre hi ha un problema, no?, amb tot això, que és on totes aquestes mesures per a evitar, no?, la propagació de fake news i el dany que comporten, doncs totes aquestes mesures no puguin acabar sent, diguem, un perill per a la llibertat d'expressió, no?, que suposo que és el gran problema de legislar sobre aquest assumpte.
1: Clar, és complicat, no? Sempre diem que les lleis arriben més tard que la realitat, però imagino que en aquest cas es fa molt difícil. És tot un repte poder legislar en aquest àmbit.
0: Sobretot perquè, clar, què és una fake news? No? És que aquest és també és el problema, no? O sigui, una fake news, nosaltres podem donar una definició més o menys general, no? Està clar que la fake news té l'aparença d'una notícia i té una intenció d'influir, val? Però, clar, hi ha, diguem, altres figures, per dir-ho d'alguna manera, pròximes, però que no acaben de ser fake news. És a dir, moltes vegades, com diferenciem, per exemple, una fake news d'un ús parcial d'informació verdadera, un ús manipulador d'informació verdadera. Que aquella informació no és falsa, no és fake, però potser és incompleta. Potser jo no et dono tota la informació i llavors crea, doncs, un biaix que acaba tenint un efecte similar a una fake news, no? És a dir, una distorsió de la realitat, però en aquest cas amb dades que són verdaderes. O com diferencia una fake news de vegades de la propaganda, no? Que es pot permetre, diguem, una certa laxitud en relació a la veritat, no? És a dir, quan tu estàs tractant de canalitzar un missatge, doncs es pot permetre, no sé, una hipèrbole, per exemple, o com diferenciar les fake news d'una sàtira que no sigui molt explícita. Una sàtira no busca enganyar, busca, doncs, té un to humorístic, ridiculitzador, però que pot arribar a confondre, no? I llavors, clar, totes aquestes coses es barregen, que hi ha fake news que són molt, molt clares, no? Per exemple, doncs, aquestes notícies que vinculen les vacunes amb l'autisme. Doncs això ha estat refutat científicament, molt ben refutat. I tu podries dir, o totes les notícies fake al voltant de doncs, les vacunes del Covid, no? Liderades pel moviment antivacuna, amb una... Vale, molt bé. Però hi ha casos clars que no generen dubtes de que allò és un efecte greu i s'ha de tractar de limitar, perquè a vegades generen efectes que són molt seriosos. Però al voltant tenim totes aquestes zones grises que, clar, per a mi la llibertat d'expressió és tremendament important, també des del punt de vista democràtic, no? I si volem, diguem, frenar les fake news, acabem censurant, doncs ho veig com, bueno, potser és matar, no?, mosques a canyonades. Sí.
1: Totalment. És un tema molt interessant, sí. Jael, i de ben segur que donarà molt de destí en aquest Fòrum Valors Mataró a Europa el proper 5 de maig a Mataró. Però abans d'acabar, molt breument, deixi'm demanar-li si ens podem imaginar un internet sense fake news o si això ja ha deixat de ser impossible. Ha deixat de ser possible, vaja.
0: Bueno, jo crec que ha deixat de ser... Jo crec que ha deixat de ser possible, bàsicament perquè... Saps què passa? Que de vegades només ens enterem que una cosa és una fake news amb posterioritat,
1: clar.
0: No? I llavors, clar, hi ha fake news que són molt òbvies, no? Però n'hi ha d'altres que esdevenen òbvies passat el temps. Mira, ara es va publicar, i amb això acabaria, es va publicar fa poc al País un article basat en un article periodístic, però basat en un article científic, dient que tot el tema dels nens robats, no?, durant el franquisme, els bebès robats, doncs que no n'hi havia ni un. Clar, això és una cosa que ha generat uns rius de tinta i opinions i una preocupació, i hi ha gent que ha patit molt, però al cap dels anys hem vist, i dic, o sigui, ho publicava el Diari del País, que no és sospitós, que va ser un dels principals, no?, mitjans que va difondre casos d'aquestos, etc etc. Bueno, al cap de X anys rectifiquen. Amb això què fem? Era una fake news? No ho era? Se va convertir? Ho era des del principi? Hi havia intenció de manipular? Saps? Llavors, un internet net de tots aquests casos crec que és impossible. O sigui que ens haurem de conviure amb això.
1: I aprendre a fer-ho. Jael Caral, doctora en Filosofia i professora de Filosofia Política de la Universitat Pompeu Fabra, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Ha passat molt ràpid, però per sort la gent que ens escolta té una nova oportunitat per parlar sobre aquesta qüestió i per escoltar reflexions com les seves el proper 5 de maig al foyer del Tecnocampus de Mataró en la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Jael Caral, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'ha subratllat?
2: En vull destacar que ha dit que nosaltres no som innocents en la propagació de les fake news, i per això em sembla que és molt important que s'eduqui a les noves generacions a saber discernir correctament en aquest àmbit.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Moltíssimes gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per conèixer la natura que ens envolta i en concret alguns santuaris naturals, com sempre ben acompanyats de Josep Gordi. Com estàs? Com anem?
1: Molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Igualment. Cap on ens portes avui?
1: Avui us proposo viatjar fins als ports, que és una de les zones més meridionals de Catalunya.
0: Què té de particular aquesta zona?
1: Els ports és un territori que s'estén entre les comarques catalanes de la Terra Alta i el Montsià, però que també té continuïtat més enllà, és a dir, per la província de Terol, a l'Aragó, i per la de Castelló, al País Valencià. Alguns qualifiquen aquest espai com el Yellowstone català, és a dir, un territori molt curiós.
0: Per tant, el comparen amb el primer parc nacional dels Estats Units. Com és això?
1: Per l'extensió. Perquè, tot i que no és comparable l'extensió del parc americà amb aquesta zona, és un territori molt despoblat i, per tant, poc aprofitat econòmicament avui en dia i, en conseqüència, ha deixat força la seva dinàmica natural. Per tant, és un espai, diríem, molt salvatge, i d'aquí aquesta comparació. D'altra part, també, com Yellowstone, està sotmès al risc del foc, dels incendis, i en les darreres dècades s'han produït importants incendis en aquesta zona.
0: Això sembla que no ens en salvarem pas, eh? Imagino, Josep, que la diversitat paisatgística deu ser ben notable.
1: Evidentment, la diversitat ve marcada per l'altitud. Pensa que el cim més alt és el Caro, a 1.441 metres, i el punt més meridional, l'embassament d'Ulldecona, està a 476 metres d'altitud. I si tenim present les orientacions dels vessants, la diversitat encara és molt gran. Per tant, podem passar dels boscos d'Alzinar fins i tot a la Fageda.
0: Carai, i posem una mica de música, aquest trajecte que estem fent?
1: Sí, i us proposo escoltar una veu de les Terres de l'Ebre, la Montse Castellà, que és tortosina i que té una llarga trajectòria com a cantautora, i us proposo escoltar la cançó Som aquí.

0: Josep, els ports són un parc natural, també?
1: Evidentment, és un parc natural, però són moltes més altres coses. Per exemple, hi ha una reserva natural parcial que correspon a la zona de Vallcaneres, on es localitza la Fageda del Retaule i el Faig Pare. També existeix un refugi de fauna salvatge, situat a la zona dels Estrets, i també hi ha una reserva nacional de caça, creada el 1966, i que té com a estrella la cabra ibèrica. Com a curiositat, dir que les cabres que tenim a Montserrat provenen d'aquesta reserva, dels ports.
0: Com és que estem parlant dels ports com a santuari natural?
1: Primer, perquè és un territori aïllat, despoblat, salvatge, i tot això ens porta a la vivència de la solitud, de la tranquil·litat, de la pau, i també perquè existeix en aquest territori el santuari de Fontcalda, que és un espai on viure els lligams entre natura i espiritualitat.
0: Imagino que hi ha indrets especials per sentir aquests vincles interiors amb la terra, no?
1: Evidentment, Jo, l'espai més magnífic i isolat és el Barranc de la Fou. És un territori que us convido a passejar i que arrenca del pantà d'Ulldecona i finalitza, per mi, un bon lloc, un bon acabament, és a la Fageda del Retaule.
0: Ja n'has parlat, aquesta fageda, Què té d'especial la Fageda del Retaule?
1: Doncs és la fageda més meridional del continent europeu. Per tant, és com una raresa biogeogràfica, al mig d'un massís eminentment mediterrani, trobar-te doncs aquest petit rodal de faixos i un faig espectacular com és el Faig Pare.
0: Com és aquest Faig Pare?
1: Doncs és entremig d'aquesta fageda, evidentment amb un vessant obac, el Faig Pare és un arbre inconfusible, ja que bona part de les seves arrels estan al descobert. Per tant, és un arbre que està sota una petita inclinació i que permet això, visualitzar les arrels, i això li dona un caràcter molt, molt curiós. També té unes branques molt tortuoses en forma de canelobra i, per tant, quan ets davant seu, ets com si fossis davant d'un fort i ancià guerrer que es manté dempeus, lligat a la vida, ancorat a la terra, i que encara manté la seva vitalitat, altivesa i orgull. No? Jo sempre m'agrada parlar dels arbres monumentals com si fossin grans personatges, com si fossin vells, dels quals podem aprendre molt. Per cert, fa poc va caure una de les seves branques principals com a resultat d'una de les fortes ventades que hem patit aquest hivern. I els tècnics del parc van decidir deixar la branca a terra per visualitzar que estem davant d'un arbre vell, d'edat avançada, i que, per tant, doncs, fràgil i vulnerable, i que també admirem de l'arbre allò que s'ha trencat. No només... el caràcter majestuós que té, sinó també tots els elements que han anat caient com a resultat del pas dels anys. Per tant, altament recomanable la fageda, l'arbre i un espai, com que està en un mar totalment isolat i que per arribar-hi has de caminar, doncs un espai on establir aquests lligams amb la terra de forma molt contundent.
0: Avui hem passejat pels ports. T'he de dir que estava mirant fotos del Faig Pare i és impressionant.
1: És impressionant.
0: Ja, imatges. Imagino que en persona encara més. Amb quina música tancarem?
1: Doncs tornarem, com que som temps de primavera, no? Doncs acabem amb una música festiva, altra vegada amb un grup d'aquestes Terres de l'Ebre, el Quico, el Cèlio i el Munt de Ferreries, i una de les seves jotes més famoses, de Roquetes Vinc. De Roquetes Baixo.
0: Josep Gordi, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: A vosaltres.

0: La jornada de vaga arriba a les llars d'infants d'Arenys de Mar. Gemma Roig, bon dia.
1: Bon dia. Més d'un 50% de la plantilla de l'escola Els Colors s'ha sumat a la convocatòria d'avui, mentre que el Maricel comparteixen les reivindicacions, però només farà vaga el pròxim 20 de maig.
0: Les principals reivindicacions d'aquestes protestes se centren en reclamar menys ràtios, millors condicions laborals i reconeixement de la feina educativa.
1: Aquesta vaga marca el tret de sortida del nou cicle de protestes dels mestres i docents que s'ha convocat els pròxims 17 dies.
0: I en la plana dels serveis públics, la coordinadora d'usuaris en defensa de la sanitat pública de Mataró i Maresme denuncia noves retallades a la sanitat pública de la capital de la comarca.
1: Segons el col·lectiu, el CatSalut els ha comunicat una reorganització dels serveis a mitjans d'aquest mes de maig que implicarà el tancament dels CAPs els dissabtes i també canvis a la pediatria.
0: I en l'àmbit marítim, el Club Nàutic d'Arenys de Mar ha revalidat la bandera blava aquest any 2026.
1: Un any més, és l'única instal·lació arenyenca que l'ha rebut, ja que cap de les platges d'Arenys opta aquest reconeixement.
0: El distintiu de bandera blava suma arguments a la defensa de l'actual model del port i a les instal·lacions i activitats que actualment acull l'entitat arenyenca.
1: És el mateix Club Nàutic que han organitzat una conferència per reiterar la seva posició contrària a la construcció del Martell i a la Bocana per aquest divendres.
0: En la secció de Cultura, us anunciem que l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar farà el pregó de Festa Major.
1: Una notícia que des de l'entitat han rebut amb molta il·lusió, ja que enguany celebren els seus 25 anys d'història.
0: I la 45a edició de la Mostra Literària d'Arenys de Mar tanca amb una participació similar a l'any passat. 150 treballs.
1: Una edició que destaca per l'increment de participació dels joves i també per la presència de treballs en totes les categories i edats.
0: En esports, aquest cap de setmana comença la regata Emili Lladó de vela.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho avançam en titulars. La jornada vaga arribar a les llars d'infants d'Arenys de Mar. Més d'un 50% de la plantilla de l'escola Els Colors s'ha sumat a la convocatòria d'avui, mentre que el Maricel comparteixen les reivindicacions, però només farà vaga el pròxim 20 de maig. Aquest dijous comença la jornada de protestes anunciades pels sindicats del sector educatiu.
1: L'escola dels Colors s'ha sumat a la jornada de mobilització que ha convocat avui la plataforma 0 a 3 a les escoles bressol, tant públiques com privades. De les 14 professionals que tenen el centre arenyenc, només 6 han assistit al seu lloc de feina. D'aquesta manera es podien complir els serveis mínims, que són el 33% de les plantilles i un membre del claustre. La seva directora, Sònia Cumbali, ha explicat que la principal afectació pels nadons serà durant les activitats del matí, perquè es volen garantir les rutines relacionades amb el menjar i la son. Són declaracions al programa La Ràdio.
3: Tenim serveis mínims, vol dir 33% de la plantilla. Han vingut els infants que han vingut perquè les famílies, doncs, evidentment, no poden organitzar-se d'altra manera. Som conscients de l'etapa que estem. Per tant, els infants d'avui serà més jornada d'estar al pati i més junts a psico, sense mantenir les aules en si, però el tema dels hàbits, el que és el dinar i el dormir, aquest l'hem de mantenir, com sempre, per no trencar les rutines dels infants.
1: En canvi, des de l'escola Maricel han prioritzat sumar-se a la pròxima jornada de vaga, que està convocada pel dia 20 de maig i de caràcter autonòmic. La seva directora, Anna Japón, ha explicat que són una plantilla reduïda i que amb els serveis mínims és complicat fer 2 dies de mobilitzacions. Tanmateix, Japón mostra el ple suport a les reivindicacions de la jornada d'avui.
4: Nosaltres, com a equip, hem decidit fer la del dia 20. Perquè és un equip més reduït i llavors, com que s'han de cobrir també serveis mínims, ens solidaritzem totalment i ens adherim a la vaga, però estem treballant amb normalitat.
1: Una mobilització que Convalia confirma que des dels Colors també s'adheriran. Precisament des d'aquest centre, la directora diu que s'hi sumen també a les protestes que faran a finals del mes de maig. Unes mobilitzacions que s'han convocat també coincidint amb l'inici del període de preinscripcions que Arenys de Mar comença aquest mateix divendres i s'allargarà fins al pròxim 22 de maig.
0: Les principals reivindicacions d'aquestes protestes se centren en reclamar menys ràtios, millors condicions laborals i reconeixement de la feina educativa.
1: El principal motiu d'aquestes mobilitzacions és reclamar un augment de recursos a les escoles bressol, la reducció de les ràtios perquè s'equiparin amb els estàndards europeus i també denunciar la manca de reconeixement institucional.
3: és primer de tot un reconeixement com a etapa educativa, que no estem reconegudes a nivell del Departament d'Ensenyament com a etapa educativa d'educació infantil, amb l'equiparació amb el segon cicle d'educació infantil. Demanem doncs una baixada de ràtios superimportant, són ràtios altíssimes, pràcticament les més altes d'Europa. Demanem més recursos per poder donar l'atenció que mereixen els infants d'aquesta etapa, que són, bueno, no oblidem que són els més petits, menys autònoms, i som els que tenim menys recursos.
1: També un dels altres factors rellevants és la situació laboral dels seus professionals. Les dues directores denuncien que les condicions actuals són precàries i amb sous molt baixos, tenint en compte les responsabilitats que assumeixen.
5: Afegiria jo el tema de la precarietat laboral, no? Que els sous no tenen res a veure amb els que estan cobrant altres mestres, tot i la importància d'aquesta etapa i de tot el que se'ns demana, no? A nivell de departament.
3: Perquè som mestres d'educació infantil, som pedagogues, vull dir que no som les nenes de la guarderia i no guardem, sinó que eduquem. Ja sentem els ciments de lo que vindrà. Donem als infants aquella seguretat i aquella base perquè estiguin construint tots els aprenentatges que vindran en un futur.
0: Aquesta vegada marca el tret de sortida del nou cicle de protestes dels mestres i docents que s'han convocat els pròxims 17 dies.
1: Els sindicats majoritaris volen augmentar la pressió cap al Departament d'Educació perquè reobri l'espai de negociació i trenqui també el document firmat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de febrer. Per mantenir aquest pols, han convocat un cicle que constarà de 17 dies de mobilitzacions, 3 vagues generals, tant a primària com secundària, que són el 12 i el 27 de maig i el 5 de juny, i després 2 dies de vaga per serveis territorials. En el cas del Maresme, que es fa en juntament amb el Vallès Occidental i Oriental, seran els dies 19 i 28 de maig.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: I no deixem de parlar dels serveis públics. La coordinadora d'usuaris en defensa de la sanitat pública de Mataró i Maresme denuncia noves retallades al sistema sanitari de la capital de la comarca. Segons el col·lectiu, el CatSalut els ha comunicat una reorganització dels serveis a mitjans d'aquest mes de maig que implicarà el tancament dels CAPs els dissabtes i canvis en el servei de pediatria.
1: L'entitat alerta que el CatSalut preveu el tancament dels 4 CAPs de Mataró que ofereixen assistència els dissabtes. Això concentraria tota l'atenció urgent al CUAP de Mataró, un centre que, segons denuncien, ja treballa al límit de la seva capacitat. I és que actualment dona servei a 14 municipis del Maresme, entre ells Arenys de Mar. Fernando Moya, que és portaveu de la coordinadora, adverteix que la mesura pot comportar més saturació, allargar els temps d'espera i empitjorar també l'atenció als pacients.
6: La idea és cerrar los centros de asistencia primaria que estaban abiertos los sábados, que son 4, toda esa ciudadanía tenemos que acudir al CUAR. ¿Qué pasa? Que el CUAR ya de por sí, cuando ya se abrió aquí en Mataró, se abrió pequeño, es decir, pequeño tanto en metros cuadrados como en personal. Es muy pequeño, está casi siempre colapsado. Si ahora, al cerrar los sábados, las urgencias, usted se puede imaginar lo que puede ser eso. Entonces, claro, eso va a crear un problemón. Es tremendo, tanto para la ciudadanía como para los profesionales que están ahí también trabajando, que eso también cuenta, ¿eh?
1: A més, la coordinadora també rebutja els canvis previstos en pediatria. Segons expliquen Salut, estudia centralitzar el servei i concentrar l'atenció de 2 CAPs de la ciutat en un del sol, una decisió que obligaria moltes famílies a desplaçar-se. El portaveu de la coordinadora sospita que aquesta decisió podria ser una prova per acabar concentrant aquests serveis en un únic punt.
6: Esto es una idea que tenemos de la coordinadora, claro, no tenemos pruebas todavía. Creemos que esto es una prueba piloto para luego hacer, como se han hecho en otros sitios, centralizarlo todo en un sitio. Y entonces, claro, nosotros nuestra obligación es, pues eso, es decirle al CAT Salud que no estamos de acuerdo y lo que queremos es tanto que se mantenga los CAT, los 4 CAT que se van a cerrar a partir de mediados de este mes de mayo, las urgencias que se mantengan como está y la pediatría igual.
1: En tot cas, Fernando Moya creu que el problema real no és d'organització, sinó de manca de contractació de professionals. La coordinadora té prevista una nova trobada amb CatSalut el pròxim 11 de maig, on reclamarà que es mantinguin els mateixos serveis actuals tant al CAP com també a la pediatria.
0: El Club Nàutic d'Arenys de Mar ha revalidat la bandera blava d'aquest any 2026. Un any més és l'única instal·lació arenyenca que l'ha rebut. Cap de les platges d'Arenys de Mar ha aconseguit mai aquest reconeixement.
1: El programa Bandera Blava per a Ports promou l'ús racional dels recursos en les instal·lacions, activitats nàutiques i consciència i conscienciar, volíem dir, les persones que utilitzen les instal·lacions portuàries de la necessitat de protecció del medi marí i la navegació sostenible. En això hi treballa el Club Nàutic d'Arenys de Mar, que rep aquesta distinció com un reconeixement a la feina feta i com una empenta a continuar millorant en el bon ús del port. Pilar Rodríguez és gerent del Nàutic d'Arenys.
7: Intentem renovar aquest distintiu cada any, val? Llavors estem contents de que cada any obtenir-ho, no? Aconseguir-ho. Per nosaltres és important perquè és que ens reconeixen la nostra gestió ambiental i de la seguretat i de la qualitat dels serveis que estem donant en el Club Nàutic. Sí, els usuaris del club, els que estan sempre per allà o els que venen esporàdicament, no? d'explicar-los la importància de protegir el medi marí i apostar per la navegació sostenible. Llavors, és una mica una barrera de tot, no? Tant dels serveis com del medi ambient, com tot, no? Llavors, reafirma el nostre compromís amb la sostenibilitat.
1: Qui no ha obtingut bandera blava han estat cap de les platges d'Arenys de Mar degut al trànsit en l'espai i les desembocadures de les rieres. Altres platges veïnes com la de Canet, els Tres Micos i Calima, la riera de Caldes d'Estrac, així com les platges de Mataró, Calella, Pineda i Malgrat, sí que l'han obtingut.
0: L'objectiu de Bandera Blava suma arguments a la defensa de l'actual model de port i a les instal·lacions i activitats que acull l'entitat aranyenca. En aquest sentit, des del Club Nàutic han organitzat una conferència per reiterar la seva posició contrària a la construcció del Martell a la Bocana aquest divendres.
1: La xerrada la protagonitzarà Carles Ubach, que és president del Club Nàutic. En declaracions al programa Arran de Mar, Ubach ha afirmat que Arenys té l'únic port refugi de tota la costa central, una característica que veuen amenaçada per l'anunci de ports a la Generalitat de construir un martell de formigó a la Bocana. Per aquest motiu ha preparat una argumentació sobre la història i la creació del port i exposarà els motius pels quals considera que aquest projecte de martell és un perill per la seguretat, el paisatge i també el medi ambient.
8: Si el martell és com un dic que surt en perpendicular, que taparia la Bocana, ja no seria segura i el port de refugi ja no seria port refugi. I de tot això, estic molt content amb la gent de l'Ateneu d'Arenys que em va invitar. Jo us convido a la conferència Salvem el Port. Parlarem de temes de visual. Arenys és un cromo, és una postal, i això ens ho faria molt bé. I parlem de temes de medi ambient. És a dir, aquest martell, o que esperem que no es faci mai, aquest martell mataria

0: què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
2: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Ràdio Arenys, notícies.
4: L'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar farà el pregó de Festa Major aquest 2026. L'entitat celebra els seus 25 anys i serà l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major Grossa, que el primer dia, disculpin, serà el 8 de juliol.
5: Arenys de Mar acostuma a apostar perquè el pregoner de la Festa Major sigui una entitat del municipi que commemora alguna efemèride destacada al llarg de l'any. Per aquest motiu, la CUP va proposar en el ple de la setmana passada que es tingués en compte la Comissió de Barraques per la celebració del seu quart segle. Des del govern, l'alcalde Sanís Forç va explicar que fa temps que ja havien tancat l'acord amb l'agrupació fotogràfica d'Arenys. Ara bé, va recordar que per celebrar els 25 anys de Barraques s'ha fet una aportació econòmica extra que ha permès la contractació del grup Doctor Prats.
6: Des de l'any passat l'AFA ho va demanar-ho i l'AFA Arenys també fa 25 anys, doncs és la que fa el pregó aquest any. El que sí que hem fet per celebrar els 25 anys, sobretot de Barraques, és posar un grup doncs, com de més renom que els altres anys i posant més diners aquí. Des de Cultura se'ns va proposar l'AFA, que ho havíem proposat per escrit, i ja fa com 9 o 10 mesos que ja ho vam decidir-ho.
4: Des de l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar es mostren il·lusionats per l'encàrrec rebut.
5: El seu president, Albert Lloret, afirma que tenen una doble responsabilitat. Per una banda, parlar davant del públic i per l'altra, assumir un paper visible quan habitualment treballen darrere una càmera.
7: Primer, perquè és davant del poble i has de mirar de cada vegada, després perquè el nostre és estar més aviat al darrere dels actes, no davant, no? Per tant, sí, ens fa molta il·lusió per altra banda i intentarem fer el millor que puguem i no allargar-nos gaire, perquè la gent pugui gaudir de la festa.
5: A més de ser els pregoners de la Festa Major, preparen un seguit d'actes per celebrar aquesta efemèride. Entre les propostes hi ha previst l'acte institucional del pròxim 4 de juliol i dedicar el mes d'octubre a la fotografia amb tres exposicions que es podran veure tant al Calissall, al Mercat Municipal, com també a l'Ateneu Arenyenc.
7: L'exposició del Calissall és una exposició temàtica sobre Arenys. La de l'Ateneu serà una reposició d'una exposició que vam fer durant el temps del Covid, quan estàvem tancats a casa, que és una exposició molt interessant. Es veuen imitacions de quadres famosos fets amb articles que tenim a casa i llavors podràs veure i comparar la fotografia realitzada per l'artista respecte a la fotografia original. I la tercera exposició, que serà la millor fotografia de cadascun dels participants de la Lliga al llarg d'aquests 6 mesos, doncs cada fotògraf tindrà representada la fotografia més ben valorada.
5: Val a dir que l'agrupació fotogràfica d'Arenys inaugura dues exposicions fora de la nostra vila aquest dissabte. Per una banda, la primera estarà viatjant un clic a Sant Vicenç de Montalt i, de l'altra banda, tornar-la a mirar, Sam, a Camprodon.
3: L'informatiu migdia.
4: I una última notícia abans de passar als esports. La 45a edició de la Mostra Literària d'Arenys de Mar ha tancat amb una participació similar a la de l'any passat, al voltant de 150 treballs. Una edició que destaca per l'increment de participació dels joves i per la presència de treballs en totes les categories i edats.
5: La responsable del Servei de Català de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, Lluïsa Fletes, fa una valoració positiva de l'edició perquè consideren que hi ha hagut una continuïtat respecte a les darreres edicions, si bé cert que han reduït un pèl el número de treballs presentats. A més,

0: posa en relleu que les tres modalitats han tingut participació, destacant, això sí, la modalitat de prosa, que ha estat la més amb la que més treball s'hi han presentat.
1: Ha estat una mica diferent a l'any passat. De fet, en d'altres edicions que jo hi hagi participat, hi ha hagut modalitats que no hi ha hagut cap candidat o candidata aspirant a presentar-se, i aquest any hem cobert totes les categories amb participació. Hem cobert totes les categories amb participació.
0: A diferència d'altres anys, s'ha aconseguit que hi hagi treballs en totes les categories. En aquest sentit, Lluïsa Fletes ha reconegut que la franja d'adolescents sempre és la més difícil d'engrescar, però ha destacat que enguany s'ha incrementat la participació respecte a edicions anteriors, una tendència que també ha seguit el grup de 12 a 14 anys.
1: Costa engrescar els adolescents. Mira, respecte als adolescents, costa engrescar-los. Enguany sembla que sí, que hem aconseguit engrescar-los una mica més. També s'ha fet un treball amb la Regidoria de Joventut i l'Espai Jove, que han fet difusió intensiva de la mostra literària, i això ho valorem positivament i agraïm sobretot la col·laboració tant de la Regidoria com de l'Espai, perquè també s'han pres com seu la mostra literària i hem augmentat la participació d'aquesta franja d'edat.
0: La setmana que ve està previst que reuneixi el jurat per valorar els treballs presentats. El lliurament de premis es farà el pròxim 31 de maig a la sala Josep Maria Arnau del Calissell, amb la col·laboració també de l'orquestrina cinerenca. Els treballs guanyadors passaran a participar a la mostra literària del Maresme.
2: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
3: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
4: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
4: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Aquest cap de setmana comença la regata Mil i Lledó de Vela. Les instal·lacions del Club Nàutic aquest any tindrà un caràcter especial perquè també coincideix amb el Campionat de Catalunya de les classes ILCA 4, ILCA 7 i 4-20. Oriol Leo, bon dia.
6: Bon dia. La competició reunirà regatistes d'arreu del territori en quatre jornades de regates que es preveuen d'alt nivell esportiu, consolidant aquest trofeu com una de les cites destacades del calendari nàutic català. N'ha parlat Mònica Azón, directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys, destacant que hi haurà diferents regatistes del club competint a ILCA 4 i també a ILCA 7.
7: Poc a poc ja anem organitzant grans eventos i ja comencem a estar a nivell logístic molt avançats a com hem de deixar el club prèviament a la competició perquè pugui entrar tots els competidors que ens venen de fora, tots els remors preparats ja i molts esportistes locals perquè al final som molt forts a ILCA 4, que seria la categoria més júnior dels ILCA, són els més petits, i com tenim un bon planter, doncs al final tindrem, jo crec, una molt bona representació d'esportistes. I ILCA 7, doncs, també.
6: El trofeu Emili Lledó es disputa aquest pròxim cap de setmana, 9 i 10 de maig, i el següent, 16 i 17 de maig. La segona setmana coincidirà amb la regata de la tercera regata Jacinto Ballester de creuers ORC, puntuable per al Campionat d'Espanya i per la Copa Raesi. Mònica Azón anima a tothom a acostar-se al Nàutic aquests dos propers cap de setmana a veure l'ambient a terra i a buscar també un bon lloc per veure la regata, un espai que depèn del vent que bufi aquell dia.
7: La nostra ubicació va una miqueta en funció, o sigui que si ens bufa el vent de Barcelona cap a Canet, normalment ens fiquem més davant de la base nàutica, davant del que és el poble, no? Perquè pues, és el que diríem al Garbí, el tèrmic del Susuès, i allà ens entra bé, i allà tenim un espai bo per navegar. Si ens bufa més com de Sant Pol cap a Arenys, vale? Que seria el primer quadrant, un nord-est, un llevant, o així, ens fiquem una miqueta més a la platja de Cavalló, perquè ens agrada més, perquè ens entra primer. O sigui que més o menys entre les dues platges veuran bastant d'espectacle. És evident que no es pot seguir tan a prop com un partit de futbol, però sí que bueno, els barcos es veuran i intentarem no allunyar-nos molt.
6: Entre els noms dels regatistes amb més possibilitats de podi hi ha Marc Avara, Laura Molina o Vladic López, en ILCA 4, i Joan Camats i Sergio Rodán en categoria olímpica ILCA 7.
5: Però els integrants del Club Nàutic d'Arenys i els aficionats a la vela tindran també aquest cap de setmana l'ull posat a Bilbao. Allà s'hi disputarà des d'avui mateix la Copa d'Espanya Optimis i participa Lucas Garrido amb opcions a classificar-se per a proves internacionals.
6: Lucas Garrido ha arribat a aquesta nova cita havent marcat el 8è lloc al Campionat d'Espanya celebrat per Setmana Santa. Ara es disputa la Copa Espanya i els resultats formen part de la mateixa classificació. Si Garrido manté el 8è lloc actual o el millora, és a dir, si acaba entre el 5 i el 10, anirà a l'Europeu. Si acabés dels 5 primers, aniria al Mundial d'Optimist. El Campionat d'Espanya es va a celebrar a Getxo i ara la Copa d'Espanya és a Bilbao. Dues cites consecutives a la Costa Basca amb una tipologia ben concreta, ja que tota la façana litoral cantàbrica hi actuen les marees, un fenomen natural que afecta la navegació i a la qual els regatistes de l'arc mediterrani no hi estan avesats. Tot i això, Lucas Garrido va ser a Getxo el millor català classificat i la selecció catalana s'hi va proclamar campiona d'Espanya.
5: 4 equips base de l'Arenys Bàsquet han participat al trofeu Costa Daurada Bàsquet Cup que s'ha disputat a Salou. El millor resultat l'ha aconseguit el Miniver acabant segon classificat.
6: 43 jugadors, 7 entrenadors i membres de l'estaf del Club Arenys Bàsquet han viscut 3 dies intensos al Tarragonès on han competit al Costa Daurada Bàsquet Cup. Concretament hi ha anat l'equip júnior, el cadet 2010, el cadet verd i el mini verd. Aquest darrer equip, entrenat per Uri Pérez, ha aconseguit la segona plaça a la seva categoria, l'Or, amb 2 grups de 4 equips i l'Arenys va arribar a la final contra l'equip El Salvador. Escoltem Oriol Pérez.
8: Nosaltres estàvem en el grup de tot el que eren equips de 2015 i a l'altra banda del quadre, diguéssim, anaven 2014, és a dir, un any més. I en el nostre grup ens van tocar 3 equips de Madrid, que, bueno, que al final en les seves lligues internes i domèstiques, diguéssim, estan també a la màxima categoria, igual que nosaltres. I la veritat és que molt content, perquè al final sí que nosaltres era una experiència on els dèiem als nanos que s'havia de disfrutar i gaudir, no? I que el resultat una mica era la part menys important.
6: Oriol Pérez ha destacat el bon paper també de la resta d'equips, aconseguint 2 tercers i 1 quart lloc a les seves respectives categories i ho atribueix a la bona tasca feta des dels diferents equips de base i al talent i competitivitat dels jugadors.
8: Al final s'està fent una feina molt bona des del club, des de la base, no? Amb bons entrenadors que estan ensenyant les parts bàsiques, no? I com sempre diem, que els entrenadors fiquem el granet de sorra, però és ells que han d'anar construint, no? El símil al castell de sorra. I la veritat és que ja no només la nostra generació, moltes altres estem traient bons resultats i això es nota perquè ja no només en els partits, sinó en els entrenaments que venen amb ganes, amb ganes d'aprendre, amb molta dedicació, amb molta passió i al final això, tots aquests punts donen els resultats.
6: Aquesta vegada l'expedició de tècnics i entrenadors de l'Arenys Bàsquet ha estat representada per Uri Pérez i Nil Jaumà en mini, Carles Toribio i Marc Martos en júnior, Uri Roig i Joel Ramírez amb el cadet verd i Genís Carrillo amb Josep Riberola amb el cadet 2010.
2: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
5: I dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
9: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes, de fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o al Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols, i sobretot a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.

0: I fins aquí aquest informatiu de dijous 7 de maig. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat hem estat l'Oriol Leo, la Gemma Roig i la Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquets, situada al carrer Pau Costa, número 39. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànic amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda, el carrer Rial de Sa Clavella fins a les 3 i quart de la tarda i el carrer Sant Gabriel fins a les 3 de la tarda. I demà el carrer Rial de Sa Clavella estarà tallat de 9 i quart del matí fins a les 12 i quart del migdia i el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
2: Ràdio Arenys.
3: Bon dia i bon dijous, 7 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 7 de maig, avui amb molt futbol en la festa de celebració d'ahir, el Johan Cruyff de la Lliga F per part del Barça, amb la mirada posada, evidentment, això sí, en les dues finals, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el 23 de maig, però també bàsquet, amb l'inici de les semifinals de la Lliga Femenina per a l'Espart Girona, aquesta tarda a València, i amb vol, amb la nona final de la Final Four, volíem dir, de la Champions de Colònia a l'horitzó per al Barça, aconseguida ahir amb molta autoritat. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim definida també la final de la Champions masculina.
1: I com en la femenina, hi haurà dos equips dirigits per entrenadors amb ADN i Barça. L'Arsenal de Mikel Arteta i el PSG de Luis Enrique, que hi va empatar a un Allianz Arena de Múnich fent bo el 5-4 de l'anada a París. Aquesta final es disputarà el 30 de maig a Budapest.
0: Una setmana abans, el 23 de maig, es jugarà a Oslo la final de la Champions femenina amb un Barça que ahir va celebrar el títol de la Lliga F amb la seva afició.
1: Les blaugranes van guanyar 5-0 al Llevant, Cué, i amb aquesta derrota certificava el descens a la Primera Federació. I després va rebre, per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, el trofeu de campiones davant de l'afició del Johan Cruyff. Els gols van ser de Vicky López, Claudia Pina, que en va fer dos, Carla Julià i Sidney. El Barça encara haurà de jugar diumenge a Tenerife un altre partit de la Lliga F, abans d'afrontar les dues finals. Dissabte 16 de maig, la de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària, i el dissabte 23, la de la Champions contra el Lió de Jonathan Giraldez a Oslo.
0: En bàsquet, avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina, amb l'Espart Girona buscant una plaça a la final.
1: Després d'una temporada molt complicada per les nombroses baixes, les gironines s'enfronten a partir d'avui a un València amb qui ja han guanyat dues vegades aquest any. Això sí, com a Leganés, Roberto Íñiguez només podrà comptar amb 8 jugadores. L'anada avui al Roig Arena a les 7 de la tarda i la tornada diumenge a Fontajau. A l'altra semifinal s'enfronten també a partir d'avui Perfumeries Avenida i Casademont Saragossa, amb l'anada avui a Salamanca i la tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: També en bàsquet, avui arrenca la Final Four de la Basketball Champions League masculina, amb l'Olímpic de Badalona com a seu.
1: Sense la penya, que va caure als quarts i s'haurà de resignar a seguir aquesta final des de la graderia. Obre la competició el duel entre el Rytas Vilnius lituà i la Laguna Tenerife, avui a les 6 de la tarda, mentre que l'altra semifinal tindrem la reedició de la final de l'any passat entre l'Unicaja de Màlaga i l'AEK d'Atenes, butxí del Joventut, a quarts. Dissabte, també a Badalona, la final.
0: Els malaguenys, que són els vigents campions, van guanyar l'any passat. En handbol, el Barça ja serà un any més a Colònia, a la Final Four de la Champions masculina per vuitena temporada consecutiva.
1: Els blaugranes es van superar ahir al Palau clarament al Nantes per un clar 31-21 en un gran partit i tornaran a lluitar per un gran títol europeu. També ahir es van classificar per a la Final Four l'Alborg danès en una eliminatòria igualadíssima contra l'Sporting de Portugal i el Fuxe de Berlín, que va necessitar els penals per superar el Veszprém hongarès dirigit per Xavi Pasqual Pasqui. Ahir es jugava la tornada la tornada del Magdeburg Pick-Szeged amb el conjunt alemany vigent campió com a clar favorit amb 7 gols d'avantatge de l'anada.
0: Aquesta Final Four de la Champions a Colònia jugarà del 12 al 14 de juny. I també en handbol, a demà arrenca a Donosti la fase final de la Copa de la Reina amb un català en competició.
1: El CAC 7 Granollers afronta amb il·lusió aquesta final a 8, obrint els quarts de final demà a la 1 del migdia contra el Rocasa Gran Canària. En cas de victòria, les vallesanes s'enfrontarien a semifinals amb el vencedor del duel entre el Betionac Basc i l'Atlético Guardés Gallec, que jugarà demà a 6:45 de la tarda.
0: En hoquei patins, el Reus ho va tenir a tocar, però finalment va acabar caient als quarts de final de la Champions masculina.
1: Els roig-i-negres van empatar a 2 contra el totpoderós Benfica d'Edu Castro, principal candidat al títol, però van perdre els penals 2-1. No tindrem, per tant, semifinal catalana. Avui juga el Barça, que s'enfronta a un altre dels grans de Portugal, l'Sporting. Els blaugranes arriben a Coimbra amb l'objectiu d'aconseguir un títol que no guanyen des del 2018. El partit a les 8 del vespre, hora catalana.
0: Si el Barça guanya, per cert, s'enfrontarà, com dèiem, dissabte a semifinals al Benfica d'Edu Castro.
1: A l'altra banda del quadre, avui es tanquen els quarts amb el duel entre el Barcelos, també portuguès, i el Tricino italià. Ja té el bitllet per a semifinals el Porto, que hi va superar clarament el Liceu per 6-2.
0: Per cert, també demà a Coimbra, Portugal, es jugarà la Final Four de la Champions femenina amb un català, el Vilassana, que s'enfronta a semis al Fraga. A l'altre semi tindrem un Telecable Gijón-Benfica. I un últim punt, en waterpolo, la selecció espanyola femenina va tancar la divisió 1 de la Copa del Món en tercera posició.
1: El combinat estatal, amb 15 de les 16 jugadores catalanes, a més del seleccionador Jordi Valls, va perdre ahir 8-7 contra l'anfitriona d'aquesta fase, als Països Baixos. Espanya ja tenia assegurat el bitllet per a la superfinal de la competició, que es disputarà a Austràlia el juliol.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol i bàsquet.
1: Doncs a partir de les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada en horari unificat de la Lliga Elit de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels partits de quarts de final del play-off d'ascens a la segona FEB de bàsquet. Iversol Club Bàsquet Tarragona contra DM Grup Mollet, des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo.
0: Això dissabte. Diumenge tindrem més futbol, però també hoquei patins.
1: Al migdia, carrusel amb el desenllaç de l'última jornada del grup 5 de la tercera Federació Masculina de Futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens. El Can Vidalet Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova. Tot plegat quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia. I ja a la tarda, partides de la penúltima jornada, el grup nord de l'Hockey Lliga Plata Masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i el Club Hockey Lloret Vila Esportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a l'Hockey Lliga, mentre que els usonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions de pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, a la 6 de la tarda, més futbol, en aquest cas amb la tornada del play-off d'ascens a la segona Federació Femenina. El Barça C buscarà pujar de categoria rebent el Gijón a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, després de l'empat a 2 de l'anada a Astúries.

0: Dijous 7 de maig, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol, més enllà de la Champions masculina. Ara en parlàvem, que tindrem una final dirigida per dos ex-blaugranes, l'Arsenal d'Arteta i el PSG de Luis Enrique. En categoria femenina també tindrem, evidentment, final de Champions amb dos tècnics amb ADN Barça, Jonathan Giraldez i l'actual entrenador del Barça, Pere Romeu. Ahir l'equip de blaugrana va celebrar, abans de les dues finals que té de Copa de la Reina Champions, el títol de Lliga F, rebent el trofeu per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, després del partit contra Llevant, que és el QE, i ja amb el partit d'ahir descendit. Un partit sense massa història, que les blaugranes van guanyar 5-0 clarament, amb gols de Vicky López, Claudia Pina, que va fer 2, Carla Julià i Sidney Sherdenleib. Un resultat que, a més, envia, com dèiem, matemàticament ja el Llevant a la primera federació. Després de l'enfrontament, com dèiem, la plantilla i l'estaf van celebrar el títol amb l'afició, i el seu discurs, el tècnic Pere Romeu, va repetir moltes vegades una paraula, orgull, i evidentment va citar tothom a les dues finals que els queden.
1: Ens queden dues finals, dos partits que estic convençut que seran super, super exigents. L'equip està molt preparat perquè sap que aquestes properes setmanes haurem de treballar molt i molt dur per arribar ben preparades a aquestes dues finals, però estic convençut entre jugadores, staff i, evidentment, afició, convençudíssim que ho tirarem endavant. Ens veiem a les Palmes i ens veiem a Oslo.
0: A l'horitzó, quan dèiem aquestes dues finals, dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, la de la Copa de la Reina, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió, de Jonathan Giraldez. De fet, abans, com dèiem, els dos entrenadors de la final masculina són ex-Barça, també han passat pel Barça, un d'ells encara hi és, evidentment, a la final masculina, femenina, volíem dir. Abans, però, l'equip de Pere Romeu, un altre partit de Lliga F, aquest diumenge a Tenerife. Dissabte tindrem duel, també en parlem demà, català, entre Espanyol i Badalona Women, tots els equips ja amb la permanència assegurada, ja sense res en joc en aquestes jornades finals. A la primera divisió masculina, diumenge tenim clàssic, recordem, en què el Barça pot certificar el títol de Lliga si empata o guanya contra el Real Madrid. Dilluns juga el Girona a la lluita per a la permanència al camp del Rayo Vallecano. I dissabte l'Espanyol, també immers en aquesta lluita per la permanència, amb un punt més que el conjunt gironí i amb 3 de marge sobre el descens, s'enfronta a un rival directe, al Sevilla, que és l'equip que marca aquesta permanència. Ahir em va parlar als mitjans del club el migcampista blanquiblau Pol Lozano, un dels capitans que analitzava la situació de l'equip, que fa, atenció, 17 jornades, ho anem repetint, des del 2 de desembre de 2025, que no guanya.
2: Fa mal portar tantes jornades sense guanyar, evidentment. I sobretot quan havies fet una primera volta com per lluitar per coses que no són el descens, com el que ho estem fent ara, no? Que jo crec que hem de saber el que ens juguem, amb determinació. El que ens toca és treballar, netejar una mica la ment, no? Com ens diu el míster, i sobretot recuperar moltes coses de les que la primera volta les fèiem potser sense pensar, no? Inclús, o sigui que jo crec que el camí és aquest, i que quan tinguem els 3 punts segur que tindrem aquesta confiança com per afrontar els altres partits, segur.
0: Dissabte, a 4:15, al Sánchez Pizjuán, aquesta final, en aquest cas entre Sevilla i Espanyol. Més futbol. L'any vinent, ho hem anat explicant aquestes últimes setmanes, el Centre d'Esports Manresa competirà a la segona federació masculina un altre cop, després de proclamar-se campió del grup 3 de la tercera federació, a falta de 3 jornades pel final. El club manresà, que per cert ha rebut un contratemps aquesta setmana per part del Consell Superior d'Esports, el CSD, que ha frenat la conversió de l'entitat en societat anònima i ha obligat a la Junta a reiniciar de zero el procés. Ens ho explica des de Ràdio Sallent el Jordi Gibert.
3: Aquesta decisió suposa un contratemps important pels plans de professionalització del club, que aspirava a tenir la nova estructura enllestida aquest mateix estiu. L'error principal que ha destacat el CSD és de caràcter tècnic però fonamental. El Manresa va intentar crear una societat paral·lela per després transferir-hi els drets i la història de l'entitat. La llei, en canvi, exigeix una conversió lineal, és a dir, és el mateix club el que s'ha de transformar directament en societat anònima. Aquesta correcció obliga a canviar totalment les regles del joc per als 450 socis de l'entitat. Ara el valor de les accions ja no serà de 1.000 euros, sinó que es calcularà dividint el capital entre el nombre de socis actual, cosa que situaria cada acció en poc més de 300 euros. A més, desapareix l'obligació de comprar-ne 10 de cop. A partir d'ara, qualsevol soci podrà ser propietari amb una sola acció. Aquesta nova via reforça el caràcter social de l'entitat. Segons la normativa, els socis tindrien prioritat absoluta per comprar accions en una primera fase. Només si queden títols lliures, es podrà obrir la porta a inversions externes i de grans capitals. Això canvia l'estratègia de la directiva, que volia l'entrada de capital fort fort des d'un primer minut. Ara el calendari s'allargarà inevitablement. El club haurà de convocar una nova assemblea extraordinària per anul·lar els acords del 2024 i aprovar un nou projecte seguint les instruccions de Madrid.
0: Gràcies, Jordi. En aquesta segona federació, tornant a la part esportiva, per cert, el Manresa es trobarà amb un Terrassa que ja pensa en un projecte ambiciós per lluitar per l'ascens després de quedar-se aquest any a les portes del play-off. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El Terrassa Futbol Club ja pensa en la propera temporada, en la temporada 26-27. El conjunt d'Oriol Alsina, que recordem té 2 anys més de contracte, comença aquests dies a treballar, tot i que ja fa setmanes que es començava una mica a pensar en aquest nou projecte. Un Oriol Alsina que espera que la propera temporada sigui ambiciosa i també parla de l'exigència de cara a aquesta temporada, que podrà començar de nou i podrà, doncs, d'alguna manera, aportar el seu toc personal.
5: Això encara està ara mateix en mans de l'Antonis. Nosaltres ara tenim reunions amb Antonis i amb en Contestinos per començar ja... ells han començat a fa temps, però per ajudar amb tot el que calgui, per tal de prendre les millors decisions en tots els aspectes.
4: Tot i que el conjunt agarenc encara no ha parlat d'altes i baixes, tot fa indicar que el jugador Marcos Pérez, el porter del conjunt agarenc, continuarà a l'entitat i s'espera també, doncs, molts canvis a la plantilla. Però de tot això tindrem temps de parlar properament.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina. Les Parets Girona busquen una plaça final. Després d'una temporada complicadíssima per les nombroses baixes, per lesió la majoria, les gironines s'enfronten a un València que ja han guanyat 2 vegades aquest any, però ho fan, com dèiem, amb només 8 jugadores disponibles. Escoltem Roberto Íñiguez, sempre clar.
6: Me importa un bledo el rival. Estoy preocupado por mis jugadoras. Estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir. También evidentemente tengo un poco, esa pequeña frustración la tengo desde hace meses ya, y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar, ¿no? Y esto como entrenador, pues no es algo que me guste vivirlo.
0: En qualsevol cas, avui a les 7 de la tarda, el Roig Arena, aquest València Esparta Girona, anada de 5 finals del play-off, la tornada diumenge a Fontejau. A l'altre semi s'enfronten també a partir d'avui Perfumeries Avenida i Casa de Montsaragossa, amb l'anada a Salamanca, la tornada diumenge a la capital aragonesa. I en categoria masculina, un apunt, dissabte, coneixerem el primer català que puja a la segona FEP, entre Mollerussa i Prat, amb la tornada de la final. També dissabte arrenquen els play-off descens amb uns dels enfrontaments que podrem seguir a l'Enjoc TV. El dissabte de 6 i 10, entre el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, i el Mollet. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
7: Arrenca el play-off d'ascens a segona FEP pel Club Bàsquet Tarragona. Després de tancar la Lliga en segona posició i de 2 setmanes sense competir, aquest dissabte els de Toni i la Ramona reben el Mollet al pavelló del Serrallo en els quarts de final d'aquesta fase d'ascens. El Mollet va ser quart classificat de l'altre grup català, sumant 17 victòries a 4 del Navàs i el Vic, que van ser segon i tercer. El CBT en va sumar 22 i afronta el partit amb l'ambició de poder superar un rival amb força protagonisme per jugadors veterans que han jugat en categories superiors en etapes anteriors. Un dels capitans del CBT, Adrià Duc, deixa clar que arriben al play-off en un gran moment i amb molta il·lusió.
8: Doncs arribem al partit amb molta il·lusió, moltes ganes i m'atreviria a dir que en un dels millors moments de la temporada. L'equip és conscient del que es juga, no tenim lesions i el que tenim són moltes ganes d'allargar la temporada el màxim possible. Per tant, ens ho prenem com una final, perquè si perdem s'acaba tot i el que volem és guanyar-ho, demostrar-li a la nostra gent, a casa, al Serrallo, que podem anar més enllà, guanyar aquest cap de setmana al Mollet, que és l'únic que pensem ara, però sí que tenim la mirada posada una mica més enllà en el partit de la setmana següent, que tornaria a ser una final, i en aquestes possibles, tant de bo, fases d'ascens ja a nivell estatal.
7: El partit davant el Mollet es disputarà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda al Serrallo i es podrà seguir en directe per TAC12 i la plataforma La Xarxa Més. We'll be right back.
0: Gràcies, Adrià. En vol, el Barça serà un any més a Colònia a la Final Four de la Champions masculina per 8a temporada consecutiva. Els blancs van superar clarament el Nantes, al Palau, 31-21, en un gran partit per tornar a lluitar, com dèiem, per un gran títol europeu. Escoltem el tècnic, Carlos Ortega.
9: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo, que nos hace competir y luchar por los títulos, y luego esto es deporte, puedes ganar o puedes perder, pero dice mucho de los componentes de la sección, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, ¿no? De que Valero quizás yo creo que es el que más nos metió este ADN a la sección y a todos los jugadores que pasamos por él.
0: També tenen bitllet per a Colònia, l'Alborg danès, que ahir va superar l'Sporting de Portugal, i el Fuxe de Berlín, que va necessitar els penals per superar el Vespre hongarès de Xavi Pascual, de Pasqui. Avui ho ha de fer el Magdeburg, el vigent campió, que s'enfronta al Pic Zeguet hongarès amb 7 gols de marge. Aquesta final fora de Champions es jugarà, com dèiem, a Colònia del 12 al 14 de juny. I en hoquei patins, el Reus ho va tenir a tocar, però va acabar caient ahir als quarts de final de la Champions masculina. Rojinegres van empatar 2 contra tot poderós Benfica, però van perdre els penals 2-1. Escoltem l'entrenador del Reus, Jordi García.
10: Moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat veterania quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat. Per nosaltres, venir a jugar contra els 8 millors equips o els 7 millors equips del món amb tanta gent de casa i tan jove és un orgull que ningú ens pot treure. I no sé si ens costarà molt o no tornar, però el dia que tornem, tornarem amb gent de casa, més madura, i això és molt important per nosaltres.
0: Això pel que fa al Reus, que s'acomiada de les primeres de canvi d'aquesta final a 8. El Barça jugarà avui, en aquest cas, contra l'Sporting de Portugal, amb les ganes de tornar a guanyar un títol que no guanya des de 2018. Els blaugranes, com dèiem, s'enfronten a partir de les 8 del vespre, hora catalana, aquest Sporting de Portugal, i si guanyen s'enfrontaran al Benfica, a l'altra banda del quadre, el Porto ja té bitllet de semis després de guanyar i 6-2 al Liceo, i també avui a les 11 es juga el Tricino Barcelos. En waterpolo, un apunt, dissabte arrenquen els play-offs de la divisió nord masculina, que enfronten Barcelona i Terrassa d'una banda i Sabadell i Barcelona de l'altra. I també juguen els play-offs pel 5è al 8è lloc, amb 3 catalans, Sant Andreu, que juga contra l'Etxeide, i Rubí i Mataró, que s'enfronten entre ells a la primera eliminatòria. Mataró Ràdio i l'Aix Sant Miquel.
11: Amb la Lliga acabada, la temporada encara guarda una darrera cita pel Solar Tradex Centre Natació Mataró. Aquest dissabte arrenca el play-off per poder tornar a jugar a la Conference Cup l'any vinent. Es tracta d'una nova fase compresa per una semifinal i una final a doble partit. A la primera ronda, els mataronins s'enfronten al Club Natació Rubí. El primer compromís serà a domicili aquest dissabte. En els precedents més immediats entre tots dos, qui ha sortit victoriós ha estat el conjunt del Maresme. En el duel de la primera volta es va imposar per 6 gols de diferència, a la segona per 8. La tornada està fixada pel cap de setmana que ve i es disputarà a la piscina Joan Serra. Si l'equip dirigit per Víctor González s'imposa en aquesta eliminatòria, assegurarà la plaça per la competició europea. Però no només això, també aconseguirà el passi per disputar la final contra el guanyador del Santa Cruz de Tenerife Cheide, Club Natació Sant Andreu. En aquest nou doble enfrontament, el que estarà en joc serà la 5a plaça del campionat. És una posició que a la fase regular els mataronins han assolit per mèrits propis. Malgrat això, en cas de perdre aquesta ronda, quedarien relegats a la 6a posició.
0: Gràcies, Laia. Més coses, hagués de presentar la cursa nocturna de l'Hospitalet, que estrena nova data i nou recorregut. La prova, que tindrà lloc el 16 de maig, té traçats de 5 i 10 quilòmetres més urbans, ràpids, i estan homologats per la Federació Catalana d'Atletisme. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
12: Compte enrere per la 16a edició de la cursa nocturna de l'Hospitalet del proper dissabte 16 de maig. La prova reinventa amb un circuit més urbà, amb un recorregut renovat que vol oferir una experiència més atractiva als runners. La sortida tindrà lloc a la plaça d'Europa a 9:45 de la nit, mitja hora més tard que en edicions anteriors. Els participants podran escollir entre dues distàncies, 5 o 10 quilòmetres, i també hi haurà curses infantils per a menors de 14 anys. Cristina Santón és la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora.
13: Sempre fèiem un recorregut amb una part més industrial, no?, i que hem apostat, doncs, per un recorregut molt més urbà, que apropi a la nostra ciutadania, doncs, espais més coneguts per ells, i que a la vegada sigui més fàcil, no?, que la resta de ciutadans s'apropin, doncs, a la cursa nocturna per veure-la i per animar els runners.
12: Més enllà de l'esport, la nocturna reforça el seu compromís social amb l'aportació solidària d'un euro i mig per cada dorsal. Els diners aniran a l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia. Miquel Àngel Gràcia és membre de l'entitat.
14: És unes russes que el que fa sobre és que els corredors, al final de la cursa, comencen a sentir una miqueta el que sentim nosaltres cada dia, i això és l'ajuda del nostre dia a dia. I sembla que no, però és una cosa que, a part que és molt personalitzada, costa molt de veure.
12: I com és tradició, la jornada acabarà amb festa, degustació culinària i música en directe. Les inscripcions ja estan obertes.
0: Gràcies, Sergi. Per cert, també avui es tindrà lloc una celebració, en aquest cas de la 72a edició de la Festa de l'Esport de Sabadell, que distingirà el millor esportista i la millor esportista de l'any, en aquest cas de la Cocapital Vallesana. I de Sabadell anem a Terrassa, perquè parlant de curses, atenció a la gesta, n'hem anat parlant també en els últims dies, de l'agarenc Oriol Antolí, que s'ha passat 5 dies seguits corrent, gairebé 700 quilòmetres. Ens explica com ha anat des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
4: L'atleta garenc Oriol Antolí ho ha tornat a fer, i és que ha completat una excel·lent actuació al Belgium Legend Blackyard Ultra. És una prova prestigiosa d'Europa de resistència extrema. Atenció, perquè Antolí ha aconseguit una segona posició després de més de 90 hores corrent i 113 voltes amb 757 quilòmetres recorreguts. Amb aquest resultat, Antolí estableix el seu millor registre personal i rècord d'Espanya, superant les 103 voltes i els 690 quilòmetres del Mundial de Tennessee l'any passat, on va acabar a la 7a posició.
15: Passes moments d'eufòria i, així com en uns has de lluitar per sobreviure, per dir d'alguna manera, en altres t'has de frenar, perquè no és el que et deia abans, no? Si vas més ràpid del compte, te la jugues a que muscularment et trenquis. Clar, quan portes 700 quilòmetres, és molt fàcil que una apretada forta, un canvi de ritme, et faci trencar el múscul i et deixi fora.
4: Un Oriol Antolí que ara pensa en descansar i agafar forces, però ja està preparant nous reptes per intentar batre aquest rècord, com dèiem, de 757 quilòmetres en 90 hores i 113 voltes. Déu-n'hi-do.

I fins aquí l'enjoc d'aquest dijous, en què recordem l'agenda d'aquest vespre. A les 7 de la tarda, anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, entre València i Espai Regional Roig Arena, la tornada diumenge a Fontejau, i el Barça estrenarà la seva participació a la final a 8 de Coimbra de la Champions masculina contra l'Sporting de Portugal. Recordem que ahir el Reus va caure eliminat, en aquest cas als penals, contra el Benfica. Fins aquí l'enjoc, com deia, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissions de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
8: Buena Onda Frankfurt.
7: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
8: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
7: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
8: vermut de 12 a 14:30.
7: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
8: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
9: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà a Arenys. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
10: Bon dia, són les dues.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
12: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci tres gonocòccies el mateix any, per exemple. Ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat.
10: És dimecres 7 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'evacuació dels passatgers del creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, començarà dilluns. Sònia Kerr.
13: Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen.
10: Les treballadores de les escoles Bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
13: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
14: Que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
10: Demà es posarà en marxa l'adquisició d'invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa oferirà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny.
13: Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família.
10: En cultura, l'auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
13: L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York és un dels grans noms internacionals.
10: Als esports, Janire Gallut, el Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina de vol.
15: Els blaugranes van superar el Nantes al Palau 31-21 gràcies a les grans actuacions de Nilsen i Aleix Gómez. Amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts, seran a Colònia per 8è any consecutiu el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
10: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes, de fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols i, sobretot, a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
10: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Salut començarà la prevenció sobre malalties de transmissió sexual als 12 anys. Avança, doncs, 3 anys l'inici d'aquest procés, de manera que els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió que fan als 12 anys. És una de les mesures previstes en el nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis, que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
18: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el xemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta, doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
17: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, amb V-baixa.
10: Mentrestant, creix la preocupació internacional pel brot d'antivirus detectat al creuer MV-Ondius, que hauria d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries després de dies bloquejat a Cap Verd. El govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu que ha de rebre aquest creuer. L'evacuació dels passatgers començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per tal de fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. El creuer ha d'arribar previsiblement diumenge a les Canàries i el govern espanyol està preparant el dispositiu especial amb controls sanitaris, repatriacions i quarantenes per als passatgers espanyols a Madrid. Mentrestant, experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. La investigadora Natàlia Rodríguez ha explicat aquest matí al Notícies en Xarxa que s'estan prenent mesures més restrictives per la situació situació excepcional del brot.
20: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no?, per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues, és suficient.
19: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. De moment, les autoritats sanitàries han confirmat que ja hi ha almenys 3 morts i 8 casos d'aquesta soca andina.
10: Ràdio Vilafranca ha pogut parlar avui amb dos veïns que van viatjar en aquest creuer, en Londius, just abans de l'actual trajecte. Asseguren que les mesures d'higiene i de seguretat a bord són extraordinàries. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
21: Pasqual Fernández, junt amb un altre vilafranquí, va viatjar a finals de març amb una sortida organitzada per Buceo Navarra per captar imatges fotogràfiques del Pol Sud. Va agafar el vaixell MV Ondius el 30 de març i davant de tot el que s'està dient ha volgut explicar que les mesures d'higiene i de seguretat eren extraordinàries. També lamenta alguns dels comentaris que s'han sentit de dir en els darrers dies sobre l'ajuda al vaixell, que considera un acte d'humanitat.
22: No voy a dar nombres porque no puedo dar nombres, pero en nuestro barco venía una chica canaria. Esta chica canaria que ahora están diciendo los canarios que no llegue el barco a Canarias, ¿y si esta chica fuese la que va en el barco? Por favor, o sea, toda esta gente hay que acogerla, evidentemente con medidas de seguridad, con EPIs, con control. No sabemos esta enfermedad en Europa cómo funciona. Sí que están diciendo los expertos pues que allí llevan 100 años con esta enfermedad y no es una enfermedad que está en la calle, está en la rata de monte, de las montañas, evidentemente, pero claro que hay que darles ayuda, que lleguen a un puesto, que los atiendan, que los recojan. El barco se merece eso, la gente que va dentro se merece eso y la gente no tiene que estar dando vueltas hasta que pasen los 40 días y ya se bajarán del barco. Por favor, esto es inhumano.
21: D'altra banda, ha volgut desmentir el que s'ha publicat respecte del preu del viatge, que ha assegurat és molt inferior als 30.000 euros i que ell va assumir amb 2 anys i mig d'estalvis.
23: Notícies en xarxa.
10: Les treballadores de les escoles Bressol han engegat avui la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Sota el lema No podem més, no a la precarització i dignitat, al 03 on les 2.000 treballadores de les escoles Bressol, un miler segons la Guàrdia Urbana, de centres públics com privats i concertats, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diferents models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
25: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
24: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
26: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en què estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
27: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
28: Una opció seria que la nostra escola passés a la xarxa pública i que es donessin més recursos en quant a subvenció, perquè no és just que les nostres famílies hagin de pagar les quotes que estan pagant.
24: El Departament d'Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga als centres de la seva titularitat i l'Ajuntament de Barcelona un 23% en les seves. El col·lectiu ha convocat una nova aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
10: La protesta, com us dèiem, s'ha repetit a la resta de capitals catalanes. En el cas de Girona, la manifestació ha plegat 500.000 de persones. Anem fins allà. Girona FM, Pau Villafañe.
29: Amb proclames de No som guarderia, som educació o menys discursos, més recursos, la convocatòria d'aquest dijous, impulsada per la plataforma 03, ha reivindicat pel centre de la ciutat que el 03 és una etapa educativa essencial i han reclamat més recursos per atendre els infants. Imma Anguita és educadora i una de les portaveus de la plataforma Som Infància.
30: Avui el 03 surt al carrer perquè estem cansades, diem prou. No pot ser que un infant
0: hagi de conviure amb altres 20 infants quan està en el procés de coneixement i de socialització que necessita molt d'acompanyament. No podem atendre a 8 nadons de menys d'un any. És insostenible.
29: A Girona, la manifestació s'ha concentrat a la plaça del Vi i ha fet recorregut fins a la subdelegació del govern espanyol.
10: Dimarts que ve faran vaga escoles i instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora del Departament d'Educació.
13: Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans de dilluns que ve amb propostes concretes per millorar l'acord pactat amb Comissions i la UGT. Consideren abusius els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues.
10: Justament Educació ha fet un gest cap a les reclamacions dels docents i ha modificat el procés d'adjudicació de places perquè les direccions puguin proposar la continuïtat dels interessos.
13: La resolució publicada al març no ho permetia i les direccions s'hi havien mostrat en contra. Van arribar, de fet, a presentar un recurs contra el document per part de l'Associació de Directius de l'Educació Pública.
1: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Demà es posarà en marxa el procés per adquirir invitacions per poder assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el dia 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat,

0: inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
1: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians I i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
3: El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a presó a finals de març, després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i, fins i tot, agressió sexual per penetració anal.
2: Detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
3: El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per fets similars i se l'havia prohibit, de fet, apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
2: I la Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil.
3: El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis a la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA amb usos considerats del risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria.
2: El ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel que alliberi l'activista espanyol Saif Abu-Keshekh, membre de la flotilla, i que està retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de fa una setmana. Mon Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ahir va convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Elric, per demanar-li que alliberin l'activista espanyol Saif Abu-Keshekh. Álvarez ha assegurat que la detenció de Saif és il·legal i inadmissible.
5: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
4: Álvarez ha comparegut d'urgència al Congrés de Diputats convocat per sumar Esquerra Republicana, Bildu, Podemos i el BNG. Aquests grups li han reclamat que exigeixi a la Unió Europea trencar relacions comercials i de tota mena amb Israel. El Partit Popular ha acusat el govern de fer un ús partidista del Congrés i Vox ha acusat Saif de ser de Hamas.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'actualitat local ens porta avui fins a Tarragona, que estudia com diversificar l'activitat pesquera per assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
8: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
7: L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
2: El Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller del RAM, Òscar Ordeig, durant una visita al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
9: El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
10: Què volem? que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local del

0: de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
1: Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs, Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià.
2: I a l'Hospitalet aquest matí ha obert portes una nova edició i ja és la número 32 de Biocultura, el Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix prop de 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
3: El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
4: Ja fa anys que compro tot el que puc tema bio i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes.
3: Menjar més sa continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin, fins diumenge, pel recinte de la Farga, més de 30.000 persones. Les entrades valen 4 euros dijous i divendres i 6 al cap de setmana. Els nens i nenes de fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
2: I és moment per la cultura. L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC hi farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
6: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
5: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
2: I encara un apunt més en l'àmbit cultural. El 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes de Girona voldria repetir.
7: És el resultat d'una enquesta interna del festival, segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment de la ciutat, coincidint amb l'assistència d'algun dels concerts que s'han fet en aquesta edició. A més, l'enquesta feta per l'organització també ha servit per comprovar que el 15% dels espectadors que han vist algun espectacle també s'han quedat a dormir a la ciutat. Tot plegat en l'edició més multitudinària del festival amb 33.000 espectadors i que ha exhaurit les entrades amb 21 espectacles.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Janire Gallut. Molt bon dia, Janire.
8: Bon dia. El Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts de final seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega valora la feina de l'equip.
9: Otra Final Four pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
8: En bàsquet, l'Espart Girona en 7 a les 7 de la tarda, les semifinals de la Lliga Femenina Endesa, Girona FM, Pau Villafañe.
10: El duel arrencarà a les 7 de la tarda i serà el primer d'una eliminatòria doble partit en el qual les gironines arriben amb la confiança d'haver guanyat els dos enfrontaments de la Lliga regular davant el conjunt taronja. L'Espart Girona, però, ho farà amb la plantilla molt tocada. Roberto Íñiguez ha confirmat que 3 o 4 jugadores afronten la semifinal al límit i que Laura Quevedo ho té molt difícil per jugar. Malgrat tot, l'entrenador basc ha deixat clar on té posada las prioridades.
11: Haciendo un resumen, me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas, creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
10: El València Bàsquet, per la seva banda, tindrà tota la plantilla disponible i disputa les seves 7enes semifinals consecutives i busca plantar-se en una nova final per optar a un quart títol consecutiu de la Lliga Femenina Endesa.
8: I a la primera divisió femenina de futbol, el Barça es va alçar amb el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de la temporada. Tant el tècnic Pere Romeu com la capitana Alexia Putellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el dia 23 a Oslo.
12: Ho donarem tot, com ja ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
8: A la Champions masculina d'hoquei patins, el Reu Deportiu es va plantar cara al Benfica amb un empat a dos, però va caure a la tanda de penals i diu adeu a la competició. El tècnic del Reu, Jordi Garcia, es mostrava molt satisfet amb la feina.
13: Felicitar-los per la victòria. Jo crec que avui, moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que són vencedors. Estic molt orgullós del meu equip. Penso que ha demostrat tarania quan no la té, trega confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat.
8: Per la seva banda, el Barça juga a les 8 del vespre contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A. I en tenis taula, el Ganxet juga a les 6 de la tarda al partit pendent de la jornada 21 contra el Linares. Duel important de cara a recuperar posicions a la part alta de la taula per les reusenques, amb partits pendents encara respecte a la resta de rivals. Fins aquí l'actualitat esportiva.
2: Gràcies, Janire Gallut, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
16: Finques Blaumar.
17: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
16: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
17: 93 792 0440.
16: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
17: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
18: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
19: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
18: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
20: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Nou Confort, lampisteria general.
21: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
20: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
21: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
20: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
21: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
22: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
23: Segueix-nos a les xarxes socials.
24: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ja són 2:45.
25: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
26: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci tres gonocòccies el mateix any, per exemple. Ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat.
2: És dimecres 7 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'evacuació dels passatgers al creuer, on s'ha declarat un brot d'antivirus, començarà dilluns. Sònia Kerr.
7: Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Canàries.
2: Les treballadores de les escoles Bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
7: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
27: Que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
2: Demà es posarà en marxa l'adquisició d'invitacions per assistir a la pregària concert que el papa farà a l'estadi Lluís Companys a Barcelona el 10 de juny.
7: Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família.
2: En Cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
7: L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals.
2: Als esports, Janire Gallut, al Barça, tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
8: Els blaugranes van superar el Nantes al Palau 31-21 gràcies a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez, amb un resultat global de 63-51 a l'eliminatòria dels quarts. Seran a Colònia per 8è any consecutiu al cap de setmana del 13 i 14 de juny.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
28: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes, de fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols i, sobretot, a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Salut començarà la prevenció sobre malalties de transmissió sexual als 12 anys. Avançarà, doncs, 3 anys l'inici d'aquest procés, de manera que els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió que fan als 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis, que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
3: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el xemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
1: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública internet anomenada Cívic, en B baixa.
2: Tenim novetats pel que fa al creuer afectat per un brot d'antivirus que es dirigeix cap a les Canàries. Segons s'acaba de saber, finalment el vaixell fondejarà, però no atracarà a les illes. L'evacuació dels passatgers començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, recordem, ingressaran en un hospital de Madrid per fer-hi la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. El creuer ha d'arribar previsiblement diumenge a les Canàries i el govern espanyol està preparant el dispositiu especial amb controls sanitaris, repatriacions i quarantenes per als passatgers espanyols a Madrid. Mentrestant, experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. La investigadora Natàlia Rodríguez ha explicat aquest matí al Notícies en Xarxa que s'estan prenent mesures més restrictives per la situació excepcional del brot.
5: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no?, per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això doncs és suficient.
4: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. De moment, les autoritats sanitàries han confirmat que ja hi ha almenys 3 morts i 8 casos d'aquesta soca andina.
0: Notícies en xarxa.
2: Les treballadores de les escoles Bressol han engegat avui la nova tongada de vagues educatives a Catalunya. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i també l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Sota el lema No podem més, no a la precarització i dignitat, al 03 o les 2.000 treballadores de les escoles Bressol, un miler segons la Guàrdia Urbana, de centres públics com privats i concertats, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diferents models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
9: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals,
27: el finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
10: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
11: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
12: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
13: Una opció seria que la nostra escola passés a la xarxa pública i que tinguéssim més recursos en quant a subvenció, perquè no és just que les nostres famílies hagin de pagar que es pot estar tan legal.
10: El Departament d'Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga als centres de la seva titularitat i l'Ajuntament de Barcelona un 23% en les seves. El col·lectiu ha convocat una nova aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
2: Com ens explicava ara l'Ester Minguell, Educació xifra en un 13% el seguiment d'aquesta vaga amb dades recollides fins a la una del migdia. A molts punts de Catalunya el seguiment ha estat més aviat modest. És el cas, per exemple, de les llars d'infants del Penedès. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
14: Des de les llars municipals de Vilafranca, la seva directora, Àfrica Seca, apunta que el seguiment de vaga d'avui és modest i que n'han fet aproximadament un 35% d'educadores, però que es preveu que a la vaga del dia 20 aquesta xifra s'incrementi notablement. Les reivindicacions són clares. Les apunta Sònia Segalà, educadora de suport de les llars municipals d'infants de Vilafranca.
15: Que hi hagi aquest reconeixement del 0-3 com a etapa educativa, que es baixi les ràtios, tenim les ràtios més altes de la Unió Europea, que el servei sigui universal i gratuït per a totes les famílies, que hi hagi un finançament suficient i estable i més recursos per garantir la inclusió, per poder desplegar la inclusió doncs, a les llars, no?
14: Les llars privades i concertades avui també estaven cridades a la vaga, tot i que el seguiment ha estat molt menor.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Demà mateix es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per tal d'assistir a la pregària concert que el Papa oferirà a l'estadi Lluís Companys a Barcelona. Serà, recordem, el 10 de juny. És l'acte més multitudinari que hi ha previst en una visita en la qual també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, en concret des de la catedral i fins a la Sagrada Família. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
17: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
16: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
2: D'aquesta visita papal n'ha parlat a la xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, ha assegurat que l'arribada de Lleó XIV a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
19: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu, el cardenal de Barcelona deia, a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Doncs jo crec que això és important.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
7: El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a finals de març, després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual per penetració anal.
2: Detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
7: El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que n'apareguin de noves. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per fets similars i se li havia prohibit apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
2: I ho acabem de saber, el jutjat de Girona acorda presó provisional, comunicada i sense fiança per la dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella a la localitat de Salt. La causa està oberta per homicidi. Gairebé 3:45, el ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha comparegut avui al Congrés, on ha demanat a Israel l'alliberament immediat de l'activista espanyol Saif Abu-Keshek, membre de la flotilla, i que està retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de fa una setmana. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ahir va convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Elric, per demanar-li que alliberin l'activista espanyol Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció de Saif és il·legal i inadmissible.
20: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
18: Álvarez ha comparegut d'urgència al Congrés de Diputats convocat per sumar Esquerra Republicana, Bildu, Podemos i el BNG. Aquests grups li han reclamat que exigeixi a la Unió Europea trencar relacions comercials i de tota mena amb Israel. El Partit Popular ha acusat el govern de fer un ús partidista del Congrés i Vox ha acusat Saif de ser de Hamas.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tarragona estudia com diversificar l'activitat pesquera per tal d'assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Més detalls des de Tarragona Ràdio. Laura Casas.
21: L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
22: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
21: L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
2: El Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller Òscar Ordeig durant una visita al Carràs Bioproductors, que és una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i els seus voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
23: El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
24: Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
23: Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi i del Segrià.
2: Doncs no deixem la comarca perquè la Universitat de Lleida, pionera en formació dual, es proposa el repte ara de la internacionalització en els propers 5 anys. La UDL compta amb uns 300 alumnes entre els estudis d'enginyeria i educació. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
1: Aquest dijous al matí ha tingut lloc la presentació del tercer informe que elabora la Fundació Bertelsmann, una organització sense ànim de lucre que treballa per a la millora de l'ocupabilitat juvenil a Espanya. El seu cap de projectes, Vicenç Climent, ha explicat que s'ha escollit la Universitat de Lleida per ser pionera en formació dual.
3: Lleida és pionera. Quan no n'hi havia ni tan sols marc regulatori, la Universitat de Lleida va començar l'àmbit de l'educació de manera innovadora i pionera perquè van ser dels primers, sinó els primers de tot l'estat espanyol, inspirant-se a altres territoris europeus, innovadora perquè normalment l'àmbit de la dual s'espera que sigui l'àmbit de les enginyeries, però la Universitat de Lleida va començar en l'àmbit de l'educació.
1: La Universitat de Lleida preveu ampliar la seva oferta d'aquest tipus d'estudis cap a altres branques, com l'administració i direcció d'empreses o les ciències socials aplicades, a més d'internacionalitzar-se al context europeu.
2: I a l'Hospitalet aquest matí ha obert portes una nova edició, ja la número 32, del Saló Biocultura, dedicat als productes ecològics i al consum responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix prop de 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
4: El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
5: Ja fa anys que compro tot el que puc tema bio i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes.
4: Menjar més sa continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin, fins diumenge, pel recinte de la Farga, més de 30.000 persones. Les entrades valen 4 euros dijous i divendres i 6 al cap de setmana. Els nens i nenes de fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Conca de Barberà amb l'Espluga FM Ràdio i del Solsonès amb Solsona FM.
6: L'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí ha tornat a funcionar a ple rendiment aquesta primavera, després de més d'un any tancat per obres. És l'últim dels albergs de la xarxa Xanascat que quedava per fer aquesta renovació. Ho explica la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez.
8: Hem aconseguit eliminar el gasoil, l'ús del gasoil a tota la xarxa d'albergs de Catalunya.
6: Un projecte que ha sigut clau per eliminar la penjada de carboni.
25: El Solsonès i Cardona promocionen el teixit empresarial a través d'una pel·lícula protagonitzada per joves del territori. Vol trencar el tòpic que per tenir una feina qualificada han de marxar a treballar i a viure fora. La road movie Trobar el lloc l'ha dirigit el solsoní Arnau Abella i l'ha impulsat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. S'ha estructurat a partir de converses amb els joves sobre les seves inquietuds de viure i treballar aquí en un futur i de parlar amb les empreses per rebatre les idees preconcebudes. Es projectaran dues sessions obertes a Solsona i Cardona a final de mes.
2: I és moment per la cultura. L'Auditori cerca l'equilibri entre el llegat i la descoberta en la primera de temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC hi farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
28: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
26: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
2: I encara un apunt més en relació a la crònica cultural. El 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes de Girona voldria repetir.
7: És el resultat d'una enquesta interna segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment, coincidint amb l'assistència a alguns dels concerts que s'han fet en aquesta edició. A més, l'enquesta també ha servit per comprovar que el 15% dels espectadors també s'han quedat a dormir a Girona. Tot plegat, en l'edició més multitudinària del festival, amb 33.000 espectadors i que ha exhaurit, atenció, les entrades de 21 espectacles.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Janire Gallut. Bon dia, Janire.
9: Bon dia. El Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts de final seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega valora la feina de l'equip.
10: Otra Final Four pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
9: En bàsquet, l'Espar Girona enceta a les 7 de la tarda les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Les gironines hi arriben després de desfer-se del Leganés als quarts i amb el factor pista a favor, però amb una plantilla molt condicionada pels problemes físics, tal com apuntava amb contundència el tècnic Roberto Íñiguez.
11: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar.
9: Laura Quevedo serà dubte fins l'últim moment i es podria afegir a les baixes de Vivi, Canella i Carter. I a la primera divisió femenina de futbol, el Barça es va alçair amb el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de temporada. Tant el tècnic Pere Romeu com la capitana Alexia Putellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de les Champions el dia 23 a Oslo.
12: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster. Treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop. De nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem per totes. Ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
9: I el primer equip femení no és l'única secció que pot aixecar un títol aquesta setmana. L'equip de Hansi Flick va tornar a la feina per començar a preparar el clàssic de diumenge al Camp Nou. Els blaugranes s'enfrontaran al Madrid a les 9 de la nit en un duel que podria suposar la sentència del títol de Lliga. En paraules de Jules Koundé, l'equip afronta el partit amb molta motivació.
13: Veo el equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la Liga si con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
9: I acabarem amb la Champions masculina d'hoquei patins, on el Reus Deportiu va plantar cara al Benfica amb un empat a 2, però va caure a la tanda de penals i diu adeu a la competició. Per la seva banda, el Barça juga avui a les 8 del vespre contra l'Sporting de Portugal, els blaugranes, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A.
2: Gràcies, Janire Gallut. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

Ràdio Arenys. Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys.
1: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus començarà dilluns. Només 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid per fer la quarantena. La resta repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Illes Canàries. Mentrestant, els experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població en general és baix i demanen evitar alarmisme. Escoltem la investigadora Natàlia Rodríguez de l'IS Global i metge de salut internacional del Clínic.
3: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no?, per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues és suficient.
2: Avui s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. La Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil. El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis de la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA amb usos considerats al risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria. I detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar fotos i contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. I a l'Hospitalet aquest matí han obert les portes de la nova edició de la número 32 de Biocultura al Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix 250 activitats. Des de Biocultura esperen que aquesta edició passi fins diumenge pel recinte unes 30.000 persones. Les entrades costen 4 euros i divendres i 6 euros al cap de setmana. La canalla de fins a 12 té l'entrada gratuïta. I el Barça tornarà a disputar una final a 4 a la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van tornar a superar el Nantes al Palau 3-1 i 2-1 gràcies en part a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez.
4: A la plaça del Rei arriba la desena edició de la Fira Fòrum Binàrium, amb degustació de vins, caves, cervesa artesana i vermuts de diferents denominacions d'origen i tapes locals de comerços 100% tarragonins. Amb molta música, actuacions en directe i un ambient extraordinari, com cada edició. Fira Fòrum Binàrium, estrenem ubicació a la plaça del Rei de Tarragona. Apuntat la data, 9 i 10 de maig. Fòrum Binàrium, t'hi esperem, perquè la vida són ratets.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda, passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 7 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Caminarem per un GR del Delta de l'Ebre que han recondicionat. Participarem en una regata inclusiva. Ens acostarem a una llotja per saber quines són les seves últimes novetats i dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient, concretament d'objectius mediambientals. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bueno, bona tarda, molt bé, i felicitats, Isidro.
1: Ah, ja sí, l'Isidro és el marit de la Sílvia, que avui...
2: Avui fa anys.
1: Avui fa anys, l'enviem aquí, la felicitat.
2: Una abraçada, eh? I també a la Lia Sampai, que és una gran cantautora de les Terres de l'Ebre, i que, a més, que és una gran amiga de la ràdio. Ah. I ja està. Ja que ho fem, fem-ho bé, no?
1: Tot bé.
2: Clar que sí. Bueno, que ja s'ha d'acabar la setmana, Marina.
1: S'acaba la
2: que
1: setmana.
2: Que marxem de festa, tu
1: sí,
2: i jo, eh?
1: Sí, veiem. Estem estem veient aquí, seguint les novetats del creuer aquest.
2: Ostres, però al final, què ha passat? Perquè, a veure, explica'm. Perquè a mi l'última notícia era que ja s'havien endut la meitat dels malalts cap a Països Baixos.
1: No.
2: Ara resulta que no, que encara estan aquí.
1: Ja no. Ja el creuer segueix. O sigui, segueix.
2: No, ell va cap a la seva fi.
1: Ja, exacte. Hi ha persones, com per dir-ho d'alguna manera, confinades en aquell vaixell. Van evacuar dues persones que tenien...
2: Que estan greus.
1: Sí, no sé si greus o no, però que tenien símptomes, almenys.
2: D'acord.
1: I després estan seguint el rastre d'uns passatgers que havien viatjat amb unes persones que ha acabat morint.
2: Ostres.
1: Sí, però no hem de fer alarmisme. Jo he llegit molts experts i diuen que no hem de fer alarmisme.
2: Això és com la Jessica Fletcher.
1: I ara acabo de llegir que el govern canari no deixarà atracar el vaixell, sinó que les evacuacions es faran per llanxa.
2: Perquè no volen que arribi a terra. Sí, sí, sí, això sí que també havia sentit.
1: O sigui que així segueix. Però això entre diumenge i dilluns. Vull dir, encara ens queden...
2: Mare meva, la setmana vinent traurà fum tot això, eh?
1: Encara queden uns dies. Tot, eh?
2: No podem fer un extra de Ran de Mar?
1: Sí, seguint
2: tot això.
1: Creuen.
2: Què però... cada setmana que fas?
1: I tot, però no em va bé, que cada setmana. no em va bé. I tot pagant 15.000 i 20.000 euros, eh?
2: Clar, és que és això.
1: Vull dir, poca broma. Poca brometa.
2: Bueno.
1: Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda, prop de bé.
2: I aquesta musiqueta... Ai, que l'has posat tu, quina surt, eh?
3: Aquesta musiqueta surt d'aquí, de Loveboat, Vacaciones en el Mar.
2: Sí, sí.
3: És la musiqueta que va en relació a la gran notícia d'aquests dies. Bé, esperem perquè ja el tema va molt més enllà del mar, eh? Perquè ja comencem a parlar amb els avions, de persones que van contagiar els avions i por ahí. O sigui, comença a fer tot plegat una mica de cague... Bé, ja ho vam dir l'altre dia, que quan vèiem el Fernando Simón i els súpers que es provisionaven de paper de vàter, atenció.
1: No sé si s'estan provisionant de paper de vàter, eh?
3: No sé, jo... I segur que algú ja ha començat a comprar coses. O sigui, algú ja...
1: Jo avui tingut la temptació d'anar a la farmàcia a demanar per mascaretes per comprovar si hi havia gent que ja no estava comprant, però de moment no ho he fet. De moment m'he contingut.
3: Jo, ja us vaig dir, marxo d'aquí unes setmanetes, o sigui que...
1: Que no et va bé, jo crec que això... Jo vull fer cas als experts.
3: No em va bé.
1: Jo vull fer cas als experts. O sigui que...
3: Sí, jo també.
1: A més, Sergi, entre tu i jo, ara ve l'estiu, no, jo no crec que ens tanquessin així en ple estiu.
3: No, home, a part, no, dubto, perquè, com ja sabem, el capital, és a dir, el mal sempre guanya.
1: Ah, exacte.
3: Dubto que ens tanquin.
1: Sabria que estaries al meu equip amb això. I anem a saludar l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs... Bé, aquí anar seguint també l'actualitat, d'aquest antivirus, que bé, és el que vam dir l'altre dia, que tot va canviant, tranquils, que és una malaltia que no es transmet a les persones, ara avui ja sí, és una soca concreta, i justament aquesta, mira, justament aquesta sí que es transmet entre persones. En principi has d'estar moltes hores al costat d'una persona per contagiar-te, però no sé, diuen que una hostessa es va contagiar per veure una persona
1: un
4: minut.
1: No ho saben, que té símptomes, la tenen aïllada.
4: No, clar, no ho saben, però ja te l'han colat, saps? Ja van per aquí. I dius, bé, que al final resultarà que no. Feien part de moltes hores, però per aquesta soca no. Per aquesta, i que al final tot canvia cada dia i ens trobarem allà on ens trobarem inevitablement, perquè ho tenen planejat, em fa l'efecte, des de fa molt de temps, això.
1: El què?
3: Ves?
4: Una nova pandèmia, ja veuràs.
1: Jo no ho veig tan clar, Com diu el Sergi, el capital sempre guanya. Que és el mal.
4: Si al capital li interessa això, fotuts estem,
1: No sé, per això t'ho dic, que no sé fins a quin punt interessa. Si ens han de parar
4: igual,
1: tots,
4: tampoc,
1: fatal.
4: Tampoc ho arreglarem ara, això.
1: Sí, exacte, no ho arreglarem. Sergi, què deies?
3: No, que al final potser acaba no allò en el bocata de mortadela, no?, també.
1: Sí, perquè, a més, el graciós és que diuen que no es pot haver agafat pel barco. Però, clar, si això, tot això ve de les rates, no sé d'on ho poden haver agafat, aquesta gent, saps? O sigui...
3: A un abocador dels Andes, deien.
4: Ara, sí, suposo que abans de pujar el vaixell.
3: He llegit en alguna banda.
1: Veurem com acaba, de moment. Continuem, anem a començar amb la Randa Mar, també hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat, la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu des de la Costa Brava explicant que el Club Nàutic L'Escala obté el distintiu de bandera blava que atorga la Fundació per l'Educació Ambiental. Ja fa 34 anys que rep aquest distintiu de qualitat de forma ininterrompuda, Sergi.
2: Doncs sí, Marina, aquesta institució d'educació ambiental ha fet pública la llista de platges i diferents entitats nàutiques que han rebut el distintiu de bandera blava per aquest 2026, un reconeixement que premia la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis. En el cas de l'Escala, el Club Nàutic ha rebut la distinció de bandera blava per la qualitat i el compromís amb el medi ambient de les seves instal·lacions portuàries i també per les tasques d'educació ambiental. L'entitat escalenca fa 34 anys que rep ininterrompudament aquest segell de qualitat, una continuïtat que reflecteix l'esforç de gestió del club per unes instal·lacions de primer nivell i respectuosos amb el medi ambient. Fins a 9 ports de comarques gironines també s'han endut aquest reconeixement, que al que s'hi sumen 27 platges. Si mirem en el conjunt de Catalunya, s'hi han sumat 101 platges i 24 ports. El Club Nàutic L'Escala compta amb les certificacions ISO 9001, ISO 14001 i EMAS, que valoren una gestió ambiental integral, un codi ètic i una política de qualitat ambiental destinada a afavorir la preservació del port i del seu entorn. Aquest Club Nàutic també està adherit a la Carta Europea de Turisme Sostenible de la Federació Europarc i als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.
1: L'Ajuntament de l'Escala ha iniciat els treballs de condicionament de les platges del municipi. Un any més només funcionaran els rentapeus.
2: Sí, Marina, les màquines estenedores de la sorra han començat a operar aquesta setmana. Primer de tot, a la platja dels Riells. Ha estat una de les franges del litoral de l'Escala menys damnificades per les llevantades i és per això que els treballs es redueixen a la redistribució de la sorra. On sí que caldrà una actuació més intensa serà Sant Martí d'Empúries, una de les zones més afectades pels temporals. De fet, les platges del Portitjol, les Mosleres i el Moll Grec hi han precisat d'una aportació extra de més de 7.000 metres cúbics de sorra que ha finançat el Ministeri per la Transició Ecològica. Mentre que l'actuació al Riuet i al Rec del Molí anirà a càrrec de l'Ajuntament, que preveu iniciar els treballs d'aquí a dues setmanes. Ens ho explica Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
3: Doncs es basa en estirar sorres, no hi ha aportació en aquest cas, estirant la sorra ja aconseguirem aquesta superfície de platja que teníem els anys anteriors. Empúries, aquest hivern doncs, hi ha hagut les afectacions que hi ha hagut pels temporals, amb les aportacions de sorres que ha fet el Ministeri s'han doncs, recuperat molt bé les platges del Portitxol, el Moll Grec i les Muscleres, però és cert doncs, que tenim la platja del Rec del Molí i sobretot la del Riuet en què aquí sí que necessitarem un treball més intens, sobretot d'estirament de sorres, perquè la superfície s'ha reduït molt.
2: És habitual que durant les primeres setmanes de maig l'Escala opti per condicionar les platges. Com a mesura de precaució i responsabilitat sobre el consum d'aigua, el consistori eliminarà aquest estiu les dutxes de Sant Martí d'Empúries i les substituirà per rentapeus. A curt termini, la voluntat del govern és estendre l'acció per tot el municipi. Els serveis de temporada de bany començaran el 15 de juny i se l'allargaran fins al 15 de setembre, amb la incorporació de les tasques de socorrisme, la instal·lació de boies i plataformes. Un any més

0: anys, Carla?
1: Doncs sí, era el 1917 quan la pastisseria L'Estrella del carrer Major de Sitges creava una galeta dolça coneguda com les escumes de Sitges. Amb el pas dels anys i després del tancament de la pastisseria, aquest dolç es perdria en el record dels sitgetans. Ara, de la mà de tres argentins que fa gairebé 7 anys que viuen a Sitges, aquesta recepta ha tornat a agafar forma. Ha estat després d'una recerca històrica en què han recuperat la fórmula original que estava perduda i amb la voluntat de retornar a Sitges el gust d'aquestes galetes cruixents, alhora que també convertir-les en un souvenir arrelat al municipi. Ho explica Javier Velay, fundador d'Escumes de Sitges.
2: Nosaltres som argentins i vam venir a viure aquí a Sitges fa 7 anys, gairebé, i el que passava és que quan venien amics i família i ens preguntaven què podem portar cap a casa que sigui original i típic de Sitges, i no hi trobàvem res. Està la Malvasia i el Xató de Sitges, però són una mica difícil de portar a l'avió cap a casa. Investigant una miqueta hem trobat aquestes galetes que es feien a aquesta pastisseria, però que s'havien perdut al llarg de la història.
1: Seguint la recepta original al peu de la lletra, amb merenga i ametlla com a ingredients principals, les galetes es produeixen en petites produccions perquè mantinguin la textura cruixent, simulant, asseguren la lleugeresa amb què les onades arriben a la platja sitgetana. Són una bona opció per les postres i combinen a la perfecció amb la malvasia de Sitges. Els tres impulsors de la iniciativa compten a més amb el vistiplau dels sitgetans que recorden el gust de les galetes i amb el més important, la confirmació d'un dels darrers propietaris de la confiteria L'Estrella.
2: Tenim la bendició del darrer propietari d'aquesta pastisseria, que es diu Pep Dalmau. Ell l'ha atestat i ell ens ha donat la recepta original. I estan fetes només d'ametlla i merenga.
1: Les galetes que en el seu primer any de vida han anat creixent i consolidant-se al municipi es poden trobar en el format clàssic o en un de més petit, en una 20ena d'establiments de Sitges. També en alguns hotels que les ofereixen com a benvinguda als visitants que arriben a la vila.
0: I a Vilanova s'acaba de presentar una nova edició del Girafeina, una jornada en què 25 empreses del Garraf i comarques veïnes busquen treballadors per cobrir al voltant de 350 vacants amb el format d'entrevistes ràpides.
1: Bé, una empresa de nova creació situada a la Vegueria Penedès, vinculada al transport i la logística, busca personal per incorporar-lo a la seva plantilla i el 14 de maig farà entrevistes de treball amb els candidats inscrits. Precisament, el sector de la logística busca cobrir un centenar de vacants, el mateix volum que necessita el sector de l'hostaleria i de la restauració. En total, 25 empreses participaran enguany al Girafeina. Durant tot el dia, en horari de matí i tardà, els aspirants mantindran reunions ràpides en format de speed dating. A banda de les entrevistes de treball, durant la jornada també es programaran conferències i activitats encaminades a complementar la recerca de feina o la reorientació laboral. Per prendre part en el Girafeina cal estar inscrit prèviament al web de la fira, on també es poden consultar les diferents ofertes vigents.
0: Fem aturada a les costes del Maresme. El Club Nàutic d'Arenys de Mar ha revalidat la bandera blava d'aquest any 2026. Un any més és l'única instal·lació aranyenca que l'ha rebut, ja que cap de les platges d'Arenys opta a aquest reconeixement, Oriol.
3: Doncs sí, Marina, el programa Bandera Blava, com ens explicava també en Sergi de l'Escaga, per a ports, promou l'ús racional dels recursos en les instal·lacions, activitats nàutiques i conscienciar les persones que utilitzen les instal·lacions portuàries de la necessitat de protecció del medi marí i també de la navegació sostenible. En això hi treballa el Club Nàutic d'Arenys, que rep aquesta distinció com un reconeixement a la feina ben feta i com una empenta a continuar millorant en el bon ús del port. Escoltem a Pilar Rodríguez, que és la gerent del Nàutic d'Arenys.
4: intentem renovar aquest distintiu cada any, val? Llavors estem contents de que cada any obtenir-ho, doncs, no? Aconseguir-ho. Per nosaltres doncs, és important perquè és que ens reconeixen doncs, la nostra gestió ambiental i de la seguretat i de la qualitat dels serveis que estem donant en el Club Nàutic. Sí, els usuaris del club, els que estan sempre per allà o els que venen esporàdicament, no? De

0: d'explicar-los la importància doncs, de protegir el medi marí i apostar per la navegació sostenible. Llavors, és una mica una barreja de tot, no? Tant dels serveis doncs, com del medi ambient, com tot, no? Llavors, reafirma el nostre compromís amb la sostenibilitat.
1: Qui no ha obtingut bandera blava, com deies, han estat cap de les platges d'Arenys de Mar a causa del trànsit en l'espai i en les desembocadures de les rieres. Altres platges veïnes, com la de Canet, la dels Tres Micos i Calem a la Riera de Caldes d'Estrac, així com platges també de Mataró, Calella, Pineda i Malgrat, sí que l'han obtingut.
2: Continuem parlant del distintiu de bandera blava perquè suma arguments a la defensa de l'actual model del port d'Arenys i les instal·lacions i activitats que actualment acull el Nàutic d'Arenys. En aquest sentit, des del club han organitzat una conferència per reiterar la seva posició contrària a la construcció del Martell a la Bocana aquest divendres.
1: Exacte, aquesta xerrada la protagonitzarà Carles Ubach, president del Club Nàutic, també col·laborador d'aquest programa. En declaracions, justament, en una de les seccions que fèiem, afirmava que Arenys té l'únic port refugi de la costa central, una característica que veuen amenaçada per l'anunci de ports de la Generalitat de construir un martell de formigó a la Bocana. Per aquest motiu, ha preparat una argumentació sobre la història i la creació del port i exposarà els motius pels quals considera que aquest projecte de martell és un perill per a la seguretat, també per al paisatge i també per al medi ambient de la vila.
3: Si el martell és com un dic que surt en perpendicular, que taparia la Bocana, ja no seria segura i el port de refugi ja no seria port refugi. I de tot això, estic molt content amb la gent de l'Ateneu d'Arenys que em va invitar. Jo us convido a la conferència Salvem el Port. Parlarem de temes de visual. Arenys és un cromo, és una postal, i això ens ho faria molt bé. I parlem de temes de medi ambient. És a dir, aquest martell, o esperem que no es faci mai, aquest martell mataria doncs, tot el medi ambient que tenim al Port d'Arenys, que és molt i molt important.
1: La conferència és aquest divendres, dia 8 de maig, a les 7 del vespre, a l'Ateneu Arenyenc.
2: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Servei de Costes de l'Estat trasllada i distribueix 20.000 metres cúbics de sorra des del port de Tarragona al Delta de l'Ebre per reconstruir el cordó litoral dels calaixos de l'illa de Buda trencat arran del temporal del gener passat. L'episodi va causar una discontinuïtat de la franja costanera d'uns 70 metres i més d'1,5 metres de profunditat permetent la connexió directa entre el mar i els calaixos. Això altera considerablement el règim hidrodinàmic de la llacuna. Una draga transporta i reparteix el sediment seleccionat com a compatible per restituir l'espai. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, destaca que és una actuació d'emergència que havia esdevingut necessària. L'episodi va causar una discontinuïtat de la franja costanera d'uns 70 metres i més d'1,5 metres de profunditat, permetent la connexió directa entre el mar i els calaixos. Això altera considerablement el règim hidrodinàmic de la llacuna. Una draga transporta i reparteix el sediment seleccionat com a compatible per restituir l'espai. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, destaca que és una actuació d'emergència que havia esdevingut necessària.
4: S'ha fet una obra d'emergència absolutament inqüestionable que s'havia de fer amb la màxima celeritat, que és fer una aportació de 20.000 metres cúbics de sorra, perquè, com poden veure, en el forat que s'havia provocat hi havia un risc important de que la salinitat pogués arribar doncs, a les llacunes interiors i, evidentment, es fes malmés doncs, a part de l'ecosistema tan important com és aquesta illa de Buda.
2: És el primer cop que Costes actua d'emergència en moviments de sorres d'altres indrets i també per restituir la integritat dels cordons que protegeixen els calaixos. I Tarragona estudia com diversificar l'activitat pesquera per assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. L'objectiu és obrir la porta a una via complementària d'ingressos que ajudi a la subsistència del sector, que passa per moments molt difícils. L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica, financera i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. Des de 2023, al municipi del Baix Empordà, a través de l'Organització de Productors Pesquers, funciona un obrador de peix situat al mateix port. Des d'allà, preparen i venen part de les captures diàries i el producte té una millor sortida a nivell local, a banda de la creació de llocs de feina que ha suposat. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
5: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val, i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador. També la restauració, eh? La restauració. Teniu aquí un entorn excepcional en el qual, si la gastronomia i la restauració de Tarragona també se suma al projecte, evidentment ajudaria moltíssim.
2: El projecte anirà de la mà del Port de Tarragona, que hi destinarà al voltant d'1 milió d'euros rebuts de fons europeus. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
6: Bona tarda. La situació continua i continuarà dominada pels vents amb règim marítim les properes hores a la costa catalana. De fet, al llarg de les immediates hores, el vent serà més aviat de sud, sud-est, no gaire intens, i, per tant, no estarà tampoc remenada la mar. Tindrem, si de cas, maró en alta mar, especialment tant al nord de la Costa Brava com al voltant del Delta de l'Ebre. Però ja diem, algunes milles mar endins, arran de costa, marejol en general, per bé que els núvols han d'anar més i tindrem alguns moments de ruixat, sobretot a la Costa Daurada. Pel que fa al divendres, aquests ruixats s'escamparan més. Al matí a la costa barcelonina, al migdia a la resta del litoral, tot i que plourà poc, a la Costa Brava. I en general, amb vent que al matí serà més de gregal, durant la tarda girant cap a xaloc. Si de cas al Delta de l'Ebre tindrem la mar una miqueta més remenada, especialment durant el matí del divendres. N'estem pendents a la xarxa.
2: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, destaquem encara alguna incidència a la xarxa viària, per exemple, en el cas de la C-17, on un camió ha perdut la càrrega aquest migdia. Aquí s'acumulen uns 3-4 quilòmetres de retencions de cues en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat i d'aquí les aturades que no milloren en aquest punt de l'autovia de Vic. En el cas de l'autopista AP7, hi ha un vehicle avariat a l'altura de Gelida, ocupant un carril en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment no hi ha massa complicacions en aquesta zona, pàl·lid d'intensitat, però per sort de moment sense aturades destacables. I a la resta de trams de la xarxa viària, més enllà de les obres, òbviament, tenim punts amb lentitud, és el cas de la mateixa autopista AP7 a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, i també diferents trams de les dues rondes, sobretot en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

és una gota, podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran Demà.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Anem ara cap al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre les actuacions de condicionament del tram del GR92 que ha dut a terme el municipi. Per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla, Cel.
2: Sí, Marina, l'Ajuntament de l'Ampolla ha dut a terme durant les darreres setmanes diverses actuacions de condicionament al tram del GR92 que connecta el municipi amb el Perelló, amb l'objectiu de millorar-ne la seguretat, l'accessibilitat i l'experiència dels usuaris. Anem a comentar-ho amb Meritxell Fages, regidora de l'Ajuntament de l'Ampolla. Meritxell, benvinguda a Arran de Mar.
3: Bon dia, gràcies, com sempre.
2: Meritxell, durant aquestes últimes setmanes ha dut a terme aquestes actuacions que comentava. Què ha motivat? Com estava este tram de la GR92?
3: Bueno, jo crec que estaven les condicions prou bones, no? Però hem cregut convenient de fer-les encara més òptimes, més que res perquè creiem que és un passeig de ronda molt que l'utilitza moltíssima gent, també l'utilitzen moltes famílies, i hem considerat doncs, que hi havia alguns trams que s'havien de fer alguns petits retocs per a fer doncs, un passeig doncs, més apte, com si diguem, doncs, per a aquest tipus de visitants o de gent de l'Ampolla, per a que fos accessible a moltíssima més gent.
2: Uh-huh. Estem parlant d'un dels espais, podríem dir, més emblemàtics del municipi, dels tants que té l'Ampolla. Quin paper té este camí de ronda per al poble?
3: Bueno, i com bé dius, és un atractiu turístic fantàstic. I bé, els atractius que té és que estàs envoltat de natura, penya-segats, platges. Tothom qui coneixem l'OGR sabem que és un tram idíl·lic de la nostra costa i com no, pues, s'ha de cuidar i s'ha de mantindre pues, perquè la gent pugui seguir gaudint-lo en unes condicions pues, òptimes.
2: Uh-huh, i tant que sí. I en concret, quines han estat aquestes millores que s'han dut a terme?
3: Primer que res, hem considerat necessari senyalitzar alguns trams, com per exemple a la platja del Baconer i a la platja de Perales, que és on comencen els trams així més escarpats del trajecte, hem considerat avisar a la gent que es tracta d'un tram de dificultat mitja-alta. O sigui, no hem d'oblidar que és un GR i que, òbviament, no tens un passeig pla, sinó que, pues, que hi ha pujades i baixades que realment pues, bueno, has de tindre una miqueta de forma física, no? Més que forma física, pues, saber que no és un passeig pla, sinó que tindràs pujades i baixades, algunes, pues, ja et dic, esquerpes. Avisar d'aquesta dificultat i avisar també de que, òbviament, se pot fer en infants aquest trajecte, però que hi ha que tindre cura dels infants. No? Esta ha sigut una de les primeres accions. Després també han ficat, bueno, s'han de ficar durant aquesta setmana o la setmana vinent cartelleries pel meitat del trajecte que considerem que són trams més estrets, no?, i que recomanem als usuaris que passegen el més allunyats possibles del que seria el penya-segat. I aquestes serien com a accions principals, no? I llavors també el que han fet és diferents trams d'escales, de pujades o baixades, arreglar les escales, com si diguem, perquè o bé en alguns casos quedava la fusta a vistes, que hi havia alguns forats, hi havia inclús algun tram on el desnivell d'una escala era molt, molt, molt alt i hem cregut oportú pues, ficar més fustes per a poder fer una escala més baixeta. Mal han sigut intervencions aquestes i llavors també, sobretot, hi ha hagut diferents trams on la naturalesa, òbviament, s'obri pas, intentar desbrossar alguns trams del GR per a, pues, bueno, pues, com bé te dic, les herbes i la natura pues, ha envaït una mica el GR, el que han fet ha sigut netejar-lo per a tindre camins més amples.
2: Uh-huh. Bueno, pues, tot un seguit de mesures, no de manteniment, perquè al final, clar, a part de la natura, si la gent hi va, perquè a part és un itinerari molt, molt transitat, no? Pues, al final del temps i del trànsit de la gent, pues, se desgasta i s'ha de mantenir.
3: Exacte, totalment d'acord.
2: Uh-huh. I quin perfil d'usuaris hi trobem habitualment? Perquè, clar, sí, se pot fer amb infants, per tant, hi pot haver turisme familiar, també, com que és una mica, com el que deies al principi, no? Has de tindre una mica de forma física o no és anar de passeig pel costat de la platja, igual també és un públic més específic.
3: Bueno, hi ha moltes maneres d'emprendre l'OGR, no? Jo sóc molt usuària, a mi m'agrada molt fer-lo, i te trobes a gent de tots els tipus, o sigui, no et cal ser un esportista d'èlit per a fer-lo, òbviament, sí que te trobes moltíssima gent que aprofita per a fer els seus entrenaments, veure gent que va corrent, però també veus a gent que fa petits trams del GR per a passejar i per a gaudir de l'entorn. O sigui, no tens per què tindre una forma física excel·lent, no? Sinó que jo crec que qualsevol persona que estigui mitjanament acostumbrada a caminar és fàcil de fer-lo. El que sí, pues, és això, o sigui, si tens previst fer tot el trajecte, val a dir que, per exemple, més o menys són uns 3 quilòmetres el que tenim dins el nostre terme de GR, des del fortín de les Avellanes fins a la partició del terme, fins a Perales, deuen haver uns 3 quilòmetres, no arriba. És un tram que sí que, com ja t'he dit, gent que està acostumbrada a caminar és fàcil de fer-lo. L'únic que és tindre la precaució, pues, que és un terreny, pues, això és esquerp i són pujades i baixades, pues, que, bueno, pues, que cada un s'ho agarra com bonament pot i pot fer des d'una família en infants com ja et dic, esportistes que aprofiten aquest tram per entrenar.
2: Uh-huh. I clar, el que em comentava és que pròximament, aquesta setmana o la que ve, se reforçarà la senyalització en els punts estos estrets. Claro, perquè si és estret, però està a la part que dona al penya-segat, diguéssim, hi ha valla o no?
3: Sí, tots just estos dos punts que senyalitzem, òbviament també hem ficat, hi ha baranes, val? Però no s'ha de més avisar a la gent perquè tota precaució és poca. Estem parlant de, pues, això, de que la natura és molt canviant, no? I bueno, recordar a la gent que no es poden apropar al penya-segat, vull dir que no deixen de ser penya-segats i no deixen de ser un GR. Pues, no va de més avisar a la gent, pues, que tinguin aquesta precaució, que ja et dic, o sigui, jo com a usuària del GR veig que són trams segurs, però que no està de més avisar a la gent i que tinguin aquesta, pues, petita precaució de no assomar-se, més que no apropar-se d'anar per la part de la muntanya, sinó que no cal apropar-se molt a la zona de l'acantilat. Crec que és de calaix, no? Però sí, no va malament recordar-ho a la gent.
2: Mm-hmm. Sí, hi ha de consciència que ja t'ha de vindre, no? Perquè t'ho diuen que ja t'ha d'anar al cap, en teoria.
3: Exacte.
2: Pues, Mary, en aquestes actuacions se pot dir que el camí, este tram que del GR que passa per l'Ampolla, ara és més segur i accessible.
3: Sí, ara és més accessible. Pensem, pues, que anem de cara a una temporada en què tindrem molts visitants, de per si ja és un GR transitat, i ara, pues, en l'època estival de turisme que tenim, pues, és utilitzat per moltíssima gent i creiem que aquestes petites millores que s'han fet, pues, facilitaran això, que la gent el pugui gaudir en unes condicions òptimes.
2: Uh-huh. Ara que s'apropa la temporada de més afluència, no, de visitants aquí a l'Ampolla, perquè, claro, estem parlant de que ve gent, a part de la gent del poble o dels pobles del costat, ve gent de fora, són visitants, són turistes que, a part de fer el GR, pues, després se poden quedar a fer una roseta a l'Ampolla.
3: Exacte, fer un banyet a les platges, fer una roseta a l'Ampolla i, bueno, i gaudir també del nostre comerç. És tot un conjunt, no, que afavorís, pues, això, de que tinguéssim aquesta gent que mos vingui a visitar, ja sigui el motiu del GR o qualsevol dels tants motius que tenim a l'Ampolla per a que mos vinguin a veure.
2: Uh-huh. I ja per acabar, Mary, que li diries a algú que encara no coneix este tram, no, que no ha anat mai al GR 92 d'aquí de l'Ampolla?
3: Però jo ja et dic, jo soc molt usuària del GR, m'agrada moltíssim fer-lo, i jo els aconsellaria que s'endinsessin a dins al GR, que disfrutessin de les vistes, del paisatge, una posta de sol allí al GR, és que són fantàstiques, i realment l'únic és desconnectar i gaudir de l'entorn, perquè és magnífic.
2: Uh-huh, i tant que sí, així que ja ho sabem ara que ja fa bon temps, no? I volem gaudir de la natura, del bon temps, bueno, i fer esport, evidentment, és un molt bon pla per a fer.
3: Exacte, totalment. És una bona manera de moure el cos i damunt en un entorn especial i molt bonic.
2: I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Meritxell, per haver connectat un dia més aquí al programa. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com sempre, per convidar-me i bueno, mos veiem.
2: Adéu, Mary.
3: Adéu.
2: Doncs, Marina, unes actuacions molt necessàries per este camí de ronda.
1: Unes actuacions molt necessàries per aquest camí, que és molt xulo. Si teniu l'oportunitat, feu-lo, perquè passa tot arran de mar i per diferents caletes, i és un camí molt, molt xulo. Moltes gràcies, Cel. I ahir ja ho dèiem, que aquest cap de setmana serà intens de regates al Maresme. Ahir parlàvem de la regata Millillador, que es farà a Arenys, i avui parlem de la cinquena regata inclusiva que organitza l'entitat nàutica social Talassa a Mataró, Oriol.
4: Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar d'aquesta regata inclusiva que tenim d'aquí ben poc a Mataró, eh? Aquest dissabte, dia 9 de maig, tenim aquesta regata que organitzen des de Talassa, des de Nàutica Talassa, i per això saludem el Quim Espà. Quim, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda. Gràcies per convidar-nos.
4: No, gràcies a vosaltres, Quim, per respondre'ns i per parlar una estona amb nosaltres aquí al programa Arran de Mar, d'aquesta regata, que dèiem, aquesta cinquena ja regata inclusiva, que, bé, ho he llegit, jo també m'atreveixo a dir-ho, que és molt més que una regata.
5: Sí, la veritat és que aquest any és, a diferència d'altres anys, aquest any és la cinquena edició. Els altres anys l'havíem dedicat a un col·lectiu en concret, amb algun nivell organitzatiu, però també de participació.
4: Perquè, una mica, situa'ns, Quim, es tracta de fer una regata on, evidentment, el resultat crec que no és el més important, sinó que és acostar al mar, a navegar, doncs, a diferents col·lectius, diferents entitats que treballen, doncs, amb persones, amb alguna problemàtica concreta.
5: Sí, efectivament, l'Associació Nàutica Social Talassa treballa en aquest sentit, en obrir la mar. Creiem que el mar és un espai natural que ens pertany a tots, que és un espai natural que tradicionalment ha sigut exclusiu i excloent alhora, que normalment es fa servir o la gent que va treballar, els pescadors o si no, a nivell d'oci només a l'estiu, i la gent que pot, no? D'alguna forma sempre s'ha relacionat a un ambient elitista, diguéssim.
4: Sí.
5: I la idea de l'associació és trencar això i fer de la mar un recurs social on la gent pugui facilitar la possibilitat de que la gent pugui anar-hi, pugui conèixer-lo i d'aquesta forma també el pugui estimar. Llavors, amb això, des del setembre vam iniciar el projecte de la Mar Oberta, que consistia en fer sortides puntuals i més regulars per diferents entitats. Hem portat a gent amb problemes de salut mental, joves amb autisme, portat joves amb risc d'exclusió, també persones amb malalties, amb algunes d'elles d'aquestes minoritàries. Bueno, tot un seguit de col·lectius que potser mai havien plantejat la possibilitat de navegar, i ho hem fet d'una forma, pues, explorant el potencial terapèutic que té i empoderador, no? Que creiem que té.
4: I tant.
5: I una miqueta la regata va en aquest sentit. Totes aquestes persones que han navegat puntualment o regularment s'ajuntaran el dissabte vinent al port de Mataró, i amb més de entre 35 i 40 embarcacions sortirem a fer una regata que, com tu dius, no, lo important no és guanyar, sinó participar, i que les noves tripulacions, pues, també formin part d'aquesta participació activa, diguéssim.
4: I tant. No, ara pensava, aquest fet, no?, aquesta regata, que si ja ha de ser motivador per qualsevol persona, doncs imagina't encara més per aquests col·lectius que no tenen a l'abast en cap moment, doncs, poder sortir a navegar, que gràcies a vosaltres sí que ho poden fer. Doncs imagina't encara donar-los aquest plus, de participar en una jornada tan intensa com aquesta, amb una gran festa com és aquesta regata inclusiva. Clar, això és un al·licient, és una motivació que imagino que no els canvia la vida, però hi ajuda molt, eh?
5: Sí, al final hi han vides que, per circumstàncies que no les has triat, pues són dures, perquè pues t'ha tocat una malaltia o t'ha tocat cuidar alguna persona, i el teu dia a dia, pues, entra dintre d'una monotonia que el fet de poder, pues, un dia tindre un dia diferent, poder sortir, veure que ho fas amb més gent, pues, al final és aquest motiu, un motiu d'alegria. També en el projecte La Mar Oberta i també en aquesta regata, el que fem també és un estudi, una valoració per veure els beneficis que poden tindre en l'estat d'ànim i en el benestar, diguéssim, de les persones, pues, un contacte amb la natura, en aquest cas amb el mar, no? I pues, també el portarem a pràctica amb aquestes enquestes de valoració que portem en les nostres sortides habituals, i també, doncs, aquest cop, pues, que hi haurà tantes persones, també serà una manera de poder quantificar, no?, aquests resultats.
4: Exacte, posar-hi una mica de números, en aquests resultats que sempre agrada tenir-los, però crec que el més important és intangible, és aquesta força, aquesta vitalitat, aquesta energia que dona el mar, que això no es pot posar en dades, no es pot ni tan sols escriure en paraules, però existeix.
5: Sí, això, els que vivim la mar de prop ho sabem. El problema és, o nosaltres estem ficant la banya, és que com és si en poblacions tan properes a la mar ens quedem sempre a la platja, no? Mm-hmm. Ja no hi ha mecanismes per poder accedir a la mar, no? La veiem, ens calma, ens ajuda a tindre-la a prop, però i per què no hi podem anar? Mm-hmm. I aquí és una miqueta... Aquí és on estem ficant nosaltres totes les nostres forces.
4: Exacte, obrir, acostar que el mar això no es quedi a banyar-se l'estiu a la platja, a acostar-s'hi a qualsevol època de l'any i mirar-se'l, sinó que vagi més enllà, que puguem tots, sigui qui sigui, doncs navegar, sentir el mar, sentir el vent, estar-hi encara més en contacte, no?
5: Totalment, totalment. Això sempre, suposo, ho haurem sentit, no?, que vivim d'esquenes al mar, uh-huh. I realment és que és així, però perquè no hi ha els mecanismes, ni hi ha la mentalitat, ni hi ha els recursos perquè no sigui així. De fet, els ports haurien de ser la porta al mar, no? Haurien de ser llocs on es poguessin fer... on es possibilités que la població en general, i sobretot nosaltres, en aquest cas estem parlant dels col·lectius així... amb més problemàtica, puguin accedir a aquest recurs natural, no?, i puguin beneficiar-se de les seves propietats terapèutiques empoderadores que la gent que hem navegat sabem que la tenim, no? Mm. És una miqueta.
4: Sí, sí, sens dubte. És una llàstima que encara hàgim de dir aquesta frase de viure d'esquena al mar. Crec que, mica en mica, ho anem millorant, això, tota la societat en general, però hi ha molta feina per fer encara.
5: I tant. Al final... nosaltres, com a entitat petita que som en el nostre caminar, sí que hem vist que hi ha altres iniciatives, no?, d'altres entitats que ho estan fent arreu del territori, però sempre amb molt pocs recursos, amb molt poc respaldo, de recolzament de les institucions, no? I al final sempre el model que tenim de port segueix sent un model antic basat en l'oci i en l'esport dintre dels clubs nàutics i totalment d'esquena a la vessant social. Mm. I fins que això no canvi, doncs és difícil que aquesta porta al mar sigui oberta.
4: I tant, doncs mira, des d'aquí treballem també per obrir-la, aquesta porta.
5: Totalment.
4: I em deies, Quim, que sou una entitat petita, però vaja, la festa d'aquest dissabte no serà petita, perquè a més d'aquesta regata a Marc també hi haurà activitat a terra, és a dir, qualsevol persona de Mataró, del Maresme, de la comarca, de qualsevol lloc que s'hi vulgui acostar, a part de poder veure la regata, veure els vaixells, les embarcacions, també trobarà a terra informació de les entitats que hi participen, és a dir, hi haurà moviment.
5: Mm. La idea és que hem organitzat una jornada al voltant de la regata on les entitats socials doncs, també puguin fer una miqueta de donar visibilitat a la seva tasca i també hem convidat a les entitats nàutiques, ja siguin del Port de Mataró o d'altres indrets, que també puguin fer difusió. I una mica la idea és anar trobant moments, llocs, perquè aquests dos mons es trobin, no? El món social i el món nàutic, i mica en mica ha anat teixint aquestes complicitats. Mm. I sí, està tothom convidat a vindre, ja veureu que hi ha molt bon ambient, que està... també serà bastant espectacular veure tots els barcos, serem entre 35-40 barcos que sortirem alhora de la bocana del port i farem la regata ben bé just davant de la façana. Esperem que el temps ens acompanyi, mm-hmm. I ja està, que això sí que ja no depèn de nosaltres.
4: No, i amb aquest esport, amb la navegació en general, sempre s'ha de tenir un ull al mar i un ull al cel, i res més, perquè només en tenim dos, però s'ha d'estar molt pendent del temps,
5: Tal qual, sí, és així. Esperem això, bueno, ara estem amb una inestabilitat així meteorològica, a veure, estem pendents del part, i suposo que se'ns... Bueno, mirat que se'ns vagi posant bé. La idea principal per això és això, poder fer que totes aquestes persones puguin tindre aquesta experiència nàutica conjunta, i si es pot, fer una regata millor que millor, i si no, una volteta i poder celebrar una miqueta, doncs això, que estem en aquest camí.
4: I tant. Sens dubte. A quina hora comença tot plegat? A la gent que s'hi vulgui acostar, a quina hora va bé que vingui?
5: Doncs mira, el programa, de fet, nosaltres quedem d'horeta per muntar tot, però les 9 estan cridats a les entitats, 9 i mitja es fa la presentació de la regata, a les 10 ja anem cap a les embarcacions. La regata en si és de 11 a 12, i a partir de les 12 i mitja estarà entrant la gent al port. A la 1 tenim l'entrega de premis, i després hi ha un dinar popular, així és, que és amb paella, que en principi hi haurà per tots els participants i segurament també n'hi haurà, si algú s'acosta podrà comprar algun tiquet. I en principi hi ha una rifa solidària cap a les 4 i així tanquem l'edició. Segurament cap a les 5, 6 estarem ja recollits.
4: Fantàstic. Doncs amb tot el que acaba amb un bon dinar és que va molt bé.
5: Tal qual. S'ha de celebrar les coses, si no...
4: I tant que sí. N'hi ha... Totes les que es puguin celebrar s'han de celebrar, perquè n'hi ha tantes que no es poden celebrar que aquestes no val la pena. Ens hem de concentrar en celebrar les que realment s'ho mereixen.
5: Molt bé, doncs això és una celebració, la veritat. Aquesta regata és una celebració, perquè al final, doncs això, aconseguir que totes aquestes entitats vulguin participar i els hi faci il·lusió i que tants armadors privats fiquin els seus barcos a disposició per aquesta que ho fa tothom d'una forma altruista per compartir la seva passió, i això també és digne de celebració. També hi ha aquesta part dintre de la mar, no?, que tenen sensibilitat social i que la volen compartir.
4: Doncs això està molt bé, perquè, clar, 35-40 embarcacions que em deies, Quim, clar, vosaltres no les teniu, per tant, necessiteu col·laboració per força.
5: Totalment, totalment. Des de... Sí, tots són embarcacions a particulars, el Balís també, com a club, ha col·laborat portant unes embarcacions, però pràcticament tota la flota són particulars que posen el seu temps, la seva disposició i els seus medis, que venen ells, els patrons, les patrones, més amb una mínima tripulació per portar amb seguretat l'embarcació, i que després ofereixen les places per totes aquestes persones de les entitats socials. És una bona aliada, però realment és una bona causa, i que la gent està encantada. Ja és la 5a edició i cada cop tenim més participants.
4: Doncs llarga vida a aquesta iniciativa i a totes les que pugueu tirar endavant, des de Nàutica Social Terrassa, que recordo fa uns mesos que també aquí al programa vam parlar amb vosaltres, us vam conèixer, i ara avui hem volgut tornar a parlar amb vosaltres per a l'organització d'aquesta regata social i inclusiva que es farà aquest dissabte aquí a Mataró, al Maresme. Quim Espà, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona. Que vagi molt bé, que faci bon temps, sobretot que la gent que vingui gaudeixi molt, passin d'allò més bé, i això, que el mar sigui una porta oberta i que ajudi a tothom que ho necessiti, és a dir, a tothom, perquè tots ho necessitem, això.
5: Exacte, que el sigui així.
4: Perfecte, Quim, moltes gràcies, bona tarda.
5: Vinga, igualment, adéu-siau.
1: I així arribem al final d'aquesta primera hora de Rant de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
7: Marta.
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
10: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
10: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
10: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
11: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 5 els casos d'antivirus confirmats i ha reduït a 3 els sospitosos. L'organització ha admès que és possible que sorgeixin més casos perquè el període d'incubació del virus és llarg, però ha reiterat que el risc a la població es manté baix. L'OMS ha volgut deixar clar que no estem davant de l'inici d'una pandèmia com la Covid-19. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha dit que les repatriacions a les persones a bord del vaixell afectat seran ràpides. Álvarez ha parlat amb els seus homòlegs dels Països Baixos, Canadà, Regne Unit i Estats Units i ha garantit que estaran coordinats.
2: La disposición ha sido absoluta desde el primer momento para cooperar y para que esta, que es una situación no deseada por nadie, todo el mundo trabajemos juntos. Por ejemplo, Estados Unidos no ha estado en contacto directo en esta ocasión con mi homólogo, pero sí nos ha hecho saber las autoridades norteamericanas que están dispuestas a enviar un avión para repatriar a sus ciudadanos.
1: Un avió militar portarà els passatgers espanyols fins a Madrid, on haurien d'estar-se 45 dies ingressats a l'hospital militar. I les treballadores de les escoles Bressol han arrencat avui la nova tongada de vagues educatives, reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. Educació ha xifrat en un 13% el seguiment de la vaga a la quarantena d'escoles Bressol, de titularitat de la Generalitat i les 42 rurals que incorporen el primer cicle. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, explica les seves demandes.
3: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
1: Dimarts que ve faran vaga escoles i instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants a les aturades mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora, diuen, del Departament d'Educació. Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans del dilluns vinent amb propostes concretes per millorar l'acord pactat en Comissions Obreres i UGT. Consideren abusius, diuen, els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues. I l'Auditori cerca l'equilibri entre el llegat i la descoberta de la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'Orquestra Barcelona Ciutat farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, el capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals.
0: Notícies en xarxa.
4: A la plaça del Rei arriba la desena edició de la Fira Fòrum Binàrium, amb degustació de vins, caves, cervesa artesana i vermuts de diferents denominacions d'origen i tapes locals de comerços 100% tarragonins. Amb molta música, actuacions en directe i un ambient extraordinari, com cada edició. Fira Fòrum Binàrium, estrenem ubicació a la plaça del Rei de Tarragona. Apuntat la data, 9 i 10 de maig. Fòrum Binàrium, t'hi esperem, perquè la vida són ratets.

0: Parlant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on anirem al port de Palamós, a la llotja de Palamós, concretament per saber la seva última hora. I dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient, concretament dels objectius. Després desvetllarem més. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar.
2: La Notillotja.
1: I ara volem fer aturada al port de Palamós per conèixer l'actualitat de la seva llotja, Sergi.
3: Doncs sí, Marina, i ho fem amb la seva gerent, la Cristina Manyes. Cristina, sigues benvinguda aquí a la Randa Mar.
4: Hola, bona tarda.
3: Hem encetat mes de maig. Fes-nos una foto finish, no, una foto continuada, però de quin moment està ara mateix la llotja de Palamós i l'activitat pesquera del port.
4: Mira, doncs ara mateix estem a plena activitat. Tenim totes les barques pescant. El dematí fem subhasta del peix blau. Hi ha les barques d'encerclament, que són les que es dediquen al peix blau, que porten peix cada dia al matí. Després també tenim els arts menors, que també poden, bueno, cada dia doncs, van a buscar les espècies més properes a la costa, aquestes espècies més grosses, de més luxe, no? Com pot ser, no sé, els corballs, la sèpia, etc. I després també tenim les barques d'arrossegament, que també estan en plena activitat. Però tot i així tenim les nostres dificultats, no? I sobretot la flota que està amb més dificultats ara mateix és l'arrossegament, que tenim unes limitacions importants de quilos de captura de gamba, que això ens està afectant negativament bastant en el nostre port.
3: Uh-huh. En parlarem de la gamba, en parlarem del balanç que també de dades que va sortir de l'any passat, del 2025, però deies, no?, que ara la primavera segurament és una de les millor èpoques en quant a peix i en quant a pesca, o la millor època de tot l'any.
4: Sí, tant. Vull dir, ara és el millor moment per gaudir del peix, està a un preu relativament just, no?, tant perquè... Doncs, època abans d'estiu, no hi ha tanta demanda turística i bueno, tots podem tenir aquest producte pues, amb un preu més assequible, no? Quan a mesura doncs, que vagi acostant l'estiu, doncs sí que és veritat que hi ha espècies que normalment tot l'any doncs, van més o menys al mateix preu, però sí que hi ha les espècies doncs, que s'utilitzen més per restauració, etc., que aquestes poden... Sí que pugen una miqueta més de preu quan hi ha més demanda i hi ha més turisme. Però ara és un bon moment, sobretot això, sobretot el peix blau, aquesta època més cap a primavera i estiu, pues, és època de sardina, d'anxoves, una època una mica de tot, no? De menjar també això, gambes, camarlans, quan pots menjar producte pues, més econòmic o producte més car.
3: Uh-huh. Anem cap al que apuntaves tu abans. Primer de tot, volia saber quin balanç feu de la primera part de vedes o de les vedes que hi ha hagut just a final de l'any passat i a principi d'aquest any, tant d'arrossegament com de peix blau.
4: Sí, mira, aquest, el balanç de les vedes doncs s'han de fer. Vull dir, s'ha de deixar doncs, uns períodes que el mar descansi, que no hi hagi pesca. A veure, tal com estan gestionades les vedes, bueno, hi hauria un tema a debatre aquí, no? Si realment es fan correctament o no, com es gestiona a través del que serien les administracions i així, vull dir, podríem estar una estona llarga parlant d'aquest tema, però bueno, en general podríem dir que és un balanç positiu que s'ha de fer i bueno, es fa com es pot i això, vull dir que s'ha fet i ha anat relativament bé. Les confraries són les que poder pateixen més perquè doncs, són períodes, a vegades es fan una miqueta llargs perquè no hi ha ingressos i tal, i també doncs, hi ha marineria que també pateix, no? Vull dir, són èpoques doncs, que els mariners cobren de l'atur, els armadors no cobren, estan pendents després de les ajudes que venen d'Europa, després aquestes ajudes van condicionades amb obligacions que a vegades sense... intenció, a vegades no es poden complir, i bueno, vull dir, tot així crea com una miqueta d'incertesa a nivell del sector, però bueno, intentem entre tots en sortir-nos, i normalment cada any tothom pot recuperar doncs aquestes subvencions, els mariners també acaba amb un global de l'any doncs amb uns ingressos mínimament bons, no? I bueno, que en general anem superant aquestes adversitats.
3: Dintre de les adversitats, en comentaves abans, la principal, la limitació en els dies de pesca, sobretot pel que fa a l'arrossegament i al vostre producte estrella, que és la gamba vermella, evidentment. Com tenim aquest tema? Sobretot, sabem més o menys com està la fotografia actual, però cap on ha d'evolucionar? O sigui, es veuen canvis o es mantindrà aquesta legislació actual?
4: A veure, s'està treballant a nivell d'administracions i tal, doncs perquè hi hagin canvis. Sobretot la limitació aquesta que hi ha de quilos de gamba i dies de gamba no té cap sentit. I sí que s'està treballant a nivell de confraries també i administracions perquè canvi. S'està treballant la nova política pesquera comú, també s'està treballant el nou pla que hi ha europeu de gestió del Mediterrani, però ens està costant molt, les administracions no acaben d'escoltar-nos, nosaltres com a confraria, sobretot especialista en gamba, estem lluitant molt, estem fent moltes al·legacions, recursos, etc. a l'administració, i sembla que sí que ens escolten, però no acaben de donar els resultats que a nosaltres ens aniria bé. Palamós, des del 2013, s'està fent una gestió pesquera admirable, que Europa fins i tot l'ha agafat com a model de gestió pesquera a nivell del Mediterrani. Tot i així, nosaltres les reduccions ja s'havien fet, no? I ens han posat dintre el mateix sac i ens han reduït dintre de les reduccions que ja havien fet. O sigui que estem doblement afectats per aquestes normatives. I doncs nosaltres, ja dic, estem aquí treballant, intentant doncs que entenguin les administracions quina és la nostra situació i què és el que pensem que hauria de ser. Nosaltres tenim experiència, hem fet estudis científics per confirmar tots els passos que s'han fet i totes les estratègies, i podríem doncs tenir bastanta experiència per poder donar la nostra opinió, i sembla que a vegades no estem prou escoltats.
3: Un dels temes que sortia més d'actualitat les darreres setmanes és el balanç que heu fet des de la cofradia, des de la llotja, dels números de l'any passat, no? Del 2025, que apunten a això. O sigui, primer de tot, suposo, a les conseqüències de la reducció d'aquests dies de pesca.
4: Perdona, pots repetir, sisplau?
3: Sí, el que fa poques setmanes heu sortit o s'ha publicat el balanç de números de la campanya del 2025, de l'any 2025. Sí. I les estadístiques, bàsicament, és que portaven això, no?, a les conseqüències de la reducció dels dies de pesca, i com s'ha traduït això.
4: Doncs mira, s'ha traduït que relativament pocs quilos, poques tonelades de gamba que no s'han pogut capturar. Nosaltres, no sé, potser hi ha hagut unes 20 o 30 tonelades menys que ens han deixat pescar amb aquestes limitacions, però això s'ha traduït a triplicar, i en alguns casos més, de captures de peix. O sigui, s'ha capturat molta més quantitat de peix. Això està desequilibrant la gestió pesquera. O sigui, ara ja no és... Fins ara teníem una gestió pesquera més o menys correcta, ara ens estan desestabilitzant la gestió pesquera. O sigui, les normatives aquestes estatals, perquè al final Europa marca uns punts i cada estat membre ho ha de transposar al seu país de la manera que creuen més convenient. I tal com Espanya està portant a terme aquestes normatives al Mediterrani espanyol, nosaltres no hi estem gens d'acord. I això ens està afectant bastant, i ho trobarem, aquesta afectació la trobarem a la llarga, perquè s'està sobreexplotant la gamba blanca, el sorell, el lluç, que és una espècie molt amenaçada, la bròtola, etc. O sigui, clar, al final el pescador va a pescar. No? Si podem pescar gamba, doncs anem a gamba. La gamba, amb poca quantitat, o sigui, amb un 8% del que representen quilos, guanyem el 50% dels ingressos de la confraria, bueno, en total, vull dir, però això es tradueix individualment per cada embarcació. En canvi, si no poden anar a pescar aquesta espècie que té un equilibri biològic i, a més, econòmic, i que realment està ben explotada amb una estratègia això equilibrada, no? tant pel que fa a la sostenibilitat com pel que fa a l'economia de cada embarcació i en el global de tota la confraria, això ens està anant en contra de totes aquestes normatives perquè ens estan desequilibrant la gestió pesquera, vol dir, ens estan desequilibrant el recurs, i a la vegada ens estan desequilibrant el sistema econòmic que teníem, que més o menys tothom estava... Les embarcacions que es dedicaven a la gamba estan anant al peix, quan en zones que s'hi dedicaven doncs, embarcacions més petites i que cadascú podia fer el seu jornal i treballar correctament, d'aquesta manera s'està desequilibrant tot el sistema. Vull dir, per nosaltres no és molt nefast, tal com s'està gestionant la pesca a nivell espanyol.
3: I, Cristina, ja per acabar, hem parlat del passat, hem parlat de com estava el tema. En quant a gamba vermella, ara en aquest producte, des de que heu acabat la veda, com està anant la temporada? O sigui, en totes les categories o en totes les classes, els calibres de la gamba?
4: Bé, sí, hi ha moltíssima gamba. És que estan agafant gamba que no la poden portar a port pel tema d'aquesta limitació absurda que tenim. I perquè que s'està pescant i si es pesca es mor. Les estadístiques ara a nivell científic ja no serveixen perquè no, la realitat s'està

0: deixar-ho a mar, perquè ella gamba està morta. Vull dir, no té sentit. És surrealista. O sigui, no sé. Seria molt fàcil d'entendre i seria molt fàcil de gestionar-ho. Però, bueno, es vol fer café para todos, no? I nosaltres no s'ha d'entendre ben bé que hem d'entendre que Palamós és el port més important en gestió pesquera de gamba, podríem dir mundial, quasi bé. És un dels ports que en un número d'embarcacions, som el port que més gamba pesquem. I el que té més tradició amb aquesta pesquera i tot, i per això també hi ha hagut aquesta necessitat de protegir més aquest recurs, com poder altres ports no s'ha fet, doncs perquè no hi havia aquesta necessitat, però aquí hi era aquesta necessitat. Com que aquesta necessitat s'ha vist, s'ha confirmat que hi era i doncs s'ha actuat per sobreviure i per tenir els màxims rendiments possibles.
1: Cristina, moltíssimes gràcies per traslladar-nos aquesta actualitat i també les reivindicacions, evidentment, que en feu bandera des de la llotja de Palamós. Moltes gràcies.
0: Vale, gràcies a vosaltres. Vinga, bona tarda.
1: A palabra.

0: Medi Nostrum.
1: Ens toca parlar ara de medi ambient i avui volem parlar dels objectius concretament i ho fem amb el nostre col·laborador, l'Antoni Ferran. Molt bona tarda, Antoni.
2: Hola, molt bona tarda, Marina.
1: Primer de tot li enviem una abraçada al Joan Ramon Mendo.
2: Evidentment, i desitgem que amb aquesta pausa que s'està fent es pugui recuperar com cal i el puguem retrobar ben aviat.
1: El puguem retrobar ben aviat, ell és com el ministre, si necessita pausa nosaltres
2: li donem
1: pausa.
2: Efectivament.
1: I avui no ven sol, no?
2: No, avui vinc acompanyat, diguéssim, per un personatge il·lustre d'aquí, de la ciutat de Tarragona.
1: Sí, de fet, en aquest programa ja n'hem parlat en diverses ocasions amb ell.
2: Sí, que és el Lluís Gorrera. És llicenciat en Ciències Químiques, en Química Industrial, i una dada molt rellevant, no, és que és el president del GATA, del grup d'amics de Toni Achon, d'Ecologistes de Tarragona, des de fa ja 26 anys. Per tant, una llarga trajectòria en aquest camp, diguéssim, de l'ecologisme. També és portaveu, un dels portaveus, no, d'entitats ecologistes, d'agrupacions ecologistes, com són el Camp de Tarragona, SOS Costa i Camp de Tarragona.
1: Uh-huh.
2: Bé, per què està aquí, no? Jo crec que està
1: pel
2: aquí...
1: Pel camí de ronda?
2: Entre altres coses, perquè, com ja saps, aquest tema l'han tret en diversos programes, no? I s'havien posat sobre la taula que s'havia fet un gir, no? I potser no s'havia posat sobre la taula qui havia estat responsable d'aquest gir, no? I quan dic qui, no m'estic referint a una persona en concret, sinó al moviment, a la societat civil, no? En aquest cas tarragonina, visualitzada en aquest cas a través de Lluís, no? Però no exclusivament, evidentment, ell, que va aconseguir fer un gir d'un guió que semblava que estava escrit, que no tenia ja opció a ser esmenat, i curiosament, i això ho hem de dir en positiu, després d'una llarga pressió...
1: Això anava a dir, ha costat, eh? No ha sigut
2: no,
1: cosa
2: re,
1: de...
2: No, res no és gratuït. Mai res no és gratuït, no? Però... si se saben trobar les maneres, si hi ha constància, i una altra cosa important, si la raó la tens al teu costat, no, al final es comencen a fer aliances i al final aquella cosa que semblava impossible s'acaba esmenant. I per tant aquí, jo ho he manifestat ja diverses vegades, l'agraïment a aquest esforç col·lectiu i després aquest moviment que també he fet, sigui volgut o sigui forçat, això és indiferent perquè al final hi ha hagut moviment de les administracions públiques, tant representades com el Ministeri, Diputació de Tarragona, com l'Ajuntament de Tarragona, no? Doncs bé, Lluís, comencem per això. Esteu satisfets? Esteu poc satisfets? Molt satisfets? Esteu decebuts amb aquest canvi de guió? Com esteu?
3: Primer de tot, agrair a Tarragona Ràdio i a tu mateix, no?, que em vas donar l'oportunitat de venir. Per tant, doncs, molts agraïments, tot i que amb la Marina...
1: Hem parlat en diverses ocasions.
3: Sí. Els dilluns, no? Sí. Ens truquem i comentem la jugada.

0: Doncs l'altre dia li vaig dir a la Marina que teníem un sentiment una mica agradolç, no? O sigui, dolç perquè, ostres, com has dit tu, hi ha hagut un canvi de guió. La veritat és que, bueno, també com ha dit la Marina, ens va sorprendre gratament aquest canvi de guió. La veritat és que ho veiem molt costerut i molt difícil, perquè, clar, com tu has dit, estan representats totes les administracions, no? Les quatre, la Generalitat, Diputació, Ajuntament i Ministeri, cadascú amb la seva responsabilitat, i posar d'acord quatre administracions que ja s'havien posat d'acord prèviament a un disseny d'aquest camí de ronda, doncs nosaltres ho veiem com excepcional i com a molt satisfactori. Per tant, primer he enfatitzat la paraula dolç.
1: Molt bé, doncs no, jo ho veig, ja, hem comentat també nosaltres diverses vegades com un exemple, no? Quan nosaltres parlem de coses, també posem el focus en clau catalana i també un dels llocs on hi ha, diguéssim, molta pressió en tot el tema litoral és tota la demarcació de Girona, no? També amb els camisos de ronda i les dificultats moltes vegades de poder passar pels llocs, propietaris que tanquen accessos, etc. Aquí no estem parlant de propietaris particulars.
0: Correcte.
1: I en canvi, aquí estem parlant de propietaris públics, no?
0: Sí,
1: que té un accent diferent, no?
0: Molt diferent, clar. Aquí només hi ha un propietari públic, que és la Diputació de Tarragona, tot i que també Costes, no?, de Ministeri de l'Estat, té una part de la zona marítima terrestre. Per tant, i després la Generalitat de Competències i l'Ajuntament també, o sigui...
1: doncs res.
0: És un tetris, això, eh?
1: Sí, però jo crec que ens hem d'alegrar d'aquest canvi important de guió. Les principals diferències, quines són?
0: Les principals diferències era exactament la ubicació del traçat. Clar, perquè si havia
1: d'estar... Per què era tan important aquesta modificació?
0: Perquè, clar, havia d'estar dintre de la zona marítima terrestre, en competència de l'Estat, i justament en aquest espai és quan tenim els ecosistemes que viuen davant de mar, arran de mar, com diu el programa. I aquests ecosistemes són únics perquè estan arran de mar. Llavors, clar, si fas una pista de 5 metres arran de mar a sobre d'aquests ecosistemes, llavors no és compatible l'existència d'aquests ecosistemes amb una pista de 5 metres de sauló o del paviment que s'escolleixi.
1: Per tant, entenc, no?, que el canvi de traçat s'ajusta al que vosaltres volíeu.
0: Correcte. Nosaltres vam argumentar, com deies tu al començament, no?, quan tens els arguments tècnics i ecologistes i biòlegs i tot, doncs que clar, que no pots fer un trasllat d'aquests ecosistemes, no pots fer una permuta i posar-los en un altre lloc, perquè justament s'han adaptat a viure en aquestes condicions de salinitat en zones com són roquissars. Per tant, no pot ser. Per tant, ho han entès i han mogut fitxa, que vol dir desplaçar cap a l'interior, on també hi ha ecosistemes, però potser no són tan fràgils com aquests del litoral.
1: Efectivament, però jo dic, per posar en valor la feina feta, en aquest cas sí que la traça coincideix amb la que vosaltres volíeu, si més no, amb el 95% de la traça.
0: Bueno, diguéssim el que he dit, l'agradols, no l'agra, ara. O sigui, si dividíssim la finca en tres parts... et diria que dos terceres parts sí i una tercera part no.
1: I després, per tant, diguéssim, el traçat es mou, canvia d'ubicació i s'adapta majoritàriament a la proposta que poseu sobre la taula. Quines coses no han estat ateses?
0: Faig referència a aquestes tres parts. La primera part que toca a la zona de Ponent, que toca la Rabassada, on hi havia una duna fòssil, es salva completament, i el sentit comú és dir, ja hi ha una pista existent, doncs utilitzem-la, arrangem-la, aquesta pista, i per tant aquest desplaçament salva aquesta primera part, val? Seria una duna fòssil que dona a la zona de la Rabassada, la part de Ponent. Llavors, a la part central, que hi ha la roca llisa, que hi ha roquissà, penya-segat, on es concentra la majoria de Limonium giberti, que és aquest endemisme, aquesta planta que és vulnerable i està protegida, clar, la pista seguia un traçat que es ficava dintre entre edificis. I llavors ens van dir que, clar, dintre dels edificis havien d'acordonar-ho tot amb el perill que poguessin entrar. Llavors surt d'aquest traçat, però es posa a tocar dels edificis i, per tant, s'allunya del roquissà del penya-segat on hi ha Limonium. Per tant, aquí també podríem dir que estem d'acord. I la tercera part, que dona a la zona de Llevant, a les platges de la Sabinosa, allà deixa el traçat i es fica dintre d'un altre ecosistema, que és una màquia litoral, on el protagonista més important és el margalló. Aquesta tercera part és la que no estaríem d'acord, perquè nosaltres dèiem, segueix el traçat i allibera encara més espai.
1: D'acord, molt bé, doncs pues està entès, no? Per tant, diguéssim, sí que hi ha hagut un moviment, jo diria, molt significatiu.
0: Correcte.
1: Com a mínim, la nota que se'ls pot donar és d'un notable alt amb el moviment,
0: sí.
1: D'acord? No
0: sí,
1: un
0: sí.
1: 10, perquè hi ha coses encara pendents, no? Però sí que estem en una situació que podem dir satisfactòria, com a mínim, no? I que es garanteix que aquest element tan singular del litoral tarragoní, no? Majoritàriament, doncs, queda respectat. No? Això aquesta podria ser la conclusió?
0: Sí, sí, a més es protegeixen aquests ecosistemes, també, no? És a dir, perquè no, o sigui, no només se farà la pista, el que hem demanat, i ens han dit que era raonable, era acordonar amb pals i sirgues aquests ecosistemes que dèiem, no? Perquè la gent no trepitgi el Limonium gibberti, no trepitgi les plantes que hi ha a la rereduna de la part que he dit abans de Ponent, i la gent fa cas, perquè a tots els espais litorals on hi ha pals i sirgues, la gent és força respectuosa, i per tant també és recuperar, perquè el Limonium, si no el trepitges, està ufanós amb aquestes pluges, és increïble. A més, hi ha una densitat increïble de Limonium gibberti allà, espectacular.
1: Molt bé, doncs res, avui comencem, jo crec que era, ens necessitàvem tots plegats, no?, començar amb una bona notícia, d'acord? I aquesta bona notícia, insisteixo, qui ha fet, qui ha empès, qui ha liderat tot aquest canvi, no?, hi ha participat molta gent, però qui ho ha liderat, efectivament, és la societat civil, no?
0: Correcte.
1: En el seu conjunt, no? Ampli i transversal, que ha sabut, finalment, que l'administració parés l'orella, no? Aquest crit general que hi havia, i fes una rectificació. Per tant, encara que sigui a toro passat, hem d'agrair, no?, també el canvi de posició.
0: Correcte. Amb Diputació de Tarragona és que portem sis anys parlant, ens hem reunit, hem tingut reunions tècniques, vam aconseguir, això també és d'agrair per Diputació, que es fes el primer estudi de biodiversitat de la finca, que no s'havia fet mai. Un estudi que va durar 4 mesos, en el qual es va censar tota la flora i fauna existent. Per tant, la sensibilitat de la Diputació existeix, és notòria, perquè en molts llocs tenen aquesta sensibilitat. Ens va sorprendre que costés inicialment tant que entenguessin que estaven trepitjant aquests espais tan vulnerables.
1: Molt bé, doncs res, està dit. I l'última cosa, i després ja parlarem d'altres qüestions, com t'imagines el futur d'aquest espai? Tens algun imaginari? És un espai que ha de ser per tothom? És un espai que ha de ser un espai de qualitat ambiental? Com te l'imagines? Això no estem en aquest escenari encara, perquè estem en l'escenari bàsicament de l'itinerari, no?, del recorregut. Per tant, aquí encara hi ha un ampli i llarg recorregut a fer.
0: Correcte.
1: Però l'imaginari, per on t'aniria?
0: Clar, és que a part del camí, que és important, s'alliberen 2,5 hectàrees que ara no es podien entrar, i hi haurà una restauració ecològica. Per tant, tota la ciutat de Tarragona i del Camp de Tarragona podrà anar a gaudir les escoles a interpretar tots aquests espais que se recuperaran. Fins i tot, es diu els morrots de la Sabinosa. No hem trobat cap peu de Sabina, per tant, jo crec que és honorífic que, no?, que es posi Sabina. M'imagino aquesta franja d'un espai de relació i un espai de recuperació ecològica i de socialització, arran de mar, sense soroll. El tema és què passarà dins d'aquesta tanca.
1: Efectivament. Però jo he estat allà, eh? Jo sé que quan hi ha coses interessants també hi vaig a treure el nas i fer-me la meva opinió, no?
0: Correcte.
1: I jo he estat allà, és un lloc fantàstic, és un lloc molt singular. Quan dic singular, s'ha d'entendre no solament amb la mirada del litoral tarragoní, sinó també la mirada del seu conjunt, del que podríem dir la mirada penedesenca. Sabeu que, diguéssim, aquí hi ha un element de vegueria, que seria el tema del Baix Penedès, integrat dintre la vegueria del Penedès, no?, al Baix Penedès i Anoia, i després tenim el que és el Camp de Tarragona, no? I quan nosaltres mirem aquestes mirades més grans del litoral en el seu conjunt, no?, ens adonem que també hi ha uns valors molt importants, més enllà, no?, de lo que s'han descrit dels morrots, en clau local. En clau més àmplia, quin valor té el morrot en si?
0: El morrot té una història que ve del segle passat. O sigui, tres propietaris d'aquí a Tarragona van cedir voluntàriament a la Mancomunitat de Catalunya aquests terrenys perquè es fes un preventori.
1: I el preventori, bàsicament, era per un tema de salut pública,
0: sí,
1: de l'època.
0: De tuberculosi, va servir com a hospital de sang, i després, durant la dictadura, malauradament, a part de de guarir aquesta enfermetat, també van fer, doncs, els desafectes del règim, doncs, els van una mica direccionar. Per tant, té una càrrega històrica i social i energètica molt important. Sabem que hi ha l'escriptura, perquè ens ho han dit els besnets d'aquests propietaris, de que la condició de que es cedís aquest espai és que fos un ús social. Per tant, des de que del 67, 1967 es va tancar l'espai fins ara, hi ha hagut molts pretendents i moltes idees per fer allà diferents usos, no? Hotels de 4 estrelles, 5 estrelles, paradors nacionals.
2: El conservatori s'havia arribat a dir.
0: Correcte. Per tant, nosaltres creiem que això no és un ús social, perquè és un ús privatiu de l'espai. Per tant, com ho veig? Ho veig un espai menys dens d'edificabilitat que té ara, més esponjat, més generós, però més verd.
1: Jo pot posar exemples d'altres llocs, perquè a vegades quan poses exemples d'altres llocs li treus el dramatisme, no? Perquè sembla, a vegades les coses, quan les mires de massa a prop, sí, sembla com tot molt dramàtic. Ja ho sap la Marina, que jo m'agrada posar exemples d'altres llocs, i vaig posar l'exemple de Radio Liberty. Vale?
0: Sí, eh? Sí,
1: i allà
0: sí.
1: La reflexió que feia amb Radio Liberty era la següent, és a dir, realment calia conservar la totalitat de la infraestructura de Radio Liberty? Radio Liberty va ser un element molt singular també, perquè en aquella època, i malauradament sembla que hem tornat quasi a aquesta època, no? Uh-huh. Eren els crits de llibertat que sortien des d'aquesta emissora bàsicament cap a l'òrbita, diguem, soviètica, no? Sí, eh? Ara alguns moviments sembla com si hàgim tornat, no sé si de manera esporàdica o serà una mirada de més llarga, uh-huh, en aquests plantejaments que quasi havíem oblidat.
0: Pendular, no?
1: No?
0: Pendular, sí,
1: sí, sí. I per tant, tampoc li veig jo cap sentit, dit així, que la totalitat de la infraestructura d'allà... Ara sí, guardar un record, sí, però la totalitat de la infraestructura no li veig, tampoc. Val? Per tant, l'ús social ha de ser important. Hem de fer aquestes mirades més enllà de la realitat local, per entendre, uh-huh, no? Perquè coses d'aquestes que poden tenir valor patrimonial en tenim moltes a casa nostra, i potser no s'ha de conservar tot en la seva totalitat. El que sí s'ha de conservar és el record d'uns fets, diguem-ne, no? D'una època. Però per fer això no fa falta ni molt menys conservar la totalitat dels volums. Radio Liberty, perquè sigui entesa com un espai, en principi, de comunicació de l'època aquesta postsoviètica, diguéssim, no fa falta que hi hagi la ràdio funcionant, no fa falta que estiguin tots els volums que hi havia, perquè hi havia molta activitat, es van enderrocar les antenes, és a dir, van fer molta cosa, no? I per tant, el que sí és important que quan a aquell lloc li arribi l'hora i hi hagi una restauració ecològica allà, evidentment es faci referència d'alguna manera, hi hagi algun element d'alguna manera que posi de manifest, recordi la gent, no? El que va passar allà.
0: Estic totalment d'acord amb tu. Anteriorment, aquest govern de la Diputació va fer una proposta d'un hub cultural. Amb xifres, us ho diré ara, exactament el que està construït de l'espai actual, que són 64.000 metres quadrats, tenim 5.878 metres quadrats construïts. La proposta del hub cultural era passar a 24.500. Per tant, augmentava la edificabilitat. Deien també de portar el conservatori. Ara, per sort, ja no es portarà a Tabacalera. Deien de portar l'escola d'art, que tampoc es portarà. Deien de fer un auditori. Per tant, tot això creiem que ja no es farà i bastant opinió pública, molta gent ja comença a parlar d'enderrocar, de disminuir aquests 5.800 metres quadrats en espais, com tu has dit, no?, de recuperació de la memòria històrica. Jo creiem, doncs, que s'ha d'explicar que era aquest centre de tuberculosi i que es va fer allà, i doncs, pot fer un centre d'interpretació de l'anella verda blava. L'actual consistori parla de fer un espai de coworking o d'art per molts artistes. Bé, o sigui, ja l'enfoc ha canviat. Ja no és un ús tan privatiu.
1: I tan intensiu. Doncs res, també benvinguda siguin aquests canvis, no? Perquè al final, si s'acaba imposant el seny, hi guanya tothom. I aquí hi ha molt a guanyar, evidentment, no solament pel gaudi dels tarragonins, però aquests elements, igual torno a Girona perquè, insisteixo, treure-li drama a la situació d'aquí, no? Fer comparatius, que és bo.
0: Sí.
1: En el cas d'allà, allò també és per tota la ciutadania, és a dir, evidentment, el que està més a prop en pot fer ús, però tota la gent que li encanta moure's per entorns naturals, evidentment, pot anar un dia a Tarragona i l'altre dia se'n pot anar, diguéssim, a la zona de Girona.
0: Sí, sí, sí. El que passa és que, clar, ara sí que el debat, més o menys, ja hi ha hagut un consens amb aquesta franja litoral, però a dintre, si féssim un referèndum o féssim diferents debats, no hi ha massa unanimitat. Els arquitectes ho veuen doncs, com si els arrenquessin un fill, això d'haver d'enderrocar. Altres diuen que sí. Llavors, jo crec que és un debat molt intens. Serà un debat molt intens.
1: Però ha de ser un debat no d'arquitectes, en tots els respectes,
0: correcte,
1: sinó que ha de ser un debat ciutadà.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè
1: jo quan es parla de governança, i ara canviem, girem, aprofitem per fer un gir, quan es parla de governança, governar les coses de manera diferent, i quan dic mil vegades, també vol dir escoltar la gent, no? I fer-la participar de les preses de decisions, d'acord? Evidentment, els electes, al final, com a persones electes, prendran legítimament les seves decisions, perquè això hi ha hagut un procés electoral, no? I uns resultats. Això ningú ho qüestiona, no? Però això és una cosa, i l'altra cosa, el fet de que la democràcia és entesa i vista com un procés continuat més enllà de que cada 4 anys hi hagi una renovació, diguéssim, de la representació política. Per tant, tot el que és la presa de decisions conjunta amb la societat i establir espais de diàleg, espais de trobada, espais de reflexió. Jo fa anys vaig participar en una experiència molt positiva que es va fer a la zona on te feien la fira d'abril abans, si no recordo malament a quin municipi era, a Santa Coloma de Gramenet, i el redisseny d'aquell espai. I en aquell exemple de participació ciutadana, el que es va fer és que l'equip inicial van posar una proposta a debat, sorprenentment obert, i fruit de la participació que va ser, participació que ha de ser informada també, és a dir, quan un diu vull fer això, també ha de poder tenir un recolzament tècnic per veure si aquella cosa que està proposant és possible o no és possible, no? O si vol posar un arbre, no? Que, escolta, pues, aquest arbre no, però mira, d'arbres n'hi ha 50.000 més, i si poses aquests, no? Per tant, la participació ha d'estar també informada. Pues, curiosament, allà els arquitectes i tota la gent que participava d'allò estaven disposats a canviar coses. I se'n van canviar un munt de coses.
0: Sí.
1: I el projecte que es va posar sobre la taula i el que va sortir un cop passat per aquesta participació que es va fer, oberta i molt plural, va ser diferent.
0: Clar, aquí encara no s'ha produït aquesta participació ciutadana. Jo crec que sí que seria interessant, perquè, clar, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya d'aquí a Tarragona van mostrar el hub cultural, que no té res a veure amb posicionaments de molta gent tarragonina que diu d'enderrocar una part important
1: d'això espais. Això és com dir, amb tots els respectes, això és com dir, amb tots els respectes, que el trasbassament de l'Ebre, els que tenen les millors idees són els enginyers.
0: Clar.
1: No sé, com ho diria, no?
0: Sí, sí, sí.
1: No té per què. Perquè potser la mentalitat de l'enginyer és una o enginyera, no?
0: Sí.
1: I en canvi la mentalitat de la societat és una altra.
0: Sí.
1: I per tant, en aquest cas, no és una decisió tècnica, és una decisió emocional, és una decisió de sentiments, és una decisió de gaudi de paisatge, és una decisió de salut, i tot això, els ciutadans, sense cap formació especial, poden, no?, prendre la decisió que creguin convenient.
0: Correcte. I l'important és que aquest lloc està tancat des de l'any 67. O sigui, porta molts anys tancat.
1: Però aquí hi ha una oportunitat.
0: Ara
1: no?
0: És una oportunitat de que els tarragonins i tarragonines i tota la gent del Camp de Tarragona i del Penedès, per proximitat, recuperem un espai.
1: Pues
0: això és increïble.
1: Jo recullo això, i encara que no em toca a mi, llanço aquesta idea a través del programa de ràdio, no?
0: Molt
1: de
0: bé.
1: Que es faci, animo a tothom, igual que animava tothom a que escoltessin, diguéssim, el clam de la societat civil, animo a tothom, i quan dic tothom, dic a totes les administracions,
0: sí,
1: evidentment,
0: sí.
1: En aquest cas concret, evidentment, ja el Ministeri que ja té un paper més secundari, és més Ajuntament i Diputació.
0: Diputació, bàsicament,
1: cas,
0: Diputació,
1: no?
0: Clar.
1: Ajuntament també.
0: També.
1: Per tant, animo el conjunt de la societat tarragonina, en el seu ampli coneixement que té de les coses, a fer aquest debat i a pensar en aquests intangibles que també són de gran importància. Per tant, veig que d'aquest tema en continuarem parlant al llarg dels mesos.
0: La Diputació de Tarragona ha de ser valenta, ha de deixar que hi hagi aquest espai de participació, perquè és que si no...
1: No hi ha res més valent que escoltar la gent.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: No escoltar és el pitjor que pot fer tothom.
0: Sí, sí. Tenen la gran oportunitat de fer un lloc emblemàtic, diferent, i que se l'estimi no només Tarragona ciutat, sinó, com deia abans, tot la regió del Camp de Tarragona. És de tothom, aquest espai.
1: Efectivament, i per tant, res, animem a que aquesta idea de obrir la ment i escoltar el que es diu, doncs sigui
0: a veure atesa, que surt, a veure, no?, que surt, no?
1: I ànims, perquè jo ja insisteixo, segur que en parlarem al llarg dels mesos d'aquesta cosa, i esperem que en parlem en positiu.
0: Sí.
1: Bé, canviem una mica de tema, perquè hi ha altres temes importants també per la ciutat de Tarragona, i ara posem-nos en clau molt local, i amb una mirada molt local. Si tu haguessis de dir-me tres problemes greus ambientals que té Tarragona, quins serien?
0: El primer de tots van bé a la qualitat de l'aire, està clar, que estem en una zona amb un complex petroquímic que costa molt, Déu i ajuda, instal·lar mesuradors i realment mesurar exactament els afluents.
1: No s'està fent un estudi ara, a través de la Politècnica?
0: Ha començat, però és el 2026, no? Portem, Toni, molts anys de...
2: Antoni, però aquest estudi jo el sento...
0: Ah, que sí?
1: Jo... Perdona, quan dius... Exactament, perdona, Marina, no li pregunto mai res, però
0: sí?
1: a què et refereixes amb el brum, brum, brum?
0: Fa molts anys, no?
2: Alguna fa cosa, més de 10 alguna... anys, fa més de 10 bueno, anys, segur.
1: I més, d'acord, no? D'acord, sí, però el tema és, s'està fent o no s'està fent? No va venir... Pregunto, eh?
0: Sí.
1: La Universitat Politècnica de Catalunya no va guanyar un concurs.
2: Correcte, correcte. Sí, ha guanyat.
1: Sí, sí, i per sí, tant, sí. No s'està tirant endavant?
2: Jo crec entenc que sí, entenc sí. Que sí, vaja.
1: Ah, ja estaria, ja cauria de la cadira. És a dir, l'estudi està en marxa.
0: Està en marxa i bé, a veure... Serà interessant veure quins resultats hi ha, no? D'una manera seriosa, no?
1: Efectivament, i contrastada, no?
0: Contrastada, perquè clar, al final tots els que vivim aquí... paguem un peatge, no?, per aquesta contaminació. No?
1: Molt bé, doncs primer tema, aquest qualitat de l'aire, segon. Som-hi crec... tres, eh? Poden ser molts, però els tres més importants.
0: Bueno, estem en el procés de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que definirà, bueno, ja es va tombar amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es va tombar el del 2013 i defineix molt el creixement i la conservació de molts espais molt emblemàtics. I aquí tenim una gran batalla.
1: En quin punt es troba, això, ho saps?
0: S'hauria d'haver aprovat l'abans inicial.
1: No s'ha fet encara.
0: Encara no, deien de, al final el segon semestre de l'any passat, primer deien el primer semestre d'aquest any, ara parlen del segon d'aquest any, no ho tenim clar.
1: Val, o sigui que, com a molt, diguem-ne, tal amb el calendari que tu ara mateix tens al cap, abans de les properes municipals, com a molt, hi haurà un abans de planejament.
0: En teoria hauria d'haver una aprovació inicial, si és que hi ha una aprovació inicial, perquè, clar, cada partit defineix línies vermelles. No? L'altre dia sortia a la premsa, Mas d'en Sorder, que és un lloc molt emblemàtic. Junts deia que la línia vermella és que s'ha d'urbanitzar aquell pla parcial. Esquerra ara està dient, i Comuns, que aquell espai s'ha de conservar. El PSC diu que s'alinea amb el PP i amb Junts. I, clar, em sembla que es necessiten dos terceres parts, potser, de l'arc consistorial per aprovar.
2: Sí, sí.
0: Per tant, és una línia vermella.
1: Però de totes maneres, penseu, per la gent que sí. Ens escolta, els tarragonins que ens escoltin i la gent de Catalunya que ens escolti, que un abans és un primer esbós.
0: És un primer esbós.
1: I per tant, aquí no hi ha cap decisió presa. D'acord?
0: És una declaració d'intencions.
1: Efectivament. És una declaració d'intencions, a partir de la qual es posa blanc sobre negre, no? I a partir de la qual es poden fer debats i canvis.
0: Correcte.
1: I a més, amb l'horitzó, diguéssim, electoral, el calendari electoral, i amb el que m'acabes de tot explicar, és molt previsible que, com a molt, hi hagi una aprovació inicial. Si és que arriba a ser-hi.
0: Correcte.
1: Perquè el calendari és bastant curt, ja.
0: Sí. Tot i que ja va començar la feina l'anterior legislatura, l'anterior govern republicà, però, clar, o sigui, haurem necessitat tota una legislatura de 4 anys per fer una aprovació inicial. O sigui que, Déu-n'hi-do, no?
1: I si després hi hagués un canvi de guió municipal, igual es torna a fer una altra.
0: Sí.
1: Bé, dit això, ja tenim una segona qüestió. I la tercera i última?
0: Bé, després, clar, la preocupació de tot el litoral, no? O sigui, tant mediambientalment com turísticament, jo crec que preocupa molt.
1: Hi ha molta pressió de turisme aquí?
0: No hi ha tanta pressió com a Salou, Cambrils,
2: no
0: Altafulla...
1: A veure,
0: sí que a Altafulla, per exemple, hi ha hagut picabaralles amb la quantitat de sorra que hi ha en una platja, qui porta més sorra que l'altra, Torredembarra li agafant la sorra...
2: Sí,
0: de...
2: però això és una baralla.
1: Això és cert, ara m'esteu deixant una mica
2: sí,
1: glaçar.
2: Però això ve
1: entre
2: per...
1: municipis es roben
2: la
1: sorra?
2: Això... No, és que robin la sorra, no, és que no. Això ve d'una història del port de Torredembarra.
0: Correcte.
2: Què diuen els experts, jo això no sé exactament com funciona, que arran de la construcció del port de Torredembarra hi ha una part que no deixa que arribin sediments a Altafulla i, per tant, què passa? Cada temporal, la platja d'Altafulla desapareix.
0: Mm-hmm. Sí.
2: Però tampoc es té en compte que allí van construir tot un passeig.
0: Sí. I després també la platja llarga, no?, que també cada cop té menys sorra, menys arena.
1: No s'ha naturalitzat res aquí, perquè, per exemple, en el cas del Vendrell es va fer tota la recuperació de les madrigueres.
0: Sí, molt bé.
1: I recordo jo la recuperació dels muntanyans,
0: sí,
1: no? Com exemples d'èxit,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Aquí no?
2: Aquí hi ha hagut una cosa molt interessant que han fet ara a Vilaseca, a la Pineda, per exemple, que és que tot el passeig que hi havia de la Pineda l'han tret... i l'han tirat enrere i, per tant, s'ha recuperat bona part de...
1: Han generat una duna?
2: Ho intenten, perquè,
1: sí,
2: clar, has tret ciment, vull dir, sí, de treure ciment...
1: O sigui, la intenció sí que és fer una recuperació més natural.
2: Sí, i aquí a Tarragona se'n parla molt i, per mi, això és opinió, no és informació, per mi, de moment, s'han fet xapusses perquè a la platja de la Rabassada sí que és veritat que han posat quatre plantetes així...
0: I retenidors d'arena.
2: Sí.
0: Sí, eh?
2: S'ha posat, el que passa és que, clar, això va venir el primer temporal...
1: I ho va treure tot.
2: I ho va treure absolutament tot, perquè el problema també de la Rabassada és això, que tens tot el passeig allí, sí, que fa que no es pugui generar duna.
1: Per tant, aquí
0: el tema, Antoni, és el problema és entre el port de Torredembarra i el port de Tarragona. És a dir, no?, la platja d'Altafulla i totes les platges que hi ha, la platja llarga, fins a arribar al Miracle. Que aquí, a l'aportació de sediments, degut a aquestes dues grans infraestructures, que si ve de nord cap a sud, i també el riu Gaià, que portava molts sediments, i després de l'embassament del 75 ja deixa de portar els sediments, cada cop es constata objectivament que va minvant la quantitat de sediments que arriba en aquestes platges.
1: Ara m'has posat una altra cosa sobre la taula. I què s'ha de fer amb l'embassament del Gaià?
0: Bé, l'ACAN està estudiant el rebaix i, per tant, doncs...
1: Per què? Per qui era l'embassament?
0: L'embassament es va construir a l'any 75 per l'empresa pública estatal, que era Enpetrol, per tenir un reservori d'aigua per utilitzar-lo per la indústria química.
1: I la rebaixada de cota, qui l'ha de pagar?
0: Això és una bona pregunta. Després Enpetrol va passar a ser Repsol, no? O sigui, es va privatitzar, i Repsol té una concessió de 75 anys, des del 1975 fins al 2050, que pot utilitzar tota l'aigua que vulgui. Després es va fer un conveni amb l'ACA, degut també a les mobilitzacions ciutadanes de Salvem al riu Gaià, i s'està alliberant aigua.
1: El titular seria l'ACA ja?
0: Encara no.
1: Perquè fins que acabi la concessió.
0: La propietat en aquests moments és de Repsol. Llavors està negociant, clar, qui paga la festa del rebaix.
1: Això està clar que es fa, per això, el rebaix, no? Es rebaixa la cota i...
0: S'està estudiant.
1: Això seria una millora.
0: Seria una millora perquè hi hagués una làmina d'aigua doncs, més baixa i que pogués...
1: I parlant de rius, i el Francolí, com el tenim?
0: El riu Francolí, per sort, no hi ha cap presa al llarg del seu recorregut des del naixement fins
1: allà. El tenim en
0: bon
1: estat, el Francolí?
0: És la desembocadura a la qual hi ha una extracció d'aigua important, hi ha moltes concessions al llarg del seu recorregut, però que va en detriment de la quantitat que flueix per la seva llera. I això també creiem que s'hauria de regular.
1: El Francolí arriba a estar sec, doncs?
0: Correcte, sí senyor. La part baixa arriba a estar sec i és...
1: Però està sec, per el que m'estàs explicant, per un excés d'extraccions.
0: Els estudis parlen d'una extracció desmesurada, perquè es podria doncs, aportar o no extreure tant, i això doncs, a l'estiu hi ha situacions dramàtiques que molts peixos...
1: I amb aquest repàs de rius i rieres, com tenim Siurana Riu de Canyes?
0: Siurana Riu de Canyes doncs, seria un altre punt en el que si hi hagués un consens, hi hagués un diàleg, no hi hauria gent encausada per una acció que es
1: encara
0: va fer.
1: Encara hi ha gent, això és sorprenent. Encara... Jo he dit moltes vegades,
2: sí,
1: he demanat...
2: Sí, això està...
1: Jo he demanat públicament, i torno a demanar, que es retiri, sisplau, aquesta denúncia, perquè no té cap sentit.
0: No té cap sentit.
1: No s'ha fet.
0: No, encara
1: no.
0: No
1: es volen escoltar amb això.
0: Va ser una acció simbòlica.
1: Potser, Marina, quan senten que els diem que retirin la denúncia, tanquen la ràdio. Perquè...
0: Però va ser una denúncia simbòlica, dues persones amb unes palanganes traient aigua. No pot ser que s'arribi en aquests extrems.
1: Però encara estem aquí.
0: Sí, encara.
2: Sí, sí.
0: I tant. El judici es va posposar, però hi ha gent doncs, que està patint. L'anterior president del GPEC i una de les portaveus estan esperant judici.
1: I una cosa, ja que tu també et mous professionalment amb el tema de l'aigua, i a més a més, ets, diguéssim, els teus orígens són ebrencs.
0: Ebrencs.
1: Com tenim les Terres de l'Ebre?
0: Les Terres de l'Ebre, doncs, també estan molt preocupats per la no arribada de sediments on han d'arribar, que és a la desembocadura, no?, al delta, amb la regressió que té, i després totes les sempre amenaces d'extraccions del canal famós Xerta College, de tots els intrusismes salí amb tots els temporals que hi ha hagut, i per tant els companys de les Terres de l'Ebre estan preocupats.
1: Però veig que, malauradament, continuem amb els mateixos elements de preocupació que fa una colla d'anys.
0: Sempre.
1: No ha canviat la cosa.
0: Perquè no tenim solucionat, Antoni, el tema dels sediments. No els tenim. Tenim embassaments que fan la seva funció de regular les grans avingudes, però no hem solucionat l'aport de sediments cap als deltes, no? Uh-huh. A Altafulla li passa el mateix. A la platja de Marí d'Altafulla venien tots els sediments que portava el riu Gaià, i ara es queden presoners allà a l'embassament.
1: Molt bé. Vols afegir alguna cosa més que et sembli que és important?
0: Jo el que sí que vull aportar és que les administracions públiques, amb el moviment social i conservacionista, trobem espais de diàleg. Aquí a Tarragona, per exemple, s'ha constituït el Consell Municipal de Medi Ambient.
1: Ara fa poc? Com fa poc, això?
0: No fa poc, perquè passa l'anterior legislatura, i era un dels requisits també dels Next Generation, dels fons, que el que deien és que hi hagués una participació ciutadana. I és un lloc de trobada on ens trobem des de càmpings, les empreses químiques, l'administració pública, els moviments socials.
1: Funciona?
0: Funciona, però hem de ser nosaltres, des dels moviments ecologistes i conservacionistes, campanyem a que se celebrin les trobades.
1: Qui teòricament hauria de liderar, diguéssim, la part de gestió? És un tema municipal, aquest?
0: Hauria de liderar-ho a l'Ajuntament.
1: I no convoca regularment aquestes coses?
0: Convoca, però...
1: O hi ha un protocol de convocatòria, aquestes coses, o no?
0: Nosaltres ens agradaria que tots els projectes que afectin el medi ambient, abans de que estiguin aprovats, es vinguessin allà a presentar. Que després no ens diguin que ens donin 15 dies per fer al·legacions. O sigui, canviar una mica el paradigma de funcionament.
1: Com funciona? A veure, explico bé, perquè la ciutadà ho sàpiga. És a dir, és un òrgan que no és ni consultiu.
0: No.
1: És un òrgan...
0: És consultiu, no es decideix, no és executiu, saps?
1: Però perquè no sigui executiu, diguéssim, el to de la cosa és simplement com penjar un anunci i una informació així, o té una part més proactiva?
0: Bueno, hi ha un reglament, hi ha una ordre del dia, es fan propostes de temes... Per exemple, vam demanar que el projecte de renaturalització de la platja del Miracle, que nosaltres vam liderar el famós Mamotreto, que es pogués enderrocar, que ens presentessin el projecte de renaturalització abans de que s'aprovés. També ens hauria agradat que Costes...
1: Això ho van fer?
0: Sí, això es va fer.
1: I estaven oberts a canvis o no?
0: A més va haver un procés participatiu, nosaltres vam fer les propostes i al final es renaturalitzarà, que això és un gran èxit per part nostra i per part de l'Ajuntament, que ens va a l'anterior consistori, que es va fer seu, es renaturalitzarà completament aquella platja.
1: O sigui que en aquest cas sí que va servir.
0: Sí, va servir moltíssim. Ens hauria agradat que també al camí de ronda de la Sabinosa haguessin vingut els tècnics de Miteco i ens l'haguessin presentat allà al Consell Municipal. Llavors, clar, estem demanant un canvi de funcionament de l'administració pública que presenti abans i consensui els projectes.
1: I els altres membres del Consell, quin rol tenen?
0: Bé, són actius, bé el port, bé Generalitat, bé...
1: Aporten?
0: Aporten, i tant, aporten moltíssim, i per tant, si això s'extrapola a totes les accions que pugui tenir un ajuntament, jo crec que seria realment un procés participatiu democràtic.
1: Per tant, això, la idea aquesta és una bona idea, muntar aquest punt de trobada, no? El que falta és que funcioni millor, entenc.
0: Correcte, perquè també el que veiem és que entre les administracions, entre elles, no tenen un espai de trobada on discutir, on parlar de tots els projectes, saps? Llavors, clar, una mica aquests consells haurien de ser aquest lloc de trobada.
1: Molt bé, doncs tenim...
2: Un minut i mig.
1: Una bona manera d'acabar, és a dir... es posa en marxa una bona iniciativa, l'única que fa falta és que, diguéssim, funcioni una mica millor del que està funcionant, no? Perquè aquests punts de trobada són essencials per generar diàleg, per generar confiança.
0: Correcte.
1: Per generar relacions. Això no vol dir que després s'estigui d'acord amb tot.
0: Correcte.
1: Però, malgrat que s'estigui d'acord amb tot, no? És necessari aquests espais.
0: Clar, perquè hi ha respecte, hi ha debat, que això és importantíssim. No som una colla de xalabrats tocats a l'ala. No, som gent seriosa, amb professions i amb criteri. Tenim molta gent, per tant, què millor que un contrast d'idees i un debat?
1: Doncs tornem i acabem això a la idea que hem començat, no? Que em volíem començar parlant d'excel·lència. Excel·lència és la qualitat de ser excepcional, superior o extraordinari, en qualitats, gestió o resultats. Sovint va associat a la millora contínua, tant en àmbit personal com en la gestió de l'organització. Per tant, desitgem, no?, i animem que aquest fòrum, no?, segueixi aquest fil conductor de millora contínua amb assolir l'excel·lència en benefici del bé comú.
0: Correcte, el bé comú, excel·lència.
1: Molt bé, moltes gràcies, Lluís. Ho deixem aquí.
2: Moltes gràcies, Lluís.
0: Moltes gràcies, Marina.
2: Tornarem a parlar abans que acabi la temporada enguany, o sigui que moltes gràcies i moltes gràcies, Toni. Ens veiem d'aquí 15 dies, no?
1: Sí, més o menys, sí. Ara acabem de lligar el dia.
2: Ara acabem de
0: lligar el dia. Un plaer immens.
2: Ho deixem aquí. Moltes gràcies.

així arribem al punt final de la Rana Mar d'aquest dijous 7 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tot. Que vagi molt bé.

0: Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ja no faig el mort, sempre
1: viscut, potser a la... Els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
1: Els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 5 els casos d'antivirus confirmats i ha reduït a 3 els sospitosos. L'organització ha admès que és possible que en sorgeixi més, però perquè diu que el període d'incubació del virus és llarg. Tot i això, ha reiterat que el risc per la població es manté baix. L'OMS ha volgut deixar clar que no estem davant de l'inici d'una pandèmia com la Covid-19. I demà es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la precària concert que farà el Papa a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita que també es preveu que faci un recorregut amb cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona i ens parla del lema triat per l'ocasió.
8: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
7: I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista espanyol Saif Abu-Keshek, membre de la flotilla retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de ja fa una setmana.
9: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
7: El Solsonès i Cardona promocionen el teixit empresarial a través d'una pel·lícula protagonitzada per joves del territori. Vol trencar el tòpic que per tenir una feina qualificada han de marxar a treballar i a viure a fora. La road movie Trobar el lloc l'ha dirigit el solsoní Arnau Abella i l'ha impulsat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. S'ha estructurat a partir de converses amb els joves i les seves inquietuds per viure i treballar. I el 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes a Girona voldria repetir. És el resultat d'una enquesta interna del festival, segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment de la ciutat, coincidint amb l'assistència a algun dels concerts en aquesta ocasió.
1: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
10: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Hola a tothom, som els Netos i Cea, i si se ve, estem aquí a les, no, a les nostres últimes colònies, a Llafranc, a la casa de colònies Albatros. Jo sé que sóc Lugo, us explicaré una mica com va anar el viatge d'anada. Per mi el viatge d'anada va ser una experiència divertida, perquè a mi se'm va fer una mica curt també, perquè m'ho vaig passar bé amb en Pep, que vam parlar una estona, vam fer bromes i vam jugar a diferents jocs de veu i m'ho vaig passar molt bé.

0: Hola, sóc l'Àlex, ara tornem de paintball, hem berenat, ens hem dutxat i anem a la discoteca!
1: Quan vam acabar els jocs de nit, vam anar a la casa i ens vam instal·lar tots... vam arribar a totes les habitacions. Ens vam començar a fer les motxilles del següent dia i ens vam posar a dormir. Però els proves ens van dir que no podíem estar desperts... a les 12 no podíem estar desperts, perquè a les 12 la casa tenia que estar en silenci.

0: Audio Jungle.
1: Ràdio La Present.
0: Audio Jungle.
2: Després ens vam reunir tots a la platja i vam anar cap a la casa de colònies. Vam sopar i després vam anar a fer els jocs de nit.

Doncs quan vam arribar a la casa de colònies Albatros, ens vam instal·lar i vam jugar a futbol amb un altre col·le i ens ho vam passar bé, fins que vam anar a dinar. I a la tarda vam fer una excursió al camí de Ronda fins a Calella de Palafrugell i vam fer una gincana.

hem dinat a l'Estartit i al cap d'una estona hem anat a fer paintball, que ha sigut molt divertit. I després hem agafat un autobús i hem tornat a la casa de colònies.

0: Connecta amb la primera música.
1: Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys.
2: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'escola La Presentació.
3: Doncs la gincana consistia en anar per Calella de Palafrugell o per allà i havies d'anar trobant diverses pistes sobre coses d'allà i després hi havia una sèrie de preguntes que havies d'anar

0: a uns papers que els tenien que resoldre pels grups. En aquests papers posava diverses preguntes que les tenien que anar resolvent amb unes informacions que estaven a uns cartells. I la tornada va ser molt divertida perquè una de les nostres monitores ens va ensenyar a cantar unes cançons molt divertides.
1: Estic de Colònia, he arribat avui i m'ho estic passant molt bé amb els meus amics.

esmorzar a les 8:30 perquè un autobús que ens venia a buscar per anar a fer caiac ens havien d'anar a esmorzar a les 8:30 i l'autobús venia a les 9:15. Hem fet caiac i hem fet una ruta mentre anàvem mentre uns feien caiac, els altres fèiem activitats com frisbee i balls i així.

0: hem fet kayak, paintball i ens hem passat superbé.
1: Hola, hola, em dic Enzo. Fa un dia que estic aquí i és una experiència que no la tornaré a viure mai i m'ha agradat molt, i sobretot perquè estic amb els meus amics. Hem anat a la platja a fer canoa i després, per la tarda, hem anat a fer paintball. I aquest és l'últim any, com és l'últim any de colònies, i ho tenim que disfrutar al màxim. Adéu.

0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Hola, soc la Júlia 6EB. Dimarts, després de sopar, vam fer disco. Va ser molt divertit i vam posar moltes cançons que ens agradaven. Abans d'anar a dormir, teníem que deixar les motxilles fetes perquè l'endemà anàvem a fer una excursió fins al far de Sant Sebastià, allà a Franc. Va ser una excursió d'orientació i vam aprendre a anar amb brújula. A la tornada vam dinar i vam jugar una mica més abans de pujar al bus de tornada. Ha sigut unes colònies molt enriquidores i les hem disfrutat molt. Acaba la primària amb un bon record.

0: Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
5: Bona tarda, són les 7.
6: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
5: L'OMS confirma 5 dels casos sospitosos d'antivirus i reconeix que hi podria haver-ne més en els propers dies pel llarg període d'incubació. Jordi Fortià.
7: Ara hi ha 9 casos sospitosos, l'últim, el d'una hostessa d'avió, que està ingressada amb símptomes després d'haver coincidit breument amb una de les víctimes. L'evacuació dels passatgers del creuer començarà dilluns.
5: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys.
7: Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives a la revisió que fan als 12 anys. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions.
5: Les treballadores de les escoles bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
7: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
9: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des de el Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
5: En cultura, l'auditori cerca l'equilibri entre llegat i descobert en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
7: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Víctor Medem és el director de l'auditori.
10: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
5: I en esports, Toni Castro, l'Esport Girona comença ara l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina Endesa.
11: A punt de començar aquest partit a la pista del València Bàsquet al Roig Arena. Les gironines, amb moltes baixes, són a només 2 partits de la gran final. Ara mateix aquest partit, com diem, a punt de començar. I a la Champions masculina d'hoquei patins, el Barça juga d'aquí una hora, a les 8, contra l'Sporting de Portugal, als quarts de final. Si supera els portuguesos, jugarà dissabte la semifinal contra el Benfica, que ahir va eliminar el Reus Deportiu als penals.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
13: Bona tarda. No fallen a les seves cites ruixats que fa ja 7 o 8 tardes anem tenint a molts indrets de Catalunya. Aquest migdia han estat intensos en alguns indrets entre el Penedès, l'Anoia i alguns racons de la Conca de Barberà, i en aquests moments els ruixats una mica més destacables s'estan produint al Pirineu, sobretot al Lleidatà, arribant fins a la banda més alta del Berguedà i del Ripollès. També estan arribant molts núvols des del sud. De fet, hi ha una pertorbació a hores d'ara més cap a la Mediterrània de sud i ens anirà enviant aquests núvols per bé que no gaire important. Cel emblanquinat aquesta propera vesprada i nit. Sí que aquests núvols es faran més gruixuts amb algunes gotes cap a l'Ebre. I, de fet, durant el divendres, els núvols estones han de ser força gruixuts. Ja al matí, migdia més aviat, entre Tarragona i Barcelona, primers ruixats. I durant el migdia i la tarda del divendres, aquestes tempestes fins i tot es tornaran a estendre per molts indrets del país. La temperatura no gaire alta. Estem pendents a la xarxa.
5: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
14: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat va millorant. De moment, sobretot, destacar alguns punts encara amb força aturades, com és el cas l'entrada per la C33 de Barcelona entre Montcada i el nus de la Trinitat, en un tram un pèl més curt també la C58, especialment entre Montcada i Torre Baró, també d'entrada, o la Pota Nord, amb un quilòmetre i mig de cua compacta entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. Força moviment també a la Ronda Litoral de Barcelona. Aquí, de fet, parlem de, en sentit Llobregat, lentitud de retencions des de Santa Coloma de Gramenet, pràcticament fins a la Barcelona, és a dir, mitja ronda, amb lentitud i retencions en sentit Llobregat. En sentit contrari, en sentit Besòs, sobretot va aturada de Zona Franca fins a Montjuïc. Destacarem també aquesta hora l'entrada a Barcelona per la B23 entre Sant Just i l'avinguda Diagonal, també força aturada. És tot de moment. Bona tarda.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: L'OMS confirma 5 dels casos sospitosos d'antivirus i reconeix que hi podria haver-ne més en els propers dies pel llarg període d'incubació. Avui també s'ha sabut que una hostessa d'avió està ingressada amb símptomes després d'haver coincidit breument amb una de les víctimes.
5: En aquest cas ja són 9 els sospitosos de tenir hantavirus. La pacient està ara aïllada en un hospital d'Amsterdam. Pel que fa al creuer, que continua el seu rumb fins a Tenerife, està previst que hi arribi finalment diumenge al migdia. Allà fondejarà, però no atracarà el port secundari de Granadilla d'Aldama. Des d'allà es durà a terme tot el dispositiu de trasllat dels passatgers i tripulació. En el cas dels 14 espanyols, com ja es va informar ahir, seran enviats a una unitat especialitzada per la quarantena a Madrid. La resta de passatgers s'està coordinant amb els seus països d'origen l'evacuació.
4: I aquesta tarda han comparegut la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, per informar d'aquest dispositiu de trasllat. De seguida n'informarem també, i ho dèiem en portada, ja són 5 els casos confirmats d'antivirus. L'OMS alerta que en podrien sortir més en els propers dies. Això sí, la directora de Prevenció, Maria Van Kerkhoff, ha assegurat que el brot d'aquest virus no té res a veure amb l'inici de la pandèmia de la Covid-19. De fet, els especialistes insisteixen en enviar missatges de tranquil·litat a la població. Judit Vallès.
6: Experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. L'OMS també ha fet una crida a la calma i ha insistit que la contagiositat d'aquesta soca andina no és ni molt menys la del Covid ni la de la grip. Les mesures restrictives que s'estan prenent són degudes a l'excepcionalitat del cas. Així ho ha explicat també la investigadora Natàlia Rodríguez al Notícies en Xarxa.
7: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això pues és suficient.
6: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, al Regne Unit, als Països Baixos i als Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda.
4: Per cert, que Ràdio Vilafranca ha pogut parlar avui amb dos veïns que van viatjar en el creuer Ondius just 10 dies abans de l'actual expedició. Asseguren que les mesures d'higiene i de seguretat a bord eren extraordinàries. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: Pasqual Fernández, junt amb un altre vilafranquí, va viatjar a finals de març amb una sortida organitzada per Buceo Navarra per captar imatges fotogràfiques del Pol Sud. Va agafar el vaixell MV Ondius el 30 de març i, davant de tot el que s'està dient, ha volgut explicar que les mesures d'higiene i de seguretat eren extraordinàries.
9: Yo, como mi experiencia propia en este barco, es que en el momento que entramos en el barco tuvimos muchas medidas de control, analizaron todos nuestros equipos de buceo para que no llevásemos ningún tipo de contaminación a la Antártida, analizaron la ropa que llevábamos puesta y la que íbamos a llevar a la Antártida para no llevar ningún tipo de bacteria. Las botas que se utilizaban para pisar tierra te las proporcionaba el barco, que las habían desinfectado previamente ellos.
8: També lamenta alguns dels comentaris que s'han sentit a dir en els darrers dies sobre l'ajuda al vaixell, que considera un acte d'humanitat. D'altra banda, ha volgut desmentir el que s'ha publicat respecte del preu del viatge, que ha assegurat és molt inferior als 30.000 euros i que ell va assumir amb 2 anys i mig d'estalvis.
4: I ho dèiem ara, aquesta tarda han comparegut la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, per informar sobre aquest dispositiu de trasllat. Tots dos han volgut deixar clar, però, que tots els afectats aniran directament a l'aeroport i que, per tant, no hi ha risc per la població de les Canàries. Rosana Martínez, bona tarda.
10: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons ha explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones.
11: No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen.
10: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: I encara en l'àmbit sanitari, Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis

Això que hem escoltat era de mitjans dels 70 i ara fem un salt amb el temps perquè ell després, al cap d'uns quants anys, va centrar la seva carrera musical més amb el blues i el jazz. Per exemple, el 2010 munta un supergrup que no sé si encara van actuant, però han fet cosetes, que es diu The Dukes of September, juntament amb Donald Fagen, de Steely Dan, i Michael McDonald, dels Doobie Brothers. Escoltarem ara, és un disc del 2008 que es diu Speak Low, i ja se'n va, escoltarem dos cançons i directament abraça el jazz. Molta qualitat, molt ben tocat, i més el primer tema que escoltem és Speak Low, que és un tema original de Kurt Weill, o sigui, una delicatessa.

preciosa aquesta versió de Speak Low de Kurt Weill, càrrec de Bosses Cacs. Repassem l'alineació, la gent que l'acompanya amb aquest disc, i als teclats tenim Jill Goldstein, Scott Cooley al contrabaix, Àlex Acuña bateria i percussions, Mike Maineri vibràfon i marimba, Bob Shepard als saxos i al clarinet baix, i Lou Marini al flauta baixa, entre d'altres. Acabem aquesta part del sound amb aquest This Time, The Dreams on Me.

0: Jazz entre amics. Un espai del Sound System dedicat al jazz. Tradició i avantguarda. Complicitat sonora entre cigarretes, whisky, ombres i contrallums.
1: Aquí estem a la cava de jazz i del sonda i avui farem un repasset a un dels grans pianistes de la història del jazz. Es pot parlar d'una allò, diguem-ne, uns quants noms i posar-los per ordre. Diríem que el primer per excel·lència va ser en el seu moment Art Tatum, generació següent Bud Powell, després ja entrem en el món de Bill Evans, de Thelonious Monk i de tants, i podem culminar-ho amb Keith Jarrett. Aprofitem l'ocasió per dir que aquesta setmana el Keith Jarrett farà 81 anys i d'aquest programa també se serveix per això, per recordar que són dels que queden d'aquest període històric de la música del jazz. Com que aquesta setmana ha fet 89 anys Ron Carter. I és un dels dos supervivents del segon quintet de Miles Davis. Però d'això en parlarem aviat, perquè farem un programa especial dedicat justament a Miles Davis. Penseu que ara hauria fet 100 anys i que el Ron Carter hauria tingut, té 11 anys menys dels que tindria ara el Miles Davis, que va tenir aquell quintet gloriós i juvenil. Però això és una altra història, perquè avui toca Bud Powell. Bud Powell, que va ser, entre d'altres, un dels impulsors també de la primera fornada del bebop, i escoltarem tema de l'any 1949, o sigui que això ja era una de les primeres èpoques, ja els primers discos d'ell en el període inclús de la Blue Note. Escoltarem aquest Bouncing with Bud, i el Fats Navarro, la trompeta, el Sonny Rollins, molt jove, el saxo, el Tommy Potter, el contrabaix, i un altre també de molt jove, que era llavors el Roy Haynes.

de Bud Powell, pianista, i aquí, en els que podríem dir els orígens del bebop, la formació que hem escoltat amb el Fats Navarro, Sonny Rollins, Tommy Porter, Roy Haynes, 1949. El tema que ve ara es titula, així en castellà, Un poco loco.

estem escoltant un resum molt resumit de l'obra de Bud Powell, el gran pianista de bebop que va obrir també una nova era. Hem escoltat un tema que estava enregistrat l'any 1949 i realment el seu registre era molt avantguardista per l'època i va obrir tot un món que després va culminar segurament Thelonious Monk. També dic que Bud Powell tenia una formació clàssica, fins i tot en alguns temes ha fet incursions en els clàssics del piano des de pràcticament els clàssics per excel·lència del cànon pianístic, Liszt i companyia, no? Ara fem un salt a l'any 53 en aquest LP també de la Blue Note, Amazing Bud Powell, volum 2. El tema porta per títol Audrey i aquí el tenim en format trio amb el George Duvivier al baix i l'Air Taylor a la bateria.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu, l'espai sonor definitiu. Busca'ns a Stereo 2 Sound System.blogspot.com.

música de Bud Powell, un dels grans del piano jazz i del bebop, i ho hem escoltat en trio, amb el George Duvivier, el contrabàs i l'Art Taylor a la bateria, amb els mateixos formats, també ho trobarem en aquest tema que porto, bueno, en el fons, a veure, perquè anem justos, el tema que escoltarem ara és Idaho, i forma part ja de l'any 1957 del Amazing Bud Powell volum 3. És un tema que aquí també tenim a Paul Chambers i a Art Taylor a la rítmica, i esporàdicament també tenim la participació de Curtis Fuller, que és el gran trombonista de la història del bebop. Sona amb el J.J. Johnson, per dir-ne dos de referència. O sigui que ara anem directe al tema Idaho i amb el Amazing Bud Powell volum 3, 1957.

tancarem aquesta sessió del Jazz Entre Amics amb la música de Bud Powell al seu piano, amb aquesta recopilació de 3 LPs de la Blue Note des de l'any 49 fins al 57 d'Amazing Bud Powell, amb el tema Moose de Moose.

0: estat el Sound System 898, en queden dos per al 900, i hem tingut el Boss Escacs d'una banda, fent fins i tot de crooner, des del món del rock fins al món del soul, i el Bud Powell amb el seu piano de bebop total en aquest jazz entre amics.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sul guitarra en un costat, pilotant el sistema sonor, el gran Xavier Traït, i us parla Ramonet 77. Fins al proper sound de Pops.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
3: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si d'un altre també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions i punts ja pas.

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

just love to say it.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.